0: ¿Hay indicativo? ¿Solo sintonía?
1: No hay indicativo.
0: Ah, vale.
1: Porque ya ha sonado antes.
0: Ah, vale.
1: Entonces le he dicho a...
0: Es que me he quedado tan abrumada de las cosas que has dicho que no me acuerdo ya, bueno, de lo que habíamos hecho antes.
1: Esto pues no hace falta el indicativo.
0: Bueno, pues vamos con los amaneceres, que no sé por qué tienen categoría de cabra.
1: La verdad que hoy las cosas, bueno, lo que tiene esta sección en la radio, cabras, en Cabra, en Córdoba, amanecerá a las 7:02, con mínimas de 18 grados, atención a eso ya, mínimas de 18 y máximas de 33. En Cabra del Campo, en Tarragona, ha amanecido ya a las 6:28, con mínimas de 14 y máximas de 29. Ha amanecido también a las 6:39, lo ha hecho en Cabra de Mora, en Teruel, con mínimas de 10 grados y máximas de 25. En el 638-31-3466, sus amaneceres, sus conciertos, lo que ustedes quieran. Hoy Monse desde Valencia.
2: Hola, buenos días, Sánchez, José Luis. Bueno, yo nunca he sido mucho de conciertos, pero sí tengo que destacar uno. Fue el último concierto que dio Sabina en su última gira aquí en Valencia, que fue el regalo que yo le hice a mi hijo Alejandro, que cumplía 16 años. Y fue una maravilla disfrutarlo con él. Él es un acérrimo fan de Sabina, se las sabe todas, todas las letras las cantó. Evidentemente, por oírlo en casa, hemos hecho un buen trabajo, el niño oye buena música. Y bueno, vale, un besito.
3: Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2.
0: Me gusta eso de hemos hecho un buen trabajo. El niño escucha buena música.
1: Pues ya está,
0: eso sí. Venga, vamos con el mapa de sonidos, que es lo que viene ahora. Uh-huh. Y es una escena que se ha vuelto viral, que es la reacción de una periodista durante un tiroteo que hubo en las puertas de la Casa Blanca.
1: Sí, las inmediaciones. Sí. La reacción de la mayoría de los periodistas que estaba en el jardín de la residencia del presidente de los Estados Unidos, pues ha sido la esperada. Se alarmaron al escuchar los disparos, se pusieron a cubierto, por ejemplo. ¿No escuchas esto? Y la gente va a ponerse a cubierto.
0: Pues sí, casi que sí, ¿no?
1: Sí, ha llamado mucho la atención. Bueno, yo como valenciano pensaría más, Cleta. Bueno, ha llamado mucho la atención y han terminado haciéndose incluso memes con la reacción de una reportera de la NBC. Solo pone cara de extrañeza y pregunta... ¿Qué es eso? En varias ocasiones, sin ser consciente de que son disparos y, por tanto, sin ponerse a cubierto. Vamos a escucharla. ¿Qué es eso? La periodista se llama Julie Tirskin, ha visto cómo su reacción, o algo parecido, ha visto cómo su reacción, de su reacción han hecho decenas de memes.
0: Algo parecido al apellido, ¿no?
1: Es que pone T. Sirkin.
0: ¿Sirkin?
1: Sirkin, pues Sirkin. Pero ¿y la T de antes qué
0: es?
1: Sirkin. Bueno, ella se lo ha tomado con humor y ha publicado en su perfil de redes sociales. Gracias por los memes, Internet, espero que sigas por aquí para las noticias.
0: A ver, que Pep Guardiola también se va, tú. Pep Guardiola y yo nos vamos.
1: Esa frase...
0: Es maravilla.
1: Esa frase pide mármol.
0: Es maravilla. Pero a él le ponen el nombre a una grada.
1: Bueno, ya te pondré el nombre de algo, no te preocupes.
0: ¿De qué?
1: Una taza con tu cara, me voy a quedar.
0: En mi sitio de Mario, cuando bajo a comer.
1: ¿Qué se sienta?
0: Esta es la mesa. Venga, que Pep Guardiola se va del Manchester.
1: Sí, del Manchester City, después de 10 temporadas, va a tener una grada a su nombre en el estadio. Ayer fue la última jornada de la Premier. El City jugaba en su estadio y al acabar, pues Guardiola cogió el micrófono sobre el césped. Su padre allí, en su discurso de varios minutos con palabras de agradecimiento a la familia, a sus jugadores, a la directiva, a la afición.
4: I love you so much.
1: Mira, él se emociona. Se emociona Guardiola. El club ha decidido.
0: Ya, pero
1: que...
0: Guardiola se emociona porque ya se va para su casa. Pero a mí me quedan muchos días y me quedan 6 horas de programa por delante.
1: Aguanta.
0: ¿Qué hago?
1: El club ha decidido que uno de los fondos del estadio tenga el nombre de Guardiola. ¿Ves? Ha prometido que irá como un aficionado más, pero que vigilará lo que hace.
0: Yo también.
1: Vamos.
0: Venga, Sampe, vamos con los deportes.
5: Pues la marcha de Guardiola está decidida, pero no está decidido, por ejemplo, el final en segunda. Pero queda poco. Lo que se concretó anoche fueron los descensos de Cultural, el Huesca y el Real Zaragoza. Y el regreso a primera del Depor, 8 años después. En el carrusel canalla, además, estuvo también el mejor del equipo durante la temporada y además profeta, Mario Soriano.
6: Hace un mes y medio dije a todos mis compañeros, a mi familia, hay mensajes de eso, que en Valladolid íbamos a ascender 100%, que yo estaba muy confiado, que veía el equipo muy bien y que íbamos a ascender porque en este campo pasan cosas. Sí ha sucedido y muy contento, feliz y a disfrutar de este momento que es único y que hemos hecho historia.
5: Pues se cumplió. En la última jornada del próximo fin de semana se van a jugar ser campeones entre Racing y Depor. 6 equipos, Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar, se disputan las 4 plazas de promoción y en el Leganés Mirandés se va a disputar la plaza que resta para el descenso. En primera se echó el telón con el Villarreal 5, Atlético 1, segunda vez en la era Simeone que encajan 5 y dulce despedida de Marcelino del banquillo amarillo de Parejo, que también además marcó su último gol, en este caso de penalti. el primero de los cinco del encuentro, y de Pedraza, que se va 15 años después y también estuvo en el carrusel canalla.
4: Esto es también un llamado de atención, ojalá que lo leamos, la verdad que nos costó, no tenemos que preparar mejor la temporada que viene.
7: Hoy un día difícil, pues al final dejo mi casa después de 15 años, pero luego ha sido una gran noche, conseguí la tercera plaza, no ha sido un broche de oro perfecto y la verdad que súper contento.
5: De cara a hoy comienza el proceso electoral de dos semanas en el Real Madrid, que precisamente perdía anoche en la final de la Euroliga 92-85 con Olympiacos. Escariolo, entrenador, Sergio Llull, capitán.
8: Tristes, hemos demostrado que habíamos venido aquí para ganar. El punto es que hemos competido muy bien y que realmente salimos con la cabeza muy, muy alta.
9: Somos el Real Madrid, no hay que buscar excusas. Un equipo que ha sido el mejor de toda la temporada, en su casa, con su afición, y aún así el equipo ha dado la cara. Hemos estado a punto de darles un susto al final, cuando ya se pensaban que habían ganado antes de hora. Creo que hay que estar orgulloso del trabajo. Obviamente estamos jodidos, pero hay que seguir hacia adelante.
5: Y a las 12:30 de la mañana, lista de Luis de la Fuente, los 26 para el Mundial.
0: Hoy terminaremos un poquito antes nosotros, pero terminaremos a las 12. Pero antes de las 12 nos quedarán muchas cosas por hacer, porque son dos horas de magazine con los contenidos que nos vas a contar ahora Teresa Truchado. Tere, buenos días.
10: Buenos días. En un rato estaremos con Vox Pop y su pregunta semanal a todos los oyentes. Nos tomaremos el primer café del magazine escuchando, en este caso, si ustedes tienen algún truco infalible para detectar mentiras. Abriremos los teléfonos a las 10. Después llega la dupla con Galder Reguera y Rafa Cabeleira para repasar el fin de liga y los equipos que ascienden y los que descienden. También las novedades en las elecciones del Real Madrid y como no les dio tiempo a hablar de todo lo que sucede dentro de un vestuario, hoy proponen la segunda parte. A las 11 el concepto de femme fatal. Aunque nos recuerda a personajes de cine, nuestro artesano Pablo Ortiz de Zárate nos va a explicar que es una idea que nace en la pintura y aunque suena a mujer empoderada, que su origen es una de las modas más sexistas de la historia del arte. Con Pepe Rubio y Sergio Castro cerramos este lunes tratando de desmontar un mito que por mucho que nos cueste reconocer está muy presente en nuestro día a día y es que cuando peor le va al resto, mejor me siento. Les acompañará Victoria Martín, la persona detrás de la novela y la serie Se tiene que morir mucha gente. Así que con todo esto os esperamos a las 10 en el magazine de Hoy por Hoy. Hasta luego.
0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
13: Bon dia, és dilluns, és 25 de maig.
14: No ha sido la fiesta más loca, pero igual ha sido la más especial.
15: Un moment, que es más importante eso.
13: Alegria desfermada a l'Avinguda Maria Cristina amb la quarta Champions del Barça femení. Milers de persones s'hi van aplegar per celebrar amb les jugadores els quatre títols aconseguits aquesta temporada. La Champions, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ara entrem a analitzar-ho tot plegat, però abans... Abans del temps, sol, temperatures altes que poden arribar als 35 graus a Lleida. També hi pot haver algun banc de boira cap al vespre i a les Terres de l'Ebre. I pel que fa al transport i al trànsit, avui normalitat, probablement també perquè a Barcelona és festiu, no pas altres ciutats de Catalunya. Dit això, ens hi posem. El Barça femení, que celebra davant de 10.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina la quarta Champions de la seva història i els altres tres títols aconseguits aquesta temporada. Joan Tejedor.
16: Les jugadores van arribar a l'Avinguda Maria Cristina ja embalades de la festa a Oslo, com Quica Nazaret.
17: No he tenido tiempo para pensar, no he dormido aún 10 minutos. No ha sido la festa más loca, pero igual ha sido la más especial.
16: I orgulloses de com han aconseguit la quarta Champions i els quatre títols d'aquesta temporada, com la capitana Irene Paredes.
18: Especial también, pues bueno, por las dudas que había fuera del vestuario a principio de temporada. Nosotros lo teníamos muy claro, aún así ha sido un camino largo y duro.
16: Para celebrarlo con una afición entregada al equipo.
19: Y que sigan así, que este equipo llegará mucho más lejos.
20: Muchas críticas había al principio y las jugadoras veteranas, jóvenes, han dado un golpe sobre la mesa.
21: Si nos dicen al principio de temporada, nunca hubiéramos pensado qué pasaría.
16: No van faltar els quatre trofeus a l'escenari, la Supercopa, la Lliga, la Copa i la Champions, que van portar les capitanes quan la plantilla va ser presentada jugadora a jugadora amb molta música, confeti, càntics i parlaments. A més de la plantilla i l'estaf, també va acabar pujant a l'escenari el president interí Rafa Ayuste i el president electe Joan Laporta.
13: Hi va haver moments en què la celebració va semblar un concurs de talents musicals amb algunes futbolistes i fins i tot també algun directiu cantant amb el públic TG.
16: El podi dels millors moments musicals van ser per la portera Catacoll, que va posar a cantar al públic la cançó per excel·lència de comunió amb l'afició. Per Quica Nazaret, que va oferir una gran interpretació de La Perla, de Rosalía. I el president interí Rafa Juste, que va rematar la festa cantant l'himne del Barça.
2: Tenim un home a tothom! Barça! Barça!
13: I precisament durant la festa blaugrana l'afició va demanar la continuïtat a diverses futbolistes que tenen un peu ja fora del Barça, o va seguir l'Anna Palet.
3: Perquè amb tots els títols de la temporada ja a la butxaca és moment d'anunciar el futur de les futbolistes que acaben contracte. La carpeta que més preocupa és la de la capitana Alexia Putellas. Durant la celebració els aficionats li van demanar que es quedi.
22: A totes aquestes persones que veieu una mica més... Un moment, que és més important això.
3: En la mateixa línia van rebre càntics Ona Valle i Mapi León. Totes dues tenen decidit deixar el Barça a final de temporada. Qui sí que seguirà serà la davantera noruega Graham Hansen, també el tècnic Pere Romeu. Només falta posar dia a la signatura. L'equip descansa avui, demà entrena, perquè dimecres té partit de Lliga. El Johan Cruyff, última oportunitat perquè les jugadores que marxen s'acomiadin de l'afició.
13: Ferran Dalmau, bon dia.
23: Bon dia, Gisela.
13: L'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants. S'han tramitat prop de 30.000 certificats de vulnerabilitat i més de 2.000 persones ja han rebut assessorament jurídic sobre regularització.
23: Des de principis de maig s'han emès 77.000 certificats d'empadronament i s'han repartit més de 17.000 torns d'atenció. A partir d'avui, els tràmits i l'acompanyament es concentraran al centre Miquel Bleach i al pavelló número 2 de Fira de Barcelona. Després que les oficines d'atenció ciutadana de Sant Miquel i de la Monumental hagin deixat d'oferir aquest servei entre setmana. A partir de demà, l'horari d'atenció serà de 8 del matí a 8:45 de la nit.
13: I entitats socials estrenen la campanya És Odi per alertar de la normalització d'aquesta mena de discursos. L'Espot mostra com aquests missatges s'han integrat en el nostre dia a dia a través de les xarxes socials. Marcos Ferrer.
24: La campanya denuncia missatges que fomenten el masclisme, el racisme, l'LGTBI-fòbia i altres discursos d'odi a la societat.
25: El perill d'aquests discursos, algú pot pensar que són opinions i que no tenen més rellevància, no? Hi ha fets i comportaments que són extraordinàriament greus, no?
24: És Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. L'Espot s'ha estrenat en un context que les entitats descriuen com a cada cop més polaritzat i marcat per l'augment de missatges discriminatoris contra col·lectius vulnerables.
13: Són les 6:55.
26: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
27: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
28: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: Hoy por hoy, Cataluña.
13: Queda un any per les eleccions i en el marc, les eleccions municipals, i en el marc de la sèrie que estem fent aquesta setmana, a un any d'aquestes eleccions, avui posem el focus sobre Manresa. La capital de la comarca del Bages, que compta amb 80.000 habitants i governa Esquerra Republicana, Marc Aloy és l'alcalde gràcies a un pacte amb el PSC i Impulsem Manresa.
23: Parlem d'un acord que fa 3 anys va permetre que republicans i socialistes aconseguissin la majoria per governar, però el pacte podria perillar de cara a l'any que ve per l'auge de l'extrema dreta. Manresa és una de les ciutats que Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, s'ha marcat com a objectiu guanyar.
13: Ens ho explica la Laura Pons.
29: Sí, els republicans van aconseguir 7 diputats, els socialistes 4 i els 2 regidors d'Impulsem Manresa van permetre la majoria per governar. L'aritmètica parlamentària, però, podria canviar de cara a l'any que ve bàsicament per 2 factors. Primer, perquè s'espera que Aliança Catalana, quan anunci candidat, perquè encara no ho ha fet, estigui fort en aquesta ciutat, i davant d'aquesta expectativa Junts ha anunciat un pacte amb un exdirigent de Front Nacional i hi ha candidatura conjunta entre Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Parramon, del grup nacionalista, per rendibilitzar els vots de la dreta i l'extrema dreta de cara a les municipals del 2027.
13: I 2 ferits a les últimes hores, una a Juneda per arma blanca i l'altra a Calafell per arma de foc. Sergi López.
0: En el cas de Juneda, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca. Es tracta d'una persona de 44 anys que hauria agredit el seu company de pis. Els fets van passar ahir al migdia en un habitatge del carrer Font de la localitat. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En el cas de Calafell, els fets van passar la matinada de dissabte. Segons ha avançat el cas, tot va començar amb una baralla al passeig marítim en una zona d'oci nocturn. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 i la seva vida no corre perill. No s'ha produït cap detenció.
13: I el Camp de Mar de Tarragona ha reviscut l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics han omplert l'activitat L'Espai aquest diumenge, que enguany s'ha centrat en el Perquè de Roma.
23: Després de 28 edicions, el director sortint Magí Saritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
1: El que ens espera encara serà millor, perquè penso que podem créixer encara bastant més, podem fer nous formats.
23: Saritjol es jubila i el festival queda en mans d'una nova direcció encapçalada per Julio Villar.
13: Doncs li hem posat aquesta banda sonora de Ben-Hur, aquesta Tàrraco Viva. Tu ets molt d'anar a veure pel·lis de romans?
23: D'anar a veure pel·lis de romans, no, però saps allò que diuen allò que diuen de l'imperi romà, no? Que
13: quin és el teu imperi romà, vols dir? Pues,
23: l'imperi romà sí que hi penso bastant, eh?
13: Es va posar molt de moda durant una època, això, vull dir, no? Home, jo crec que l'any passat estàvem tots dient, i quin és el teu imperi romà, no?
23: Sí, i es feia molt la conversa de quin és el teu particular, perquè tothom, bueno, per qui no sàpiga què és, això és que...
13: Sí,
23: diu que totes les persones tenen alguna cosa amb la que pensen habitualment, alguna cosa històrica o el que sigui.
13: Doncs nosaltres ara pensem ràpidament amb la Marina Fernández, aquí en 15 segons ens ha d'explicar què trobarem avui al programa.
4: Mira, bon dia. Tertúlia esportiva, ressaca futbolística, 20 anys després hi haurà eleccions al Real Madrid i a la festa al Barça, i parlarem d'intel·ligència artificial. Vindrà el Francino també.
13: Doncs vinga, no ens ho perdrem. Doble programació que comença aquesta hora aquí a Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
5: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: És dilluns 25 de maig i si vau anar a dormir amb algun bri d'esperança relacionat amb la guerra a l'Iran, Donald Trump ha tornat a rebaixar-ho, ha tornat a esmenar-se a si mateix després de passar-se tot el cap de setmana alimentant la idea d'un acord de pau amb l'Iran, que era imminent, deia, vaja... que resulta que no és tan imminent com deia aquest desbloqueig de l'estret d'Hormuz. Anirem als Estats Units, al Pròxim Orient també, per actualitzar. Parlarem també amb una de les activistes de la flotilla detingudes per Israel que denuncien maltractaments. L'arribada aquest cap de setmana dels integrants retinguts ha tornat a activar més les relacions encara d'Espanya amb Israel. Avui el Papa treu la seva primera encíclica, que vindria a ser el pla estratègic del seu pontificat, i la dedica íntegrament a la intel·ligència artificial. Més de 1,000 milions de persones al món la fan servir cada dia, la IA. Nosaltres ho abordarem a partir de 9:45 del matí. I venim d'un cap de setmana molt marcat pels esports, pel futbol. 20 anys després hi haurà eleccions al Real Madrid. Enrique Riquelme ha presentat els avals i li han validat. Avui sabrem quan seran aquestes eleccions, però vaja, en menys de 15 dies. Madrid, un volcà, i Barcelona, una festa. Aquest diumenge hi ha hagut festa grossa per la quarta Champions Blaugrana i ja s'ha acabat la Lliga, ja sabem qui puja i qui baixa. Girona, Mallorca i Oviedo cauen al Pou de Segona i el Depor i el Racing tornen a Primera Divisió. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins als 11, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
7: Molt bon dia.
4: He fet els deures a mitges. No he tret el nòrdic encara, però ho faré.
7: Vaja.
4: Avui.
7: Però te'l treus durant la nit, suposo,
4: sí,
7: no?
4: Sí, exacte. Dormo al damunt. I m'he banyat al mar, això sí.
7: I és que déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura. Mira, començaré per aquí, perquè ens esperàvem que pugés la temperatura al llarg del cap de setmana amb les temperatures que teníem, però és que ho ha fet molt més del que ens esperàvem. Si bé és cert que és la capa més superficial, però hi ha molts punts ja propers a la Costa Daurada, per exemple, amb una temperatura de l'aigua altíssima, de 23-24 graus, i ja superem els 20 a pràcticament tot el litoral de Catalunya. Aquestes serien temperatures habituals de l'aigua del mar per un avançat juny, però bé, és el que toca, i aquesta setmana serà plenament estiuenca, i atenció, entre el dimecres i el divendres, perquè a gran part de Catalunya ja no només tindrem temperatures d'estiu, sinó de plena canícula.
4: Carai.
7: I això es traduirà en màximes de més de 35 graus a gran part de Catalunya. I a més, amb molt poca humitat haurem d'estar atents també, doncs, com passa l'estiu, no?, els incendis forestals. D'augment, les nits encara, com hi ha molt aire sec, doncs donen un respir. A la ciutat de Barcelona costa baixar dels 20 graus, però s'acaba baixant a la major part de la ciutat. Ara 19 de mitjana, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, també a Girona. I sol tot el dia, com ahir, amb un cel ben blau, és a dir, molt bona visibilitat, sol molt eficient, màximes al voltant dels 25 graus a la línia de la costa, dels 30 des de les valls del Pirineu fins al prelitoral. I com és habitual, on més calor farà, a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida i la Conca de Tremp, amb màximes aquí de 33-34 graus. Durant la tarda, la marinada bufarà de moderada forta a gran part de Catalunya, forta aquesta pròxima nit al sud de Lleida i a l'interior de l'Ebre.
4: Carbó, gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 5 minutets de les 7 del matí. No voldria ser la gola de catacolla aquest matí. Guillem Favó, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Tan llarga va ser la nit d'Oslo que no va acabar fins ahir a la tarda a Montjuïc. Fins ahir a la tarda nit, de fet. El Barça femení va estar de festa després d'aconseguir la quarta Champions pel club.
2: Sí, de la seva història. Hi va haver festa grossa a l'avinguda Maria Cristina, tot i la calorada. 10.000 aficionats blaugranes van celebrar la temporada de les futbolistes de Pere Romeu. Van celebrar la quarta Champions i els altres tres títols aconseguits aquesta temporada. Dissabte van guanyar la Champions contra qui havia estat la seva bèstia negra, l'Olímpic de Lió, a qui van endossar un 4-0.
1: Eufòria desfermada, no n'hi havia per menys, i va haver grans moments amb micròfon a la mà. Joan Tejedor.
3: El podi dels millors moments musicals van ser per la portera Catacoll, que va posar a cantar al públic la cançó per excel·lència de comunió amb l'afició. Per Quica Nazaret, que va oferir una gran interpretació de La Perla, de Rosalía. I el president interí Rafa Juste, que va rematar la festa cantant l'himne del Barça.
4: Tenim un home a tothom! Barça! Barça! Barça!
1: I molts càntics també demanant a les futbolistes que es quedin la temporada que ve, sobretot dirigits a la capitana, Alexia Botellas, perquè algunes, més d'una, té peu i mig fora del club. Anna Palet.
5: Perquè amb tots els títols de la temporada ja a la butxaca, és moment d'anunciar el futur de les futbolistes que acaben contracte. La carpeta que més preocupa és la de la capitana, Alexia Botellas. Durant la celebració, els aficionats li van demanar que es quedi.
6: A totes aquestes persones que veieu una mica més... Un moment, que és més important això.
5: En la mateixa línia van rebre càntics Zona Valle i Mapi León. Totes dues tenen decidit deixar el Barça a final de temporada. Qui sí que seguirà serà la davantera noruega Graham Hansen, també el tècnic Pere Romeu. Només falta posar dia a la signatura. L'equip descansa avui, demà entrena, perquè dimecres té partit de Lliga. El Johan Cruyff, última oportunitat perquè les jugadores que marxen s'acomiadin de l'afició.
1: I poca festa, en canvi, al PSOE, amb Zapatero cada vegada més acorralat. Acorralat Zapatero des del punt de vista judicial i Pedro Sánchez des de la perspectiva política.
7: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicialitzada.
1: No és menor aquest fragment que acabeu d'escoltar. És el líder del PNB que ha virat i veu irresponsable que Pedro Sánchez esgoti la legislatura.
2: I el PNB és el soci o havia estat el soci més estable de Sánchez. Amb el cas Avalós, Aitor Esteban, el PNB van optar per protegir el bloc de la investidura, però amb la investigació de Zapatero això sembla que ha canviat.
1: Això al PNB, però és que Sumar també deixen de fer una defensa tan aferrissada com van fer en els primers minuts que es va conèixer tot l'afer Zapatero.
8: No se puede permitir que se cobre por gestiones políticas. Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable.
2: La tensió també recau en Esquerra i Junts. Els postconvergents els van poder preguntar divendres, li van fer a la seva portaveu, Mònica Sales, per la posició del seu partit.
9: Demanar explicacions al PSOE en aquesta situació complicada. Junts és un partit que malauradament ha patit les clavegueres del PSOE, del PP, que hem hagut de donar moltes vegades explicacions de coses que no eren reals, i per tant en un moment tan delicat la justícia ha de fer camí, però també el PSOE ha de donar explicacions d'aquesta situació que hem conegut.
2: Sostenia que el PSOE podria estar sent víctima del lawfer, però exigia igualment explicacions.
1: I el Partit Popular pressiona els socis de Pedro Sánchez, sense els quals no hi ha moció de censura possible contra Pedro Sánchez.
10: Lo más que han llegado a decir es lo de Rufián, ¿no? Que dijo que después de haber leído el auto del juez sobre Zapatero, se le había roto el corazón. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Lo que no se rompe es su apoyo al gobierno. Ese no se ha roto. Porque están tan podridos com el govern al que apoya.
2: Això és el que deia Tellado. Junts, Esquerra i el PNB afegia tan podrits com el govern. Després feia aquest missi... Aquest...
10: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez.
2: I ja es tenia el cas a Pedro Sánchez.
1: Que pots aprofitar per assenyalar el PSOE en aquest cas, però el nivell de faltonisme ha arribat a uns extrems a Espanya que, vaja... fa una mica d'angúnia. I en les últimes hores ha transcendit el contingut de l'informe de l'UDEF sobre el qual se sustenta tota aquesta causa.
2: És l'informe que va fer servir el jutge José Luis Calama per imputar l'expresident. Segons aquest informe, Julio Martínez, l'empresari, amic de Zapatero, era el seu lloctinent, testaferro en castellà.
1: I després hi ha les transferències que té documentades la policia.
2: Zapatero hauria ingressat als seus comptes 2,6 milions d'euros en 5 anys entre 2020 i 2025. Són 174 transferències de societats investigades, d'empreses de la trama i també de capital xinès. Avui el magistrat ha de remetre a les bars el resultat de les seves investigacions.
1: I de cirereta una fotografia d'unes ostres i xampany.
2: I un missatge sospitós. La policia creu que en el rescat de l'aerolínia podria haver-hi hagut informació privilegiada perquè dies abans que l'executiu espanyol doncs, confirmés aquest rescat hi va haver una celebració amb ostres i xampany. A la fotografia es veu el president de l'aerolínia hispano-venezolana. Quan Julio Martínez, aquest empresari, va rebre la foto, va escriure, tranquilo, eso sale del 1%, que podria ser el valor de la comissió de la mossegada.
1: En fi, això mentre l'Audiència Nacional es reprèn el judici del cas Kitchen, sí, el del Partit Popular, aquest.
2: Que,
1: clar, van assenyalant, però també tenen les seves pròpies misèries.
2: Qui estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra. Reprenja la vuitena setmana amb la reproducció dels àudios de Villarejo, que es van començar a reproduir la setmana passada, i entre els quals hi ha converses del comissari i l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal. Amb els últims arxius es donarà per acabada la fase de les proves documentals per donar pas a la declaració dels 10 acusats, entre els quals hi ha l'exministre Jorge Fernández Díaz.
1: 7 i 12, mirem a l'exterior. Donald Trump continua dient una cosa i la contrària. L'acord imminent amb l'Iran resulta que ja no ho és tant. Corresponsal als Estats Units a Washington, Sara Canals, bon dia.
11: Bon dia, sí. En aquest context d'incertesa, Donald Trump rebaixa les expectatives a través de la seva xarxa social. El dissabte anunciava que revelaria els detalls d'aquest acord en breu, però ahir, en canvi, demanava no precipitar-se. Insisteix en que l'acord final ha de ser un acord sòlid, sense defectes, i que, tot i que la relació amb l'Iran és molt més professional i més productiva, cal deixar-lo clar que no poden obtenir l'arma nuclear. Un Donald Trump, a més, ambiciós, perquè en plena negociació amb l'Iran també està pressionant els seus socis àrabs perquè s'uneixin als acords d'Abraham, un dels seus èxits del primer mandat, i que consisteixen en normalitzar relacions amb Israel. En paral·lel, el cap de la diplomàcia, Marco Rubio...
12: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline...
11: Explicava ahir que ha estat un cap de setmana de progrés i que si el pla funciona no només implicarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz, sinó que també acabarà amb les ambicions nuclears del règim iranià.
1: I l'altra gran guerra també a escala, la d'Ucraïna. Rússia ha tornat a bombardejar Kiev amb míssils hipersònics.
2: Sí, amb míssils Oreshnik que esquiven les defenses antiaèries. Ahir la matinada va llançar a Moscou un dels atacs més violents des que va començar el conflicte. Més de 600 drons i 90 míssils que van colpejar la capital i la seva província. Han mort almenys 4 persones i un altre centenar han resultat ferides. Aquesta matinada, una regió russa ha denunciat que estava sent atacada per drons ucraïnesos.
1: I avui es desvetllarà la primera encíclica del Papa Lleó XIV, una encíclica ve a ser el full de ruta de l'Església del seu pontificat, amb un paper protagonista, en aquest cas, per la intel·ligència artificial. Ens ho explica el corresponsal a Roma, el Joan Solés. Bon dia.
13: Papa Leone in questi mesi ha già fatto capire di prestare molta attenzione ai temi economici, ai problemi della disuguaglianza.
14: Lleó XIV ha deixat ja clar en els darrers mesos la seva especial atenció als problemes econòmics, a la desigualtat, a la marginació i a la guerra, temes que també tractarà en aquesta encíclica, com també la finalitat militar de la intel·ligència artificial. Bon dia. Així ens ho comenta l'editorialista i escriptor italià Marco Politi.
13: Ci sarà certamente uno sguardo positivo.
14: Presentarà, sens dubte, ha afegit, una perspectiva positiva sobre la capacitat de l'humanitat voluntat de progressar, però també dels problemes que planteja la intel·ligència artificial. I aquesta és, per descomptat, la raó per la qual el Papa ha volgut tractar aquest tema.
13: Papa Leone ha volut afrontar el tema.
14: L'encíclica, la primera d'aquest pontificat, sota el títol Magnífica Humanitat, signada pel Pontífex el 15 de maig passat, es donarà a conèixer a partir de les 11 d'aquest matí a l'Aula Nova del Sínode del Vaticà.
1: I tornem cap a casa. El topall als preus del lloguer conté l'escalada de preus. Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona, sense aquesta limitació, els lloguers costarien ara al voltant de 200 euros més. Ferran Dalmau.
15: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte a abans d'aplicar el topall de preus. Però segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatge, si no s'hagués posat aquesta regulació, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. I a més, també s'han frenat el nombre de contractes nous de lloguer de temporada. Són bones notícies, diu el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera.
16: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, ho podem dir, una davallada del lloguer de temporada.
15: Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
1: A la vegada, la compra d'edificis sencers per especular també ha baixat per primera vegada en els últims 3 anys. L'Ajuntament treu pit d'estar aconseguint desactivar els fons d'inversió, que encara hi són, que encara ens porten notícies de desallotjaments, però baixa. Segons diuen, això va a menys, Ferran.
15: Els blocs sencers són l'objectiu principal dels fons d'inversió perquè és la manera més fàcil de treure un rendiment elevat amb una sola compra. L'any passat se'n van comprar 149 a Barcelona. És un descens del 31% respecte a l'any anterior, quan van ser 217. El comissionat d'habitatge, Joan Ramon Riera, diu que és un fre important als inversors.
16: Comencem a detectar, doncs, que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
15: Des de 2022, que les compres d'edificis sencers no paraven de créixer, ara s'ha revertit la tendència.
1: Un centenar de persones de diverses associacions de dones trans de Girona s'ha concentrat a la capital per protestar pel feminicidi de dimarts passat a Figueres. Recordareu el cas on un home va matar enmig del carrer la seva parella a ganivetades, un home que havia estat detingut hores abans i que havia vulnerat l'ordre d'allunyament. Sergi López.
17: Les diferents portaveus asseguren que la violència contra les dones queda molt invisibilitzada quan es tracta d'una persona trans.
18: Les associacions hem de seguir en lluita.
19: Però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
17: Recordem que el jutge va enviar divendres a presó provisional comunicada i sense fiança al presumpte d'autor de l'homicidi. El crim es va produir a ganivetades al carrer i a plena llum del dia. La víctima era la seva exparella.
1: I us ho expliquem al CERC Catalunya. A Sant Adrià del Besòs hi arriba al port dos cables internacionals que són clau pel funcionament d'internet.
2: El 98% del trànsit d'internet circula per sota dels oceans i dos d'aquests cables arriben per aquí. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un d'aquests cables submarins de fibra òptica.
1: Vaja, que per aquí arriben les dades que us permeten poder obrir el WhatsApp i parlar amb qui vulgueu. Pol Valero.
20: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
21: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
20: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrix Telecom, que gestiona l'estació.
1: I els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou, a Rodalies i regionals, han iniciat una campanya de recollida de signatures perquè el servei torni a ser gratuït.
2: Sota la plataforma Ja n'hi ha prou, reclamen que els trens de Rodalies i els que comentava, regionals i mitjana distància, siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, els problemes. També la manca d'informació, els retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. La campanya inclou una petició de signatures a change.org i accions de difusió a través d'Instagram amb l'objectiu de mobilitzar més usuaris afectats i augmentar la pressió social sobre les autoritats.
1: Temps pels esports. dues dècades després hi haurà eleccions al Real Madrid.
0: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie, es una candidatura a favor del Real Madrid. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social.
1: Aquest és Enrique Riquelme, té 37 anys i és president d'una empresa de renovables, d'energia renovable, que es diu Cox. Té molts quartos, també. Va superar un dels principals requisits dels estatuts del Club Blanc.
2: Sí, presentar l'aval que rondava els 190 milions d'euros. La Junta Electoral ha confirmat que tota la documentació presentada complia les exigències establertes pel club i ara hauria de fixar avui oficialment la data dels comicis. No hi ha eleccions. Al Madrid, des del 2006, allà no es va presentar Florentino i que va guanyar Ramon Calderón.
1: I ja s'ha acabat la Lliga, aquest cap de setmana s'ha acabat la Lliga, ja sabem qui puja, qui baixa, el Deportivo, el Deportivo de la Coruña, torna a primera divisió.
3: Despeja el árbitro, se lleva el silbato a la boca, va a pitar, sube el Deportivo a primera división.
2: Puja a primera 8 anys després del seu descens. Es va imposar ahir 0-2 al Valladolid per certificar, falta d'una jornada, l'ascens a primera d'un històric. De moment acompanya el Racing de Santander, la tercera plaça amb accés a primera es disputarà, sortirà dels play-offs.
1: En canvi, qui ha acabat baixant és el Girona, això passava dissabte, en parlarem també a la tertúlia esportiva de tot això, de la celebració de les noies del Barça, de les eleccions al Real Madrid i de el viacrucis del Girona, que finalment no va poder ser i tornarà a caure a segona. I en futbol internacional, pendents de la data oficial de les eleccions també del Real Madrid, però també de la llista de convocats a la selecció de Luis Fuente pel Mundial.
2: Sí, Luis de la Fuente l'anunciarà aquest matí. El seleccionador nacional donarà a conèixer la llista de 26 convocats a 1:15 del migdia. Hi ha grans incògnites, com per exemple si anirà o no Joan Garcia, si entra o no a la llista Eric Garcia o Gavi, si va Hausen, que seria l'únic jugador del Real Madrid a la convocatòria. Qui no hi serà és Fermín, una de les grans absències per la selecció espanyola pel Mundial, que comença l'11 de juny.
1: Un Mundial on qui preocupa és Leo Messi.
2: Perquè aquesta matinada ha abandonat el camp al minut 73 després de sentir molèsties musculars a la cama esquerra, en un partit boig que l'Inter de Miami ha acabat guanyant per 6-4 amb dues assistències de l'argentí, ha marxat directament als vestidors.
1: I Guardiola s'ha acomiadat ja del Manchester City.
22: I love you so much.
2: El de Sant Padó no va poder contenir l'emoció ni durant el partit ni, evidentment, tampoc després en l'acte de comiat del City, que pel que ha estat el seu tècnic en els últims 10 anys, una dècada, ha fet Pep Guardiola al Manchester City. La derrota davant del campió de l'Europa League, l'Aston Villa 1-2, no va ser suficient per espatllar una tarda emotiva a l'Etihad Stadium.
1: Escolta'm, que el Real Madrid no ha tret res en futbol, no, però tampoc en bàsquet. Han perdut la final de l'Eurolliga.
2: Tampoc. Va perdre 92-85 contra l'Olympiacos, que guanya així la seva quarta Eurolliga. El Madrid es va queixar de l'arbitratge en els moments finals del partit.
1: En motor, Antonelli aconsegueix la quarta victòria de la temporada.
2: El de Mercedes s'endú el Gran Premi de Canadà i és més líder del Mundial. Hamilton va ser segon i Verstappen tercer. Sainz va sumar punts, 9è, i Alonso es va retirar amb un problema al seient del seu Aston Martin.
1: I ha començat el Roland Garros.
2: Que no comptarà amb la presència d'Alcaraz, que té a Sinner com a favorit, i a Rafa Jodar com la gran esperança espanyola. Des d'ahir fins demà es disputa la primera ronda del Gran Slam, que es disputa fins al 6 de juny.
1: I avui la firma l'actualitat ens la posa el Josep Ramoneda.
23: Gresca Espanya, calma Catalunya. Mentre el president Illa pacta amb Oriol Junqueras els pressupostos catalans, l'explosió del cas Zapatero amb tota la caverna desbocada complica la vida a Pedro Sánchez, que es troba en una peculiar contradicció. Mentre Europa està liderant el rellançament d'una socialdemocràcia cada cop més desdibuixada, la dreta i el seu poder mediàtic van a totes contra l'home que els hi va passar la mà per la cara quan menys s'ho esperaven. Contrast, calma Catalunya. Illa va capitalitzar el seu perfil contingut després del soroll desbordant del procés. Ara li toca convertir-ho en projecte polític i consolidar una majoria d'esquerres. I Junqueras ha captat el moment. És la resposta democràtica a l'amenaça de l'extrema dreta. L'espanyola amb Vox i el PP que el festeja i la catalana amb l'aliança de Riols a l'alça. Dit d'una altra manera, la majoria d'esquerres s'ha fet indispensable en un moment en què la dreta catalana està descol·locada per la crisi de Junts, incapaç d'entendre que Puigdemont és un personatge del passat que no s'ha pogut llegir la realitat i s'ha perdut en la llunyania. Quan tots els líders del procés fa temps que estan aquí, ell segueix a Brussel·les. L'esquerra catalana

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: El franquisme, tal dia com avui?
2: Avui i d'aquí dos dies, de fet, se celebrarà el 50 aniversari justos. Vull dir que si voleu preparar les espelmes, tingueu-ho present per dimecres, perquè el 27 de maig farà 50 anys de les primeres jornades catalanes de la dona que van ser un fet revolucionari del 1976, aquestes.
1: I per què es van organitzar? Què ho impulsava? Quin va ser el motor d'allò?
2: Doncs, mira, van ser unes jornades que van reunir 4.000 dones al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Poca broma amb aquest tema, perquè potser a algú li sonarà estrany o ni li sona, perquè no és massa conegut. I, de fet, una de les ganes que tenia avui de parlar-ne és precisament aquesta, per posar-ho en el mapa de l'època de la transició, i que moltes vegades, com que és història de les dones, no es té massa en compte, i que, vaja, és d'aquells elements que és molt important per entendre què passava els anys allò, l'any 76, amb la mirada posada al que havia passat abans amb la Segona República, clar, hi ha el tall del franquisme i la Guerra Civil abans, i després d'un any de treball aquestes dones es van reunir al Paranimf de la Universitat.
1: Doncs no devia ser fàcil organitzar-ho.
2: No, la veritat és que va ser difícil perquè, clar, heu de tenir en compte que, primer, quan en van començar a parlar, Franco ja havia mort. Franco encara era viu, no havia mort, disculpeu. I el que va passar és que es van engrescar perquè l'any 1975 les Nacions Unides va decidir dedicar aquell any, el van anomenar l'any internacional de la dona, perquè hi eren conscients que hi havia moltes desigualtats entre homes i dones. De fet, l'any 1967 les Nacions Unides ja n'havia començat a parlar. Clar, què passa? L'Espanya franquista era membre de les Nacions Unides i havia de fer veure que incorporava tots els valors democràtics, de llibertat de les Nacions Unides, i el que van fer va ser organitzar unes jornades sobre la dona, però presidides per Pilar Primo de Rivera, que era de la secció femenina, i Carmen Polo de Franco, que era l'esposa de Franco. Total, que ja pots imaginar que des dels sectors antifranquistes i els sectors feministes, de veritat, es van posar les mans al cap i van començar a fer unes jornades primer a Madrid l'any 75 i a Catalunya hi ha un grup de dones que es comencen a reunir, i a partir d'aquí, doncs, clar, heu de pensar que això, que era una època que no hi havia mòbils, que no hi havia internet,
1: clar,
2: i com ho feies?
1: Doncs, com congregues a tantes persones, sí.
2: Clar, i doncs anaves a trobar gent als barris, als districtes, a les associacions de veïns, eren molt importants, i després també ciutat per ciutat van començar a parlar-ne, es va convertir en una mena d'efecte de bola de neu. La idea és que hi anessin 300-400 persones, i de cop van trobar-se amb un allau d'inscripcions de dones que volien participar, i van convertir això en una idea que havia començat amb 300 dones al Col·legi d'Advocats l'any 75, doncs en aquesta macro trobada de 4.000 dones, bé, 4.000 dones no, 4.000 persones, perquè també hi havia homes, això sí.
1: Important, homes, també pel moviment feminista, que
2: sí,
1: hi hagi homes.
2: Però és molt divertit, perquè els homes hi podien anar, però havien de fer només observadors, no podien intervenir. Allò
1: es
2: era un espai per
1: més
2: les...
1: d'un.
2: Sí, es veu que més d'un, pel que expliquen les cròniques, no s'ho va agafar gaire bé, no. Perquè, esclar, allà es va parlar molt clar com mai s'havia parlat des de la Segona República. Ja. I imagina't, si ara ja, quan parles de feminisme, Marina, l'impacte que genera, imagina't l'any 76.
1: I després de l'èxit de convocatòria, què va passar amb el moviment feminista?
2: Doncs el que va passar és que va continuar, i aquesta també és la qüestió important. Sembla com si determinats sectors i determinats mitjans de comunicació hagin descobert el feminisme a partir d'aquesta nova onada del 8M que hi ha hagut recentment. Però això no és així. De fet, el feminisme hi ha sigut sempre. Hi ha hagut moments més de lluita més intensa i que ha tingut més visibilitat. Als anys 60-70 va passar i després sembla que va desaparèixer. Però és que al cap de 15 dies després de les jornades es va publicar una revista que es deia Vindicación Feminista, dirigida per la Carmen Alcalde i la Lídia Falcón, que va vendre milers d'exemplars i participaven dones com l'Anna Maria Moix. Molts llocs es van anar organitzant seccions de dones, vocalies de dones, associacions. I, de fet, hi ha Cala Dona a Barcelona, que també neix de tot això. I cada 10 anys es fa una nova edició d'aquestes jornades, i que, de fet, enguany són entre el 12 i el 14 de juny a la,

0: i coets de Barcelona, o sigui que pareu bé l'orella perquè allà també es parlaran de coses que algunes ressonaran al que va passar fa mig segle i altres que miraran cap al futur sense cap mena de dubte.
1: Carmeniu, gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies, bon
1: Adéu.
0: Dia.
1: I arribarem a 7:45 amb la reina al mando. Acabem la tornada d'Anatomia D a la Sexta, amb Mamen Mendizábal. Cristina García, bon dia.
2: Bon dia, noi. Sí, Anatomia D va tornar a nit a la Sexta recuperant la figura d'un dels polítics, dels personatges més personatges dels 90. Jesús Gil y Gil, exalcalde de Marbella i expresident de l'Atlético de Madrid.
3: Marbella se nos iba al garete y entonces alguien había que salir allí a decir basta.
4: Impulsado por la Jet Set Marbellí, Jesús Gil acepta el encargo y se presenta a las elecciones de 1991 como candidato a la alcaldía de Marbella por el GIL, el Grupo Independiente Liberal.
5: ¡Que vote Jesús GIL! ¡Que vote Jesús GIL! ¡Que vote Jesús GIL! ¡Que vote Jesús GIL!
2: Aquest programa, que torna a les nits del diumenge a la Sexta en nova temporada, reconstrueix l'era més fosca del polèmic alcalde de Marbella, recordant que Jesús Gil va ser un constructor que va arribar a l'alcaldia arrasant en les eleccions a base de populisme, promeses de madura i un repartiment massiu de pisos i d'atenció per Nils. Un personatge que va marcar una època en la nostra televisió, recordat, per exemple, per aparèixer envoltat de models en biquini dins d'un jacuzzi, una imatge molt mítica. Un personatge al més pur estil Donald Trump, però ibèric. Ja podeu recuperar el primer programa d'Anatomia D de Mamen Mendizábal a A3Player.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 7:45 del matí, és moment d'actualitzar la informació de servei. I comencem per la mobilitat, perquè clar, en principi avui havia de ser un dilluns tranquil, sobretot a Barcelona, perquè aquí és festiu, però tenim problemes a l'AP7, està tallada a Roda de Barà per un accident. Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33, i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim ara mateix cap incidència. Normalitat també a l'entrada de la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La C17 ara mateix circula amb lentitud al seu pas per Mollet i ho acabem de saber que l'AP7 té la calçada tallada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, a causa d'un accident, amb fins a 4 quilòmetres de retenció, i també circula amb lentitud a l'altura de Mollet a causa d'un altre accident que talla també un carril en sentit sud i deixa 6 quilòmetres de retenció a l'AP7. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I a Rodalies, de moment, no costen incidències. Ens queda el temps. Que si heu passat calor aquest cap de setmana, sapigueu que en ve més. Jordi Carbó, bon dia.
8: Bon dia. Temps plenament estiuenc, amb sol i calor durant tota la setmana. A mitjans de setmana, la calor fins i tot serà pròpia de la canícula a moltes poblacions. Ara mateix tenim 19 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 16 a Lleida, al igual que a Girona. La presència constant del sol ajudarà que la temperatura pugi ràpidament, màximes per sobre dels 25 graus arran de costa, al voltant dels 30 tot el prelitoral, a l'interior i a les valls del Pirineu. I com és habitual, el màxim de calor al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre, màximes properes als 35 graus.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
9: Sempre he estat molt actiu i ara vull ser-ho amb gent de la meva generació.
10: Fira Gran 2026, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Més de 300 activitats, tallers i conferències pensades per a tu. Informa't i aprèn del que t'interessa mentre t'ho passes bomba. El 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet.
9: I abans donaré una ullada a firagran.com.
11: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
12: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
14: Josep Maria Bartomeu, què tal? Bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: En una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves? Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
15: Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona, i vaig dir, i ho tornaré a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. I jo vaig decidir-ho, dic, escolteu, ho tenim al club? No, doncs contractem-ho externament.
16: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant 4 minuts a 7:45 del matí, repassem l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
17: Hola, bon dia.
1: I el més immediat és situar-nos una altra vegada a la P7. Dèiem, estava tallada la via per un accident a Roda de Barà. Hi ha canvis en això?
18: Sí, acabem de saber que l'acaben de tornar a obrir. Només s'hi circula per un carril i això provoca aturades també durant 4 quilòmetres que no circulen fluidament aquí a Roda de Barà. Però hi ha més coses avui. Els Estats Units i l'Iran comencen a acostar posicions per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà, malgrat que Trump va anunciar el cap de setmana que al final de la guerra imminent, de moment, no s'ha tancat un acord. Sí que Washington i Teheran treballen en una proposta de pau que desbloquegi la situació a l'estret d'Hormuz.
19: Avui els 13 passatgers d'espanyols de Londius, que estan en quarantena a l'Hospital Gómez Ull a Madrid, s'han de sotmetre a la seva tercera prova PCR des que van començar l'aïllament. De moment, tots han donat negatiu en antivirus i aquesta setmana han pogut rebre visites dels seus familiars. En funció del resultat d'avui, Sanitat planejarà els nous escenaris que s'obren.
18: Per cert, que avui el Papa Lleó XIV publica la seva primera encíclica. El text que hi era el seu pontificat està dedicat íntegrament a la intel·ligència artificial i a protegir-se en el respecte. Porta per nom Magnífica Humanitat.
19: Les víctimes de l'accident d'Ademús compareixeran a la comissió d'investigació sobre el cas al Senat, declararà el president de l'Associació d'Escarrilament d'Ademús, que havia sol·licitat la compareixença de fet diverses vegades.
18: A l'Audiència Nacional avui es reprèn el judici pel cas Kitchen, que arriba a la seva 8a setmana. Durant aquesta jornada han de continuar amb l'escolta dels àudios de Villarejo, entre els que s'hi troben converses del comissari i l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal. Quan s'acabi l'escolta d'aquests arxius, començarà la declaració dels 10 acusats, entre els quals hi ha l'exministre Jorge Fernández Díaz.
19: Avui ha convocada una vaga entre el personal tècnic sanitari que afectarà la Vall d'Hebron, l'Hospital Josep Trueta, l'Arnau de Vilanova i l'Hospital Joan 23. Els tècnics reclamen que s'implementi la reclassificació professional que van signar l'acord Marc i que asseguren que està encallada al Ministeri d'Hisenda per manca de finançament.
18: El professorat de l'ensenyament públic valencià afronten la tercera setmana de vaga indefinida. Els docents tenen a punt un nou calendari de mobilitzacions i els sindicats presentaran avui una nova proposta de pacte a la conselleria.
19: A Catalunya els professors començaran una nova onada de vagues aquest dimecres amb una mobilització general a tot el país. Demà hi ha convocada una nova reunió amb la conselleria per intentar arribar a un acord salarial que pugui satisfer els docents.
18: En esports, la Junta Electoral del Reial Madrid hauria de decidir avui la data per les eleccions al club. És la primera vegada que hi haurà eleccions al club blanc després de 20 anys. La previsió és que els comicis siguin abans del 9 de juny.
19: L'empresari Enrique Riquelme ha confirmat la seva candidatura i avui obrirà el seu electoral al passeig de la Castellana, des d'on posarà en marxa el seu projecte del canvi pel Reial Madrid.
18: Avui també coneixerem la llista dels convocats pel Mundial del 2026, que es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i Canadà.
19: I avui és el dia de l'orgull friki. I per això sona la sintonia de Big Bang Theory, que és una de les sèries que millor reivindica el friquisme, però també n'hi ha d'altres.
1: Sí, els que ens agradava Goku eren friquis.
19: Bueno, perquè és manga, no? Podríem dir. I com que és manga, doncs escolta, molts en català, si
1: això és
19: que
1: assenyalament.
19: Escolta, també hi ha friquis de pel·lícules, eh? A Barcelona, de fet, van fer dissabte un seguit d'activitats a l'Arc de Triomf i al Passeig de Sant Joan, on hi havia friquis de tota mena, d'universos, manga, d'anime i tot el que us pugueu imaginar.
1: Clar, és que em fa gràcia això, perquè en el fons
19: pot ser
1: és
19: friqui
1: molt
19: de
1: fàcil
19: tot.
1: Caure al cliché. Pot ser friqui, exactament,
19: totalment,
1: de qualsevol
19: de
1: cosa. Hi ha friquis de Bad Bunny.
19: Totalment, sí.
1: I
19: de l'Aquí Catalunya.
1: I hi ha friquis de futbol i de l'Aquí Catalunya segur que també algú en trobaria. Va, agafem els diaris. El Barça a la Champions, la capital d'Ucraïna en flames i Zapatero, els principals titulars.
19: Les jugadores del Barça a la portada de l'Ara i del Periódico amb un campiones al darrere. Era l'escenari preparat a Barcelona per celebrar la quarta Champions. A l'esport, que grans, amb exclamació. El Mundo Deportivo, desatades, desencadenades. Càntics d'Alexia, queda-te. Entre els 5.000 aficionats que van anar a celebrar el títol, el Barça va celebrar els aconseguits títols, la Champions, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya.
1: Celebracions d'una banda, destrucció de l'altra.
19: Tant a La Vanguardia com al País, les imatges triades són de destrucció a Kiev, que la matinada d'ahir va patir un dels atacs més durs de Rússia des que va començar la guerra.
1: I el cas Plus Ultra, el cas Zapatero, tenim d'una banda La Vanguardia. L'expresident s'enfronta a noves revelacions al sumari.
19: A l'Ara, l'UDEF atribueix guanys de 4 milions a Zapatero amb la trama. Al País, la pista del petroli que condueix a dos germans a Veneçuela. Intel·ligència Prospectiva va pagar 1 milió a empreses properes a Zapatero. També el Periódico. Empresaris xinesos van pagar a la trama de Zapatero. I el cas trastoca els plans del govern i el PNB veu irresponsable esgotar mandat.
1: I altres temes que es colen a les portades, per exemple, que els Mossos detecten un auge dels narcobúnkers.
19: Això el Periódico. En aquest mateix diari també llegim que la gran empresa familiar catalana encadena 2 anys de turbulències i que els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preus.
1: Madrid imposa el copagament als malalts més greus de l'ELA.
19: Això a la portada del País. La comunitat ho ha imposat als de tercer, als de grau 3, per rebaixar la subvenció de quasi 100.000 euros aprovada en una llei al Congrés. Les associacions de malalts estan indignades. En aquest diari també llegim que Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz i que el cotxe elèctric dispara les inversions de la Xina a Europa.
1: Europa asfixia amb una cúpula de calor històrica.
19: A La Vanguardia també destaquen l'entrevista a les pàgines interiors a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, que assegura que s'hauran de dedicar més recursos al finançament municipal, i també a l'Ara, que el projecte de la línia orbital divideix els experts.
1: I ara ens fixem en l'opinió. A La Vanguardia encara rebobinen a la setmana passada, eh? S'han quedat amb els pressupostos ambiciosos.
19: El projecte de llei pactat pel govern combina despesa social amb inversió. Es tracta d'uns pressupostos que combinen el pragmatisme amb l'ambició de millora de Catalunya. Dels pressupostos n'escriu al País, de fet, Meritxell Batet. La política no és contraposar valors i ideologies, sinó fer realitat actuacions efectives com els comptes.
1: Més preguntes de Zapatero.
19: Editorial del Periódico. Si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó recorria a múltiples societats? Això és el que es pregunten. Queden les conseqüències polítiques d'aquests indicis.
1: Parlar amb Putin.
19: Això el País. Europa ha de preparar-se per estar a la mesa de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna. La Unió Europea es mou després de constatar el fracàs diplomàtic dels Estats Units per tal d'avançar en la fi de la guerra. El llarguíssim conflicte, ja empantanegat en un perillós i mortal impàs, demana urgentment una solució i Europa ha de canviar de mentalitat.
1: El tenim més dèbil, el president rus?
19: Això es pregunten a l'Ara. Si la idea d'un hipotètic cop d'estat té poc pes, en canvi, sembla més evident la fragilitat econòmica russa. Les cartes de la Rússia de Putin no són tan bones.
1: I Sebastià Alsamora, a l'Ara, multar turistes.
19: Recull les diferents sancions per orinar al carrer, per exemple, a les Illes. Poden semblar excessius 500 euros per fer pipí al carrer, però és que l'incivisme és un dels problemes més greus que han d'enfrontar avui pobles i ciutats, que no és conseqüència de que depengui únicament del turisme de masses, però sí que hi va molt lligat.
1: I al País no culpem de tot el mòbil.
19: L'article se centra sobretot en la crisi global que suposa la baixa natalitat que travessem alguns països. Un article recent al Financial Times ho vinculava directament al mòbil, a l'ús de les xarxes, però les xarxes acceleren forces més profundes, diuen aquest article, que estan darrere d'aquest descens de la natalitat al món.
1: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. Línia orbital, una solució o una obra condemnada a eternitzar-se?
19: Això es pregunta en el diari Ara. El projecte de 5.200 milions divideix el sector sobre quines han de ser les prioritats de la xarxa de Rodalies, parlant amb diverses veus.
1: El tema del dia al Periódico va per la trama de Zapatero, que va operar a les Illes Verges per Delcy Rodríguez.
19: La UDEF ha localitzat en aquest paradís fiscal una societat de l'amic de l'expresident connectada amb Dubai i amb un banc dependent de la presidenta veneçolana. Al diari també hi teniu dibuixada la xarxa de l'expresident, que va ingressar quasi 500.000 d'euros de capital xinès, i en fa la radiografia de tota la trama. El govern, mentrestant, espera que declari Zapatero per decidir nous passos i el PNB, per la seva banda, demana avançar eleccions.
1: Sobretot aquest afer, també l'anàlisi del Valentí Puig al Periódico.
19: El que quedi del PSOE després de Zapatero i de Sánchez necessitarà uns reconstructors titànics, tret que el Partit Socialista tingui decidit desaparèixer, com ja ha passat a França o Itàlia.
1: El dilema del PP amb la moció de censura.
19: L'analitzen a l'Ara. Els casos judicials que afecten el PSOE fan que els populars meditin forçar una votació contra Sánchez al Congrés. Vox pressiona Feijó, però Gènova manté les reticències. A José María Brunet, al mateix diari, en fa l'anàlisi i conclou que s'haurà de veure què fa la Fiscalia anticorrupció, però que és probable que alguna acusació demani presó.
1: I l'Ivan Redondo també n'escriu. Escriu sobre la moció.
19: Feijó té el poder d'impugnatori, encara que de moment es resisteixi a apretar el botó nuclear, perquè sap que des del setembre del 23 no s'ha mogut de posició. Ell està lligat a Vox per no ser un polític lliure.
1: I també és veritat que com més duri Pedro Sánchez amb tot aquest afer, més pot estar-se cremant en el poder i menys opcions pot tenir de repetir. D'entrevistes, avui destaquem la Califana, la portaveu del govern i ministra de Seguretat Social i Migracions, l'Elma Saiz, al Periódico. Davant la prioritat nacional de Vox, la nostra prioritat és la d'igualtat d'oportunitats.
19: Analitzen aquesta conversa el procés de regularització extraordinària, els resultats del PSOE a l'Aragó i Andalusia, i també les noves polítiques dels governs del PP i de Vox. Diu també que sent efecte, tant per per Zapatero com a versió li tenen el PP i la dreta, diu que l'oposició d'avui no té projecte i que només persegueix erosionar l'honorabilitat de les persones.
1: A les pàgines internacionals... Més enllà de Rússia i de Donald Trump i l'Iran, la crisi del Partit Laborista reobre el debat al Brexit.
19: Els aspirants a succeir Starmer discrepen sobre la tornada a la Unió Europea. Una de les crítiques que ha rebut el primer ministre és la seva taviesa política.
1: Els abusos a la flotilla obren una nova bretxa entre Europa i Israel.
19: A La Vanguardia, Itàlia, un gran aliat de Netanyahu demana que la Unió Europea sancioni el ministre Ben-Gvir.
1: Nosaltres d'aquí una estona parlarem amb la Laura Campos. És una de les persones que surt agenollada en aquest vídeo que va difondre el ministre ultra de Netanyahu. Diu que té blaus cops per tot el cos dels maltractaments que ha rebut mentre va ser retenida per Israel. Parlarem amb ella a partir de 9:15 del matí. El Marroc frena les compres de gas a Espanya de què depenia el 2022.
19: Els enviaments al país nord-africà d'hidrocarburs adquirits principalment als Estats Units acumulen 3 mesos de fortes retallades.
1: I els conservadors guanyen a Xipre en unes eleccions amb un ascens de l'ultradreta.
19: Eleccions marcades per diversos escàndols de corrupció i l'entrada de l'hemicicle de nous partits. Més detalls al país.
1: Els narcobúnkers per plantar marihuana proliferen a Catalunya.
19: Els Mossos detecten noves maneres de plantar herba i en un context d'assalts entre bandes rivals, aquestes estructures són una opció creixent entre els traficants per cultivar la droga i assegurar-la. Tema que obre avui les pàgines de Societat del Periòdico. Els Mossos estan trobant menys cultius, però requisen més quilos. Perquè ens en fem una idea, construir un magatzem blindat costa 1 milió d'euros, però tot això s'amortitza amb només 2 collites.
1: Van a més les criatures que necessiten una pantalla per anar al lavabo o per menjar.
19: Tema que obre les pàgines de Societat de La Vanguardia. Pediatres i psicòlegs alerten del perill de fer servir la tecnologia com un xumet digital, perquè, clar, és temptador, perquè el mòbil calma la criatura, fa que sigui fàcil incorporar-lo al dia a dia. El problema apareix quan la dinàmica amb el dispositiu s'instal·la quan són massa petits. Hi ha pares, de fet, que recorren a la tecnologia perquè no saben gestionar les protestes dels fills.
1: Un ideal extrem de bellesa viril sedueix els nois.
19: Als gimnasos, fòrums i xarxes socials s'estén la moda dels looks maxing, que fa que molts joves segueixin pràctiques sovint perilloses, com per exemple operar-se per modificar la mandíbula per tenir-la presumptament més angulosa. Hi ha molts nois que passen per quiròfan i també hi ha nois, com recullen a La Vanguardia, que s'han arribat a tallar els llagrimers dels ulls per tenir-los més estirats.
1: Mare de Déu. I a les pàgines culturals.
17: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
1: És bastant probable que us hagin ametrallat aquest cap de setmana a persones que han pogut anar al concert de Bad Bunny, sigui via xarxes socials, sigui en directe.
19: No sé tu, però crec que no calia anar-hi, perquè ja és com si haguéssim estat al concert nosaltres també.
1: Va passar el mateix amb la Rosalía. El gran fenomen de Puerto Rico.
19: Avui podem llegir la crítica del concert de Bad Bunny a La Vanguardia, que li posen un 4 sobre 5. Repassen cadascuna de les cançons que van marcar el concert, des de Calla Ita a Debí tirar més fotos. Celebren que el cantant fins i tot parés en alguns moments a saludar el públic. Va xocar-los, de fet, les mans en algun moment.
1: Y los Javis, un fenómeno imparable.
20: Lo bueno del cine de nuestro país es que cada uno venimos de un lugar diferente, que no pasamos por una industria que te intente homogeneizar. No.
19: També se'n fan ressò avui els diaris. Després de guanyar el premi a la millor direcció a Cannes per La Bola Negra, Ambrosi i Calvo rodaran ara, han anunciat en anglès. Amb el premi és com que el festival ens diu que anem bé, que hem de seguir amb la nostra veu, és el que deia Calvo al discurs d'agraïment.
1: I rodaran junts, tot i que estan separats.
19: Tot i que estan separats,
1: sí, senyora. Vull dir que em trenquen la relació, però ells segueixen treballant.
19: Parella artística, exacte.
1: Colze amb colze. I un manuscrit de Cervantes, que n'ha arrencat d'un arxiu, ha sortit a subhasta.
19: La justícia permet la venda d'una carta de pagament rubricada per l'escriptor el 1593, que va ser arrencada d'un lligall notarial perquè prioritza la possessió privada demostrada des del 77. Això ho explica en el periòdico.
1: I Donald Trump redobla el seu tort sabràs contra Disney.
19: Obre les pàgines culturals a l'Ara. La Comissió Federal de Comunicacions accelera la revisió de les llicències d'emissió de la cadena en obert. ABC, una de les tres més grans del país, Trump demana que la cadena acomiadi directament a Jimmy Kimmel.
1: Com queden els protagonistes del dia als semàfors verds i vermells dels diaris?
19: El periòdico, semàfor vermell pel president del Girona, que baixa a segona. Verd pel cap d'investigació criminal Ramon Chacón, responsable del tema de drogues a Catalunya. A l'Ara, semàfor verd per la gimnasta Cora Noguer, de Granollers, que es medalla de plata als campionats africans júniors, i vermell per Netanyahu. A La Vanguardia, semàfor vermell pel ministre de Justícia de Turquia i verd per un dels Javis, després de guanyar el premi a Cannes a la millor direcció per La Bola Negra.
1: Obrim els esportius. Florentino té oposició. Enrique Riquelme opta oficialment a presidir el Real Madrid.
19: Efectivament, és l'entrevista que li fan avui al Marca. El Madrid ha de recuperar els seus valors, és el que diu el candidat, que ara ja ha presentat la documentació necessària aquest cap de setmana. Diu que el volen com a que el soci del Madrid torni a sentir-se propietari del club, que el madridisme necessita il·lusió i que s'ha d'impedir la privatització de l'entitat.
1: I també tenim l'adeu de Guardiola.
0: When I arrive, my first interview was with
19: el futbol anglès acomiada Guardiola com un geni, llegim al periòdico. Entrenadors, comentaristes i opinants d'Anglaterra coincideixen a destacar l'abans i el després del que ha significat la seva presència.
1: El Depor, que puja a primera, copa també avui les portades.
19: Després de 8 anys, un Depor refundat, fort, imparable, un tsunami l'anomenen alguns diaris, perquè és diferent, però sobretot perquè és gran.
1: I el Girona dilapida 174 milions i acaba baixant a segon.
19: El club gironí afronta el repte de la reconstrucció. La Lliga ajudarà amb un matalàs entre 10 i 14 milions i a l'avantguàrdia es fixen en Ter Stegen perquè ha guanyat una Lliga i ha baixat a segona en una mateixa temporada.
1: I amb quina carta ens quedem avui dels lectors dels diaris, Miquel?
18: Avui ens quedem amb la carta de l'Èrica, que diu que ningú parla de la gran desinformació que hi ha al sistema educatiu respecte als estudis posteriors a l'ESO. Explica que quan els joves acaben els estudis no saben què fer després perquè no tenen les eines necessàries per afrontar aquesta decisió. A l'últim curs de l'etapa obligatòria els expliquen algunes opcions, però no les suficients per una decisió tan important com el seu futur. Estaria bé que s'aprofundís en explicar en què consisteix cada sortida.
1: És veritat, és que és un moment delicat quan arriba. Tu tenies molt clar el que
18: no
1: volies fer?
18: No, de fet, he fet molts canvis, he fet molts girs de volant la meva trajectòria.
1: Entre aquell que adoptaves, que era el primer?
18: Mira, jo vaig començar amb números. Mira. Vaig trigar poc en veure que no era el meu.
1: I aquí tenim nosaltres, aquí encantats tenim, de la vida, escolta'm. Va, ara la notícia per comentar l'hora del cafè.
19: I ens hem de tornar a situar al concert de Bad Bunny.
1: Una altra vegada, sí.
19: Una altra vegada, perdona. Perquè és que hi ha nadons que arriben en moments imprevistos. Hi ha
1: gent
19: que
1: no. Història.
19: Hi ha gent que, escolta, que té un bebè i ho té previst i tot va bé, i està a l'hospital i dona temps d'arribar, tot bé. Però n'hi ha que no tant. Per exemple, a l'Ari. Segurament és una història que us ha arribat d'alguna manera i si no, doncs ho expliquem ara, perquè l'Ari aquest divendres al concert de Bad Bunny es veu que va trencar aigües mentre estava ballant. La història s'ha fet viral en qüestió d'hores, acumula milers de reaccions. Alguns l'anomenen el bebé de Bad Bunny, perquè clar, és veritat que tenint en compte aquesta història li podrien posar Antonio Benito també. La història, la protagonista ha relatat que va començar a notar molèsties durant el concert, però que al principi es va pensar que eren nervis o el cansament de tantes hores de dreta. Tot va canviar quan en plena actuació va entendre que el part s'estava avançant. Diu, literalment Bad Bunny m'ha fet trencar aigües.
1: A veure, que avançant. Jo he llegit aquesta història perquè la publicaven, si no m'equivoco, els companys de Nació Digital.
19: Sí.
1: De 38 setmanes estava.
19: Que vull dir que ja s'ho podies imaginar una mica.
1: Vull dir que és a temps. Sí. Un part entre les 37 i les 42 setmanes ja és un part a temps.
19: Clar, no, però suposo que és això, no? Que ella es confia de dir, no, tu em molestis, però no serà res, penses, home.
1: No, que ja no passa res, eh? Que ballar és fantàstic per poder activar també tot el procés del part. Vull dir que aquí també hi ha qui l'assenyal, com se'n va un concert
19: totalment.
1: De Bad Bunny embarassada.
19: I sort que no estava per això a la part dels VIP, no sé si ho has vist això, perquè els VIP es veu que estaven molt enxubats allà, que no podien pràcticament moure's ni sortir.
1: Molt enxugats, havent pagat 500 euros.
19: Havent pagat 500 euros. Imagina't, no et pots ni moure, imagina't parir allà, saps què vull dir?
1: Sí, també a vegades, això passa també amb les aerolínies, que a vegades la gent paga per anar en primera, i anar en primera, no sé, a Ryanair, per exemple, no sé si hi ha gaire diferència d'anar on va tota la resta.
19: Totalment.
1: Simplement, com a mínim, pot ser el primer a la cua. Va, que arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia.
6: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Ai,
1: avui... No coneixia aquesta faceta teva.
0: No, avui vinc amb molta calma, eh?
1: Sí, però molt... saps que a aquesta hora del matí la gent s'ha de llevar.
0: Sí, ara potser...
1: Necessita una mica de marxeta, però...
0: S'ha girat una altra vegada, però... No, amb aquesta màgia de Charles Trenet, o Trenet, m'ho dic Trenet, no, millor, que és Le Mer, m'encanta. Sempre que vull trobar la calma, l'escolto, perquè és tranquil·la, però és bonica a la vegada. I és que vull parlar-te de cançons relacionades amb el mar, marina. Ho sento. Mira que volia no fer-la.
1: Ha sigut incapaç, no, Tomà.
0: Bueno, ja et dic que no sonarà Perales i el velero llamado Libertad.
1: Ah, no, eh?
0: No, perquè sé que la vas buscar, però...
1: Apaga i vámonos.
0: Però no. Volia ficar una ben clàssica. A més, quan escolto aquesta cançó, m'imagino el Trené davant de la platja al 1900 i poc, que va ser quan la va escriure, mirant al mar, o sigui, és molt bonic això, m'encanta. Però ja saps que a mi m'agraden els canvis significatius que diuen, i vaig ja amb el meu moment friki directament. Algú de Disney va pensar: jo crec que aquest cranc ha de tenir accent cubà.
1: Oh,
0: jo crec que sí. I van crear aquesta màgia de la peli de La Sirenita.
2: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueño con ir arriba.
1: ¡Qué gran equivocación!
2: ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera
1: que cause tan ilusión?
2: Bajo el mar,
1: bajo el mar.
0: I tenia raó, Sebastián. Hi ha una part de la cançó que diu... Mira, no, deixa un pujo, pujo, pujo.
2: Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
0: Té una part la cançó que diu: allí fuera sus casas son de cristal, dels peixos. O sigui, és,
1: clar, les peixeres.
0: Clar, sí, sí. És dura,
1: és
0: però... És duríssim. És duríssim,
1: és
0: Sebastián.
1: És una cançó protesta.
0: Mai pensaria que diria: Sebastián, duríssim. Però sí, no vingueu a la Terra, perquè
1: ja,
0: aquí
1: Bad
0: són...
1: Hi ha Bad Bunny, de la crítica social, i després hi ha Sebastián.
0: Aquí tots són problemes, no sortiu del mar.
1: Pensava, o sigui, que deies que tots són llatinoamericans. Que també...
0: No, també. I ara vull ficar-te una cançó d'un grup heavy. Sí, sí, directament, heavy.
1: Quins canvis, tu.
0: Sí, no és habitual, però no m'he pogut resistir. El grup es diu Tierra Santa, són de Logroño, i van fer una adaptació genial del poema de José de Espronceda. Sí, ja saps, un dels més famosos, i que tothom pensa que són 100 canyones, i són 10.

0: las dos que han también. Fins al final del programa, vinga.
1: El uno al otro con ti.
0: Tú deías 100 o 10 o 10.
1: Con 10, con 10 sí, cañones por banda, viendo un pop a través de la porta al mar, si no olvidan
0: un bergantí. Pero sabes que hay mucha gente que dio con 100 cañones por banda. Porque 100, ja. Yo he preguntado a la redacción y tú tom de ella con 100. Y yo, no, no.
1: Són 10, originalment.
0: Són 10, són 10.
1: Són trampistes, les que diuen 100.
0: Sí. I ara vaig amb una cançó maquíssima, una de les meves favorites, de Mecano, Canvi Total, i que va molt bé per aquella gent que diu que només destaca les seves lletres, que són més senzilles, me voy jamón de York, en Nueva York, i tot això. Estic parlant de naturaleza muerta. Parla d'una dona que es torna boja esperant cada dia a la vora del mar que torni al seu estimat mariner, però la mar no vol.
1: Graciosa.
0: I... Et sona el que és la història? Perquè, clar, ningú no es fixa que és exactament la mateixa història que el Muelle de San Blas, de Maná. O sigui, parla exactament del mateix i és Anna esperant eternament a Miguel.

0: Es durísima, es durísima la cançó, eh? No sí, quiero, sí. El mar dient no quiero compartir su corazón, eh? O sigui, és molt dura. I acabo amb una molt bonica, com gairebé totes les de Maria del Mar Bonet. Vigila el mar i vigileu sempre el mar, que és de tots.
1: Doncs molt bé, eh?

0: Bon dia a tothom, són les 8 i la dona del César no només ha de ser honrada, sinó semblar-ho.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Segur, segur que no tots els polítics són iguals, però cada vegada costa més trobar les diferències. Si aquests dies heu parlat amb simpatitzants o votants socialistes, o si sou o heu sigut vosaltres mateixos, segur que heu sentit una frase similar a «Hosti, és que fins i tot ell, és que ja que queda, és que ja no hi ha un pam de net». Ha de ser molt dur avui ser un polític honrat. La corrupció ha fet tant de mal i ha podrit de tal manera la democràcia a Espanya que la sensació és que qui s'hi posa en això de la política és perquè aspira a lucrar-se'n de manera ignominiosa. I això és tremendament injust pels que s'hi dediquen, perquè no tots són uns mangants. El cas de presumpte tràfic d'influències de Zapatero, presumpte encara, és una estocada del progressisme en general. Escrivia ahir el corresponsal polític del País i col·laborador d'aquest programa, Carlos Cue, sobre l'enfonsament moral d'aquest bàndol i ho resumia en paraules que li compartia un dirigent socialista. Deia: «Primero nos dispararon a una pierna, luego a la otra, después a los brazos, ahora al corazón, que es Zapatero, y ya solo nos falta el tiro en la cabeza, que es Pedro Sánchez». A Felipe González li va sortir Roldán, a Aznar la boda de la filla i la Gürtel, a Rajoy, Bárcenas, la Caixa B del PP, la Kitchen, un cas aquest últim que s'està jutjant des de fa setmanes i que esquitxa un Partit Popular que ara tira de veta de Zapatero per moure-li la cadira a Pedro Sánchez. I aquí la sensació és que això de la vara de mesurar va només en funció de si a qui acusen és dels teus o no ho és. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí. I ara ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Ho comentàvem a primera hora, ja hi ha valents que s'han banyat al mar i no calia tanta valentia perquè, efectivament, era bastant suportable. Com a mínim, el Garraf, en dono fe. I dius, prepareu-vos perquè això va a més al llarg de tota la setmana.
2: Vaja, si et volies fer el valent aquest cap de setmana a la platja, cridaves molt, no?, quan entraves l'aigua i després tot
0: no
2: xuleta així,
0: no? No.
2: Sí. I la gent espantada dient, mira que valent o valenta.
0: Sí,
2: sí, mira, justament ara estava... Tenim una eina ara mateix del satèl·lit Meteosat, sí, que ens permet veure la temperatura de l'aigua del mar 2 cops al dia. Estem mirant una dada recollida ahir a la nit, abans de la mitjanit, i podem veure amb una resolució de 500 metres la temperatura com és a tota la Mediterrània. I oscil·la ara mateix enfront de la costa de Catalunya entre els 22-24 graus en alguns llocs. Molt alta. Temperatura altíssima per ser finals de maig, com també terra endins. I és que la setmana es presenta de ple estiu i fins i tot de canícula entre dimecres i divendres, quan a gran part de Catalunya podríem superar els 35 de màxima. I encara estarem al mes de maig. És molt probable que moltes poblacions s'iguali el rècord que es va assolir el mes de maig no fa massa tampoc, el 2022. Centrant-nos en avui, com ahir, sol, bona visibilitat, hi ha poca humitat, si bé la calitja sí que va en augment, ara 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 16 a Lleida i Girona, màximes una mica per sobre dels 25 graus a la costa, al voltant dels 30 des de les valls del Pirineu fins al prelitoral, superant els 30 a gran part de l'interior i a prop dels 34-35 graus al Pla de Lleida, Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. En aquestes condicions, com sol passar durant les tardes càlides, el vent de marinada bufarà moderat arreu de Catalunya, farà més amable aquesta calor, forta la marinada durant la nit al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona.
0: Gràcies, Carbó. Fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Passen 4 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: El terratrèmol té ones expansives al socialisme a mesura que van sorgint més correus del cas Zapatero i l'obscur rescat de Plus Ultra.
3: Més correus compromesos, fotos, ostres i xampany. Els detalls revelats aquest cap de setmana pels informes de l'UDEF apunten que l'expresident Zapatero no només va cobrar una comissió, sinó que ell era el director estratègic de la presumpta trama de corrupció.
0: I l'escàndol està fent, com deia, una expansiva.
4: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: I això no és l'oposició, sinó un dels seus socis de govern més fiables. Aitor Esteban del PNB ha convidat a Sánchez a avançar eleccions.
0: Els Estats Units fan ballar el món i les borses una vegada més amb un anunci, però no d'un acord amb l'Iran que estaria, segons ell, segons Donald Trump, a punt d'arribar a bon port.
5: Progress has been made, significant progress, although not final progress has been made.
3: Progrés significatiu, però no definitiu. Ens han marejat tant Trump com Marco Rubio aquest cap de setmana, mentre Teheran diu que fins que no s'aixequin les sancions, Hormuz no s'obre.
0: Israel es mofa d'Espanya per la rebuda a cops dels activistes de la flotilla per part de l'Ertzaina.
3: El responsable de la policia basca diu que investigarà els fets. Una manifestació va recórrer ahir Bilbao per denunciar l'acció de l'Ertzaintza, que va tirar a terra i pagar alguns dels activistes. Israel i Sukapa ironitza. Ha citat a la cap de la diplomàcia a Tel Aviv a una reunió perquè aclareixi aquests fets.
0: Nosaltres d'aquí una estona, a partir de dos quarts, parlarem amb una de les activistes que va ser detinguda, maltractada, també, segons ella mateixa, denuncia per Israel. El Papa Lleó XIV publica avui la seva primera encíclica. Una encíclica vindria a ser el pla estratègic del pontificat.
3: Es titula Magnífica Humanitat. Està dedicat a la intel·ligència artificial i a l'acte de presentació no només hi serà el mateix papa, que és poc habitual, sinó també el cofundador d'Antròpic, el gegant de la IA, amb el programa més poderós i perillós del món i que l'ha volgut blindar de gent com Donald Trump.
0: El Madrid celebrarà eleccions per primera vegada després de 20 anys i Florentino Pérez tindrà un rival.
3: José Riquelme Vives, la junta del club ha aprovat la seva candidatura i els merengues aniran, per tant, a les urnes. Només ens falta ara saber la data.
0: I les que han fet història són les dones del Barça.
3: La victòria dissabte.
6: Medalla olímpica de l'or al mas cabró.
3: Festa diumenge, déu-n'hi-do, Quica Nazaret, quarta Champions a la butxaca i quart títol de la temporada per aquest Barça que no para de fer història.
0: És dilluns. I avui a l'Aquí Catalunya.
7: 22 cabrons encenen la grada, la penya malhumorada, perquè no entra el balonet.
0: Tertúlia de ressaca futbolera amb la victòria de la Champions del Barça, amb el descens confirmat del Girona, amb la pugna a la presidència del Real Madrid, on d'aquí menys de dues setmanes, ara ho dèiem, per primera vegada en 20 anys hi haurà eleccions. Després parlarem d'intel·ligència artificial amb motiu de la carta de l'encíclica del Papa, però no només. Ho farem amb el nostre expert en tecnologia i abordarem com les dades del mòbil no ens arriben per art de màgia, sinó a través de cables submarins per sota dels oceans. En el cas de Catalunya tenim un port a Sant Adrià, allà hi arriba un cable de 45.000 quilòmetres que fa tota la volta a Àfrica. Això us ho expliquem avui a Ser Catalunya, ara ho desgranem. A partir de les 10 al racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler, ja per tancar la crònica negra de l'expedient Iscar, avui el crim del bidó que ens porta a les Canàries. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins les 11, on recupereu després a YouTube, a Spotify, a la nostra pàgina web a Ser Catalunya.cat o a la de la seta.

0: amb Marina Fernández. Una banda
1: armada. Núvols negres planen sobre Zapatero als jutjats i sobre Pedro Sánchez a la Moncloa.
2: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Alguna cosa s'ha mogut, com a mínim, al PNB, el soci més estable fins ara de Pedro Sánchez. Aquest que heu escoltat era Aitor Esteban. Li reclama al president eleccions anticipades. Guillem.
3: Sí, eleccions anticipades aquest any abans de 2027, però no posa a disposició del Partit Popular els seus vots per una eventual moció de censura. El líder del PNB, que amb el cas Ábalos va optar per protegir, en canvi, el bloc de la investidura.
1: I després tenim Sumar, que, com sabeu, és dins del govern de Pedro Sánchez. També han deixat de fer una defensa tan aferrissada de Zapatero.
4: No se puede permitir que se cobre por gestiones políticas. Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable.
3: Era Enrique Santiago, molt més beligerant que fa una setmana. Esquerra, segons ha dit Rufián, s'esperen, si més no, a la declaració de Zapatero el dia 2 de juny a l'Audiència Nacional, mentre Junts...
5: Demanar explicacions al PSOE en aquesta situació complicada. Junts és un partit que malauradament ha patit les clavegueres del PSOE, del PP, que hem hagut de donar moltes vegades explicacions de coses que no eren reals. I, per tant, en un moment tan delicat, la justícia ha de fer camí, però també el PSOE ha de donar explicacions d'aquesta situació que hem conegut.
3: La seva portaveu, Mònica Sales, dijous en aquest programa sostenia que el PSOE podria estar sent víctima del laissez-faire, com li ha passat als independentistes, però exigia igualment explicacions.
1: I el Partit Popular el que fa és pressionar, centrar l'atenció en els socis de Pedro Sánchez, els necessita si vol arribar a una moció de censura.
6: Lo más que han llegado a decir es lo de Rufián, que dijo que después de haber leído el auto del juez sobre Zapatero, se le había roto el corazón. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Lo que no se rompe es su apoyo al gobierno.
1: Ho dèiem, el nivell de faltonisme és extrem ja per part del Partit Popular, que poden tenir arguments per carregar contra el govern de Pedro Sánchez o no, però vaja, no sé si aquest és el to més edificant. Miguel Tellado, l'escoltàveu des de Barcelona, deia que Junts, Esquerra i el PNB estan tan podrits com el govern.
3: Sí, un Tellado, el secretari general del PP, que sempre utilitza expressions molt inflamades.
1: I que no sé si és la millor manera de fer amics, si els necessita com aliats, dir-los que estan igual de podrits, però vaja.
3: També feia aquest símil amb Alibaba.
6: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez.
3: I ja es tenia el cas a Pedro Sánchez.
1: A Sánchez la corrala l'oposició i els socis de la legislatura, a Zapatero els indicis recopilats en la causa judicial. I aquí el que és important és que en les últimes hores ha transcendit el contingut de l'informe que ha servit per vestir tota aquesta causa. És un informe de l'AUDEF.
3: L'informe que va fer servir el jutge José Luis Calama per imputar l'expresident. Segons el qual, segons aquest informe, Julio Martínez, l'empresari i l'amic de Zapatero, era el seu lloctinent, testaferro en castellà.
1: Després hi ha les transferències que té documentades la policia.
3: Zapatero hauria ingressat als seus comptes 2,6 milions d'euros en 5 anys entre 2020 i 2025. Són 174 transferències en societats, de societats millor dit investigades, d'empreses de la trama i també de capital xinès. Avui el magistrat ha de remetre a les parts el resultat de les seves investigacions.
1: I la cirereta, una foto d'unes ostres i xampany.
3: I un missatge sospitós. La policia creu que en el rescat de l'aerolínia podria haver-hi hagut informació privilegiada perquè dies abans que el govern espanyol confirmés l'ajut, això va ser en plena pandèmia, hi va haver una celebració amb ostres i xampany. Hi ha una fotografia darrere d'una plata d'ostres. Es veu el president de l'aerolínia hispano-venezolana. Quan Julio Martínez, l'empresari, va rebre aquesta instantània, va escriure "Tranquilo, eso sale del 1%, que podria ser el valor de la comissió.
1: De la mossegada havies posat, però clar, tractant-se d'ostres i de menjar,
3: potser no era el més indicat.
1: El Partit Popular posa totes les investigacions en el mateix sac per anar contra Pedro Sánchez i avui el que tenim són novetats en el cas de la parella del president, de Begoña Gómez. Recordareu que tot això remunta a una polèmica instrucció per part d'un jutge de Juan Carlos Peinado que fa de l'esposa del president. Aquest matí la novetat és rellevant. De què es tracta?
3: Sí, parlem d'un altre informe, de l'informe de la UCO, que refreda els indicis de Peinado contra la dona del president del govern.
1: Ens ho explica el Pedro Jiménez, company de Tribunals de la SER. Bon dia.
7: La UCO ha entregado a Juan Carlos Peinado el informe de conclusiones sobre la investigación que abrió hace más de 2 años en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez y cuestiona algunos de los indicios principales que ha reunido el juez contra la investigada. El documento concluye que la cátedra extraordinaria que se investiga se creó siguiendo los cauces establecidos por la Universidad Complutense y que entre los objetivos estaba la creación de un software sobre sostenibilidad para pymes, una herramienta propiedad de la universidad que financiaron distintas empresas que siempre supieron que ese dinero que abonaban era para la universidad, no era para Gómez. Es más, la UCO asegura que no ha encontrado pagos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos en las cuentas investigadas, entre ellas en las de la mujer del presidente del gobierno. Los agentes revelan que la investigada facturó a la universidad 17.000 euros en 2 años, una cifra, dicen, incompatible con un enriquecimiento ilícito personal. Los agentes sí que confirman que la asesora que asignó Moncloa a Begoña Gómez colaboró en sus actividades privadas y que ambas hicieron gestiones con patrocinadores de la cátedra que deberían haber llevado a cabo los órganos de gestión de la universidad. Sin embargo, a renglón seguido, añaden que ninguno de los casi 200 correos que Cristina Álvarez remitió y que están incorporados a la causa guardan interés para la investigación.
1: I aquest cap de setmana ha començat el compte enrere per les eleccions municipals. Seran d'aquí un any exacte i a SER Catalunya hem començat una sèrie de reportatges perquè queda exactament un any. Hem començat amb Barcelona i Figueres.
3: Sí, aquestes eleccions segur que tenen data perquè no es poden anticipar.
1: 23 de maig.
3: 23 de maig. A Barcelona la gestió del turisme és una de les claus, previsiblement serà una de les claus. A Barcelona, on cada any es baten rècords de visitants internacionals, poden ser transcendentals les promeses dels partits sobre pujades o baixades de la taxa turística. A Figueres, en canvi, el focus està posat en la immigració. Fa temps que allà centra bona part del debat polític i serà un dels eixos centrals de la campanya.
1: Barcelona, Figueres, i després tenim Manresa, que és una de les ciutats que Sílvia Oriol s'ha marcat com a objectiu de poder guanyar, i a més és un escenari que pot replicar-se en altres municipis de la Catalunya central. Laura Pons.
8: Sí, els republicans van aconseguir 7 diputats, els socialistes 4 i els 2 regidors d'Impulsem Manresa van permetre la majoria per governar. L'aritmètica parlamentària, però, podria canviar de cara a l'any que ve, bàsicament per 2 factors. Primer, perquè s'espera que Aliança Catalana, quan anunci candidat, perquè encara no ho ha fet, estigui fort en aquesta ciutat, i davant d'aquesta expectativa, Junts ha anunciat un pacte amb un exdirigent de Front Nacional i hi ha candidatura conjunta entre Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Parramon, del grup nacionalista, per rendibilitzar els vots de la dreta i l'extrema dreta de cara a les municipals del 2027.
1: I cap de setmana de festa de color blaugrana. El Barça femení celebra davant de 10.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina, això és a la plaça Espanya, la quarta Champions de la seva història i els altres 3 títols aconseguits aquesta temporada. Joan Tejedor.
9: Les jugadores van arribar a l'Avinguda Maria Cristina ja embalades de la festa Oslo com Quica Nazaret.
10: No he tenido tiempo para pensar, no he dormido aún 10 minutos. No ha sido la festa más loca, pero igual ha sido la más especial.
9: I orgulloses de com han aconseguit la quarta Champions i els 4 títols d'aquesta temporada, com la capitana Irene Paredes.
11: Especial también, pues bueno, por las dudas que había fuera del vestuario a principio de temporada, nosotros lo teníamos muy claro. Aún así ha sido un camino largo y duro.
9: Per celebrar-ho amb una afició entregada a l'equip.
12: Y que sigan así, que este equipo llegará mucho más lejos.
13: Muchas críticas había al principio y las jugadoras veteranas, jóvenes, han dado un golpe sobre la mesa.
14: Si nos dicen al principio de temporada, nunca hubiéramos pensado que pasaría.
9: No van faltar els 4 trofeus a l'escenari, la Supercopa, la Lliga, la Copa i la Champions, que van portar les capitanes quan la plantilla va ser presentada jugadora a jugadora amb molta música, confeti, càntics i parlaments. A més de la plantilla i l'staff, també va acabar pujant a l'escenari el president interí Rafa Juste i el president electe Joan Laporta.
1: Que la celebració amb Laporta a l'escenari amb els seus balls ja habituals, hi va haver algun moment en què va semblar tot allò un concurs de talents musicals amb algunes futbolistes, fins i tot també algun directiu cantant en públic, eh?
9: El podi dels millors moments musicals van ser per la portera Catacoll, que va posar a cantar al públic la cançó per excel·lència de comunió amb l'afició. Per Quica Nazaret, que va oferir una gran interpretació de La Perla, de Rosalía. I i el president interí Rafa Juste, que va rematar la festa cantant l'himne del Barça.
15: Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana. Va, veurà en el vent. Un crit valent. Somiarà.
1: I precisament durant aquesta festa l'afició va demanar la continuïtat a diverses futbolistes. Ho van fer corejant el seu nom. Les que tenen un peu ja fora del Barça. Anna Palet.
16: Perquè amb tots els títols de la temporada ja a la butxaca, és moment d'anunciar el futur de les futbolistes que acaben contracte. La carpeta que més preocupa és la de la capitana Alexia Putellas. Durant la celebració, els aficionats li van demanar que es quedi.
17: A totes aquestes persones que veieu una mica més... Un moment, que és més important això.
16: En la mateixa línia van rebre càntics Ona Valle i Mapi León. Totes dues tenen decidit deixar el Barça a final de temporada. Qui sí que seguirà serà la davantera noruega Graham Hansen, també el tècnic Pere Romeu. Només falta posar dia a la signatura. L'equip descansa avui, demà entrena, perquè dimecres té partit de Lliga. El Johan Cruyff, última oportunitat perquè les jugadores que marxen s'acomiadin de l'afició.
1: Oasi Blaugrana, Terratrèmola, al Real Madrid.
18: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar.
1: Vaja, ho acabeu d'escoltar. 20 anys després, el conjunt blanc celebrarà unes eleccions per saber qui serà el futur president, o Florentino Pérez.
19: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Yo digo, ¿qué dirán los otros clubes si nosotros...
1: O Enrique Riquelme, que acaba de presentar els avals i que li han validat la candidatura.
18: Pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar estas...
1: Té 37 anys i és president d'una empresa, d'una companyia de renovables que es diu Cox. Per si ho dubtàveu, té molts diners a la butxaca.
20: Sí, Riquelme ha superat un dels principals requisits dels estatuts del club, que era presentar l'aval que rondava els, atenció, 190 milions d'euros, i la Junta Electoral ha confirmat que tota la documentació presentada complia les exigències establertes pel club. Ara només falta fixar oficialment la data, que això hauria de ser avui mateix. No hi ha eleccions des del 2006. Allà no s'hi va presentar Florentino i va guanyar Ramon Calderón.
1: Ja, en principi aquestes eleccions han de ser abans del 9 de juny. Vinga, obrim ara una finestra al món. Amb un Donald Trump que ha tornat a retractar-se durant el cap de setmana, ha alimentat la idea que un acord de pau amb l'Iran era imminent, però a última hora d'ahir rebaixava les expectatives. Trump assegura que hi ha un principi d'acord amb els iranians, però ara diu que no vol precipitar-se. Sara Canals, la nostra corresponsal als Estats Units, des de Washington. Bon dia.
21: Bon dia. Sí, en aquest context d'incertesa, Donald Trump rebaixa les expectatives a través de la seva xarxa social. El dissabte anunciava que revelaria els detalls d'aquest acord en breu, però ahir, en canvi, demanava no precipitar-se. Insisteix en que l'acord final ha de ser un acord sòlid, sense defectes, i que, tot i que la relació amb l'Iran és molt més professional i més productiva, cal deixar-los clar que no poden obtenir l'arma nuclear. Un Donald Trump, a més, ambiciós, perquè en plena negociació amb l'Iran també està pressionant els seus socis àrabs perquè s'uneixin als acords d'Abraham, un dels seus èxits del primer mandat, i que consisteixen en normalitzar relacions amb Israel. En paral·lel, el cap de la diplomàcia, Marco Rubio...
22: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline...
21: Explicava ahir que ha estat un cap de setmana de progrés i que si el pla funciona no només implicarà la reobertura total de l'estret d'Hormuz, sinó que també acabarà amb les ambicions nuclears del règim iranià.
1: Anades i vingudes, missatges optimistes, però de moment res de concret sobre el terreny.
20: No, i de fet, el que està realment sobre la taula, segons diverses fonts i segons també publica el New York Times, és simplement mantenir l'alto el foc i allargar-lo 60 dies més, un marge per poder seguir pactant un final definitiu de la guerra. Teheran, per la seva banda, insisteix que la qüestió nuclear no es tancarà ara, que és un tema per una segona fase, i també repeteix que desconfia dels Estats Units. Diu que abans de firmar o pactar res, exigeixen que s'aixequin les sancions.
1: I aquí és determinant el rol, el paper que hi juga Israel, que no vol que aquesta guerra s'aturi, no vol pactes, no vol sessions. Núria Garrido, què tal? Bon dia des de Jerusalem.
23: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Aquest és el paper que, i la influència que juga Israel sobre Donald Trump.
23: Sí, de fet, en les últimes hores Israel ha estat pressionant a Donald Trump per a que deixi la via diplomàtica i torni a la guerra. Recordem que Iran no participa en aquestes negociacions, però el que li va traslladar Netanyahu a Donald Trump aquest passat cap de setmana en una cridada telefònica és que si és o no aquest acord, ell va continuar bombardejant l'Iran perquè continua el Líban, perquè continua que allà hi ha encara amenaces, específicament parla de Hezbollah, i per tant en les últimes hores està pressionant-lo, no?, perquè torni a reanudar els bombardejos sobre l'Iran, i per tant ara també s'obre un escenari d'incertesa, perquè si bé pareixia que l'acord estava tancat, sembla que ara torna a estar més complicat, perquè també l'Iran desconfia, com esteu explicant, no? L'Iran està, el que li està demanant és que se centre en firmar un primer borrador per a la reapertura de l'estret d'Hormuz, però ell continua també reclamant la seva sobirania en aquest estret. Per tant, anem a veure què passa en els pròxims dies, però ja t'he dit jo que des d'aquí el Benjamin Netanyahu li està pressionant a Donald Trump per a que no faci ningun tipus d'acord amb l'Iran i mantenir guerres, no? Recordem que els pròxims mesos van a ser mesos electorals, és probable que les eleccions se celebren en setembre o en octubre, i Netanyahu ja està posant en marxa la seva maquinària electoral.
1: I després tenim l'Enrenou en relació a la flotilla, aquesta nova flotilla que havia salpat en direcció cap a Gaza, que van interceptar fa uns dies i que van detenir alguns dels seus activistes. Ells ja han tornat a casa, han tornat a diversos aeroports de l'Estat, a l'aeroport del Prat, al País Basc hi va haver tensió amb l'Ertzaintza, i arran d'això va haver-hi una càrrega policial

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Pedro Sánchez no ha d'actuar amb una hipocresia, diu, difícil de creure pel tracte de l'Ertzaintza, i com estàs explicant, també el govern israelí ha convocat a l'encarregada per a demanar-li explicacions. Resulta, com t'he dit, contradictori, perquè aquí Israel ha maltractat molt els membres de la flotilla, i recordem que arran d'aquest vídeo, per exemple, França, que té la major comunitat de jueus, Polònia, han prohibit l'entrada al seu país al ministre d'ultradreta Ben Gvir, també Espanya ho va fer fa uns mesos, i per tant, això continua reflexant aquesta crisi diplomàtica que continua, no?, entre Espanya i Israel, i sembla que així va continuar els pròxims mesos.
2: Nosaltres d'aquí una estona, a partir de dos quarts una mica més, parlarem amb la Laura Campos, que és una de les activistes que surt agenollada en aquest vídeo del ministre ultra de Netanyahu. Núria Garrido, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, una abraçada.
2: I després tenim la guerra sobre Ucraïna. Rússia ha llançat aquest cap de setmana un dels atacs més violents des que va començar la guerra.
3: Més de 600 drons i 90 míssils han caigut sobre Kiev, i entre la pluja d'artefactes hi havia un míssil supersònic, una arma dissenyada per guerres nuclears, és a dir, amb cap nuclear, i pràcticament impossible d'aturar amb els sistemes antiaeris convencionals.
2: I després tenim el Papa Lleó XIV, que poc abans d'arribar, d'aterrar aquí a Espanya, a Barcelona, també publica avui la seva primera encíclica. Això ve a ser el seu programa electoral. Si fos un partit polític, seria el seu programa electoral, el seu pla de govern. Si fos una empresa, seria el pla estratègic del seu pontificat. Està dedicat íntegrament a la intel·ligència artificial. Es diu Magnifica Humanitas, Magnifica Humanitat, i es presentarà al Vaticà amb la presència d'ell, del Papa, òbviament, que és inusual això que passi en aquest tipus d'acte. Joan Solés, des de Roma,
4: Papa
2: bon dia.
4: Papa Leone in questi mesi ha già fatto capire di prestare molto attenzione ai temi economici, ai problemi della disuguaglianza.
5: Lleó XIV ha deixat ja clar en els darrers mesos la seva especial atenció als problemes econòmics, a la desigualtat, a la marginació i a la guerra, temes que també tractarà en aquesta encíclica, com també la finalitat militar de la intel·ligència artificial. Bon dia. Així ens ho comenta l'editorialista i escriptor italià Marco Politi.
4: Ci sarà certamente uno sguardo positivo.
5: Presentarà, sens dubte, ha afegit, una perspectiva positiva sobre la capacitat de la humanitat de progressar, però també dels problemes que planteja la intel·ligència artificial, i aquesta és, per descomptat, la raó per la qual el Papa ha volgut tractar aquest tema.
4: Papa Leone ha volut afrontar el tema.
5: L'encíclica, la primera d'aquest pontificat, sota el títol Magnífica Humanitat, signada pel Pontífex el 15 de maig passat, es donarà a conèixer a partir de les 11 d'aquest matí a l'Aula Nova del Sínode del Vaticà.
2: Ja heu mirat el mòbil avui? No sé, Instagram, WhatsApp, TikTok, X... Us heu preguntat com arriba al vostre mòbil tota aquesta informació? Quan enviem un missatge a algú a un altre continent, quan mirem un vídeo a YouTube o una sèrie a Netflix, si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o a un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica. Pol Valero, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
2: El 98% del trànsit d'internet circula per sota dels oceans. A Catalunya, concretament a Sant Adrià dels Besòs, tenim un port on arriben dos cables internacionals. Com són?
6: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
7: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
6: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrix Telecom, que gestiona l'estació.
2: I aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant. En contra del que es pot pensar, són fils de molt poc gruix, eh?
6: Sí, són de fibra òptica, igual que la terrestre, i el que canvia són les proteccions.
7: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té

0: a diàmetre un centímetre i mig.
1: En canvi, a mesura que s'arriba a la costa, s'ha de protegir més perquè hi ha més elements, com la pesca o les àncores, que hi podrien interferir.
2: I els matrimonis davant de notari s'han duplicat en 5 anys com a conseqüència de la saturació i les llargues esperes al registre civil. Segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya, també s'ha multiplicat la tramitació d'expedients matrimonials per part dels notaris. Si el 2021 se'n van celebrar poc més de 2.000, el 25 per primera vegada es van superar els 4.000, el que dèiem, s'han doblat. I hi ha dues diferències principals entre casar-se davant de notari o fer-ho al registre civil. Quines són, Gemma Alegrí?
3: Sí, dues diferències importants. La primera és el cost. El casament davant de notari té un preu mitjà d'entre 500 i 600 euros. El registre civil és gratuït. La segona és el temps d'espera. Mentre que amb un notari el tràmit es pot fer pràcticament de manera immediata, al registre civil l'espera a Catalunya oscil·la entre els 6 mesos i un any.
4: Podem tramitar l'expedient matrimonial un dia i atorgar la celebració del matrimoni a l'endemà o la setmana vinent o quan ells ho consideren.
3: Els notaris reivindiquen la proximitat i el tracte personalitzat dels seus serveis.
2: I això de casar-se, després hi ha això d'intentar tenir un pis. Aquest cap de setmana milers de persones han tornat a sortir als carrers d'arreu de l'Estat per protestar contra els preus de l'habitatge. Reclamen mesures urgents davant l'escalada dels preus de lloguer i la dificultat creixent per accedir a un pis.
5: La protesta principal s'ha celebrat a Madrid, convocada pel sindicat de llogateres sota el lema "L'habitatge ens costa la vida, baixem els preus". Però també hi ha hagut mobilitzacions en ciutats com Saragossa o Sevilla.
2: I relacionat amb això, avui sabem que els contractes de lloguer a Barcelona costarien al voltant de 200 euros més de mitjana sense el topall de preus, sense aquesta llei que topa els màxims. Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona, aquesta és la realitat ara mateix, que la regulació ha aconseguit moderar el cost de viure a la ciutat i ha millorat molt la capacitat, per tant, d'assumir-lo amb els salaris actuals. Si més no, això és el que diuen. Ferran Dalmau.
6: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte a abans d'aplicar el topall de preus. Però, segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatge, si no s'hagués posat aquesta regulació, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. I, a més, també s'han frenat el nombre de contractes nous de lloguer de temporada. Són bones notícies, diu el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera.
7: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també recentment, ho podem dir, una davallada del lloguer de temporada.
6: Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
2: I els casals i les biblioteques de Barcelona tindran un telèfon gratuït per infants i adolescents sense mòbil que necessitin contactar amb la família. És un servei que posa en marxa l'Ajuntament de Barcelona.
5: El servei estarà disponible als equipaments municipals de proximitat, com ara centres cívics, biblioteques, casals de barri, equipaments esportius, ludoteques i també casals de persones grans. L'objectiu és que cap infant quedi desconnectat en situacions d'organització quotidiana, necessitat d'informació, seguretat o qualsevol altre motiu justificat.
2: En successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona continuen buscant els tres ocupants d'un vehicle que, atenció, no sé si heu vist les imatges, van vestir un cotxe patrulla dels Mossos i després va fugir. Hores d'ara només hi ha un detingut.
5: Sí, perquè a l'interior del vehicle hi viatjaven quatre persones, l'arrestat i tres persones més que van aconseguir fugir a peu. Divendres a la nit, un cotxe robat van vestir un vehicle camuflat dels Mossos d'Esquadra a Badalona, en un incident que va acabar amb els agents efectuant diversos trets. La policia vincula els ocupants del vehicle a un grup de taloners especialitzats en robatoris a l'interior de vehicles i camions estacionats en àrees de servei.
2: I aquí s'hi han detingut els Mossos és a 8 lladres multireincidents a Barcelona, amb 141 antecedents policials. Ha estat en un dispositiu contra robatoris violents de cadenes.
5: L'operatiu es va dur a terme als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i en van identificar 52 més, amb un acumulat de 661 antecedents.
2: Tornem en un parell de minuts.
8: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
9: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
10: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
11: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y La Geltrú, en el Centro Comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
12: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatraromea.cat y promentrada.com.
13: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
14: Una de les pel·lícules que podria endur-se un Òscar aquest diumenge i que ara per ara és la més vista a Netflix té entre el seu equip una dona catalana que ara mateix deu estar dels nervis. Mònica Egger, 29 anys, com estàs?
15: Hola, molt bé. Dels nervis.
14: Mira qui t'està escoltant. Daniel Martínez Lara, el teu professor. Hola, Daniel, com estàs?
16: Hola, buenas.
15: Dani.
16: ¿Qué tal todos? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira.
15: Ay, ahora parece uno de estos programas del corazón. ¡Que entre el invitado especial!
16: Efectiva, que entre su abuelo.
17: Al balcó, amb Anna Puigvoltas. La teva cita de cada vespre a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya.
18: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Fins al límit.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Passant 5 minuts a dos quarts, us hem parlat dels successos que hi ha hagut aquest cap de setmana. Doncs bé, tenim una notícia a última hora i és que els Mossos investiguen una baralla que hi va haver entre dos grups de persones al metro de Barcelona a l'estació de la Pau, això és l'L4, la groga. Va passar la matinada diumenge pels vols de les 3 de la matinada. Un home, com a conseqüència d'això, va quedar ferit amb arma blanca, així ho han explicat els Mossos d'Esquadra, una persona aliena a la baralla que va intentar separar els dos grups i que va acabar rebent una punxada. Aquesta és la notícia que hem conegut ara mateix. Temps pels esports.
20: Despeja el árbitro, se lleva el silbato a la boca, va a pitar, va a pitar. Sube el Deportivo a Primera División.
2: Sube el Deportivo a Primera División, el Depor torna a Primera després de 8 anys des del seu descens.
21: Es va imposar ahir 0-2 al Valladolid per certificar a falta d'una jornada l'ascens a Primera d'un històric. De moment, acompanya el Racing de Santander, la tercera plaça amb accés a la Primera es disputarà els play-offs i baixa són el Girona, el Mallorca i l'Oviedo.
2: La gran notícia del dia avui serà la llista de convocats de Luis de la Fuente pel Mundial.
21: El seleccionador Nacional donarà a conèixer la llista dels 26 convocats a dos quarts d'una del migdia. Hi ha grans incògnites, com per exemple si anirà o no Joan Garcia, si entra o no Eric Garcia o Gavi, o si va també, per exemple, l'únic jugador del Real Madrid en la convocatòria, Huisen. Qui no hi serà és Fermín, una de les grans absències per la selecció espanyola pel Mundial que comença l'11 de juny.
2: I Messi què?
21: Doncs té preocupada l'Argentina sencera, perquè aquesta matinada ha abandonat el camp al minut 73 després de sentir molèsties musculars a la cama esquerra en un partit boig que l'Inter de Miami ha acabat guanyant per 6-4 amb dues assistències de l'argentí. Ha marxat directament als vestidors a veure què passa amb el Mundial.
2: I Pep Guardiola s'ha acomiadat ja del Manchester City. I love you so much.
21: El de Sant Padó no va poder contenir l'emoció ni durant el partit, ni evidentment tampoc després en l'acte d'acomiadar el City cap al que ha estat el seu cos tècnic dels últims 10 anys.
2: El Real Madrid, que tampoc no aixeca cap en bàsquet, ha perdut la final de l'Eurolliga i en tennis ja tenim en marxa el Roland Garros.
21: Des d'ahir fins demà es disputa la primera ronda dels Grand Slam. Ahir va guanyar Djokovic, la final serà el 6 de juny.
2: Y en cultura.
22: Lo bueno del cine de nuestro país es que cada uno venimos de un lugar diferente, que no pasamos por una industria que te intente homogeneizar, no pasamos por estudios que nos pongan cortapisas. Somos una industria.
2: Aquest és un dels dos Javis que han fet història a Cannes.
21: Sí, perquè els dos directors, Javier Calvo i Javier Ambrosi, el que sentíeu, coneguts popularment com els Javis, s'han endut el premi a la millor direcció per la pel·lícula La bola negra. Són els tercers espanyols a aconseguir-ho a Cannes, abans que ells només ho havien fet Luis Buñuel per Los Olvidados l'any 51 i Pedro Almodóvar per Todo sobre mi madre l'any 99. La bola negra arriba als cinemes el 2 d'octubre i ara es preparen per rodar en anglès en noves pel·lícules.
2: I acabem de deixar enrere un dels esdeveniments més massius que es fan a Catalunya, que és l'aplec del Caragol de Lleida. Caragol, li hem de dir, per dir-ho bé, sí. Per dir-ho com ho diuen ells. La PEC del Caragol de Lleida tanca una nova edició de rècords.
21: Fixa't, 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis aquest cap de setmana, que enguany ha reunit 17.000 aplaquistes de 124 colles, que han consumit unes 14 tones de cargols.
2: Bons que són els cargols.
21: No en deuen quedar ja a Catalunya, de cargols. Ja.
2: Boníssims són els cargols. És veritat que, a més a més, diuen que ara s'han de començar a mirar què passa amb la calorada, perquè ho han passat bastant fatal els visitants, i diuen que de cara a l'edició que ve intentaran posar-hi remei a això. I un últim punt que té a veure amb el món animal. Troben una nova espècie d'aranya a l'Himàlaia amb una cara somrient a l'abdomen.
21: De cargols a aranyes, eh? Dos investigadors indis han descobert una nova espècie d'aranya a les muntanyes de l'Himàlaia, que destaca per una característica molt singular. El podeu buscar a Google per trobar fotos. És una mena de somriure vermell brillant a la panxa. És una aranya verda, però el somriure és de color vermell. Una nova espècie que l'han batejada popularment com l'aranya de la cara feliç de l'Himàlaia.
2: Molt bé. Vinga, va, a la tornada anem amb l'anàlisi.
0: Quina raó mou el teu món?
1: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
26: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació, on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
27: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: 20 minuts i seran les 9 del matí. Carlos Cue, corresponsal polític del País, encarregat de la informació de la Moncloa. Què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia.
2: Òbviament, parlar de la Moncloa avui és parlar del cas Zapatero. De fet, intentar-lo relacionar directament és el que vol fer el Partit Popular. D'una banda, et consta si avui finalment és quan coneixerem el sumari del cas? Perquè van dient en les properes hores, però no hi ha concreció específica de quan serà això.
28: Sembla que sí, però no és segur, perquè van des del divendres que deien que el divendres que no i que seria avui, però pensem que sí.
2: De moment el que hem conegut és l'informe de la UDEF en el qual s'ha construït tota aquesta causa, es va filtrar aquest cap de setmana. Tu escrivies ahir al País, al teu article, comentaves les paraules d'un dirigent socialista que compartia amb tu, deia: primero nos dispararon a una pierna, luego a la otra, después a los brazos, ahora al corazón, que está Patero, y ya solo nos falta el tiro en la cabeza, que es Pedro Sánchez.
28: Clar, perquè el que passa, la sensació que té... És una, si mirem atràs, no, des dels 5 dies que Sánchez es va recluir, que sí, es va retirar i va amenaçar amb la dimissió...
2: Arran de la imputació de la seva dona.
28: Per la imputació de la seva dona, la sensació del PSOE i de l'esquerra en general, del govern, no solament del PSOE, és una sensació d'acoso molt fort, i amb coses que no es creuen i amb coses que sí es creuen. Doncs hi ha casos molt diferents, no? Ábalos i Cerdán són casos rellevants, importants, i que no hi ha molta discussió de que hi havia matèria. Però hi ha altres que pel govern no hi ha matèria, com el de la dona, o com el de Germà, o com el del fiscal general.
2: Yeah.
28: Que tothom al govern pensa que va ser condemnat sense proves, no? Doncs aquesta sensació és molt fort, i amb el cas Zapatero hi ha una sensació diferent, no? Hi ha una cosa que és que no és com el juez Peinado, vull dir, no és un jutge boig que està fent coses molt rares sense arguments, però diuen, tampoc és el cas Cerdán. Vull dir que hi ha evidències, que hi ha gravacions de Cerdán parlant de Calés, no?
2: Mm-hmm.
28: Doncs és una sensació estranya, de que és evident que l'auto està ben fet i que hi ha arguments, però també pensen que no hi ha proves definitives de que Zapatero... La sensació general del govern és que encara creuen en Zapatero i estan convençuts que Zapatero podrà demostrar, com està dient a tota la gent que parla amb ell,
3: que podrà demostrar que ell no ha fet res rà i que no hi ha res estrany i que no hi ha, que no hi ha delicte.
21: Clar,
28: ell... Doncs és una sensació de, bueno, de paràlisi i de sensació de la que la legislatura està, està en una situació molt, molt difícil, però estan esperant a veure què diu Zapatero.
21: Clar, ell està citat el dia 2 de juny, el que passa és que és difícil que tota aquesta investigació es vagi prou ràpid com per dilucidar res abans d'unes possibles eleccions generals, encara que siguin quan vol Pedro Sánchez, que és el 2027, per tant, aguantar fins al final. Per tant, aquest rum-rum continuarà sent, i aquí s'obren diversos interrogants, no? D'una banda, si efectivament Pedro Sánchez podrà aguantar fins al 2027 com vol. Tenim Aitor Esteban del PNB, un dels seus aliats més estables, dient, escolta, és que això ja és insostenible, és que no es pot anar més enllà del 2026. I després tenim el Partit Popular intentant convidar els socis de Pedro Sánchez a fer-lo caure, però clar, és que Pedro Sánchez ja ha demostrat que pot arribar, o que aspira a poder arribar al final de la legislatura, encara que no tingui majories per aprovar res. Perquè clar, pot arribar-hi sense pressupostos, ja ho dona per fet, això.
28: Clar, és que això es pot fer, i això Sánchez està demostrant que es pot fer, perquè hi ha una situació de bloqueig, perquè ningú, el que diu el PNB és, bueno, el PNB és molt allunyat d'aquesta crisi, no? Però estava disposat el PNB a apoyar una moció de censura amb Vox i el PP? Jo crec que és evident que no, no? Doncs és una situació molt, molt caòtica, molt, una crisi de, molt de fons, però ningú, i tampoc Junts, i això a Catalunya teniu molt més informació que jo, però jo no crec que Junts esté en condicions d'assumir la responsabilitat amb una moció de censura de ser el grup, i aquestes històries són molts anys que te les recordaran, no? El grup que va portar el PP i Vox al govern.
21: Clar, no? mira Carlos, nosaltres parlàvem l'altre dia amb la líder del partit al Parlament, amb la líder de Junts, va ser aquí al programa, i li demanava específicament per això, d'escolta, esteu per una moció de censura amb el Partit Popular? Si us truquen a la porta, us hi trobaran com a mínim per parlar-ne? I ella va allunyar-ho moltíssim. Ella va dir, nosaltres ens hem trobat moltes vegades amb investigacions que no s'aguantaven i hem hagut de donar explicacions. El que ha de fer el Partit Socialista ara mateix és donar explicacions. Es va quedar aquí. Per tant, ara mateix el frame és aquí, i preguntant, si preguntes a fons de Junts, ara mateix t'allunyen aquesta possibilitat. Altra cosa és que estiguin remant molt sota voce, però vaja, com tu deies, quedar la foto com el que ha fet arribar al poder un govern del Partit Popular i Vox. Altra cosa és que al Partit Popular també li convingui que Pedro Sánchez es vagi coent a la seva pròpia salsa, no? És a dir, la sensació que com més aguanti a la Moncloa, més desgastat estarà, si finalment, efectivament, vol arribar fins al final.
28: Sí, això és una cosa important, perquè si parles amb el PP, jo vaig parlar aquesta setmana amb molta gent del PP, és bastant evident que ells estan, que han canviat d'estratègia, no tenen pressa, no estan convençuts de que quan més temps passi, més grossa serà la seva victòria. Ara estan ja pensant estan pensant de veritat en que arribaran al poder amb Vox, això és evident. Arribaran al poder amb Vox, però sense oposició, vull dir, com una oposició molt feble que no tindrà cap govern autonòmic, perquè estan convençuts que els que queden, que són molt pocs, que és Castilla-La Mancha i Astúries, cauran a mans del PP, que quedarà solament pràcticament Catalunya. Yeah. Catalunya i Navarra, potser. Doncs això és una oposició amb molt poca força, i doncs estan convençuts que si esperen, que no poden fer una altra cosa perquè no tenen vots per la moció de censura, que si esperen és millor, perquè estan convençuts, com deies tu abans, que la situació serà pitjor. A la Moncloa pensen que no. A la Moncloa pensen que necessiten una mica de temps per aclarir aquesta situació, que necessiten temps sobretot perquè Zapatero no està parlant als medis de comunicació. Volia fer-ho, però el seu advocat li ha dit que abans d'anar al jutge, que no ha de parlar perquè aquestes coses als jutges no li agraden, no? Però estan convençuts, confien, i han parlat amb ell, que després de la declaració judicial, Zapatero tornarà als medis i tornarà als mitjans i parlarà.
3: I bueno, confien en la capacitat d'explicar, i bueno, és una batalla molt difícil, és evident que quan arribem ja coneixerem tot del cas de Zapatero, i Zapatero no haurà parlat, no? És una situació política molt, molt complicada. Quan arriba la justícia, la política, bueno, es complica.
2: Clar, i després que, a més a més, és una, i tu ho escrivies també, és una estocada al progressisme en general. De fet, qui hagi parlat aquest cap de setmana, o si són els que ens estiguin escoltant, simpatitzants o votants alguna vegada del Partit Socialista, la sensació és, hosti, és que aquest també, és que ja què ens queda, no?
3: Sí, no, evidentment.
2: Vull dir que no voldria ser jo avui un polític... Ha de ser molt dur avui ser un polític honrat, un dels molts polítics honrats que hi ha a casa nostra, perquè n'hi ha, no tots són uns mangans. Ha de ser molt dur avui ser un d'aquests.
3: Sí, no, però sobretot perquè Zapatero, i per això és tan important escoltar Zapatero i esperar a tota la investigació i veure si què passa amb totes les informacions... veure si el jutge té realment elements per un cas molt, molt difícil de coses que són molt delicades i molt limítrofes, com aquest delicte que és molt difícil de provar, que és el tràfic d'influències, i veure realment en quin detall i sobretot veure com és la defensa de Zapatero.
2: Ja, clar. És veritat que en aparença, ni que no sigui delicte, com a mínim estèticament, és lleig.
3: No, estèticament això és segur, i estèticament hi ha molta gent al PSOE que diu per què un expresident de govern es guanya la vida d'aquesta manera i no amb una cosa més normal, en conferències, com altres expresidents. Però bueno, hi ha altres que diuen ja, però és que Aznar i Felipe González guanyen molt més diners amb lobbies i ningú els va mirar en tot aquest any, no? I bueno, hi ha una sensació molt, molt estranya dintre, jo crec que dintre el progressisme, no? Hi ha molta gent que vol creure Zapatero perquè està convençut que Zapatero no pot fer coses estranyes, i hi ha gent que diu, bueno, haurà d'explicar tot el que posa perquè hi ha molt detall, no? Jo crec que estem en una situació de bloqueig perquè em sembla, jo crec que és una decisió probablement d'estratègia de defensa, però des del punt de vista polític el silenci de Zapatero és molt difícil de gestionar pel govern i per tota l'esquerra. És una situació de que solament parlen els papers que sortiran avui més i tots els detalls del cas, però no parla el principal responsable i el principal investigat.
2: I insistim, de moment el que tenim és un informe de l'UDEF, que potser aquest és veritat, però que també en el flanc de l'independentisme hem vist com moltes vegades s'han construït informes falsos de l'UDEF. El que passa és que ara ningú ha sortit amb la boca tan gran a dir que aquest informe és fals. Sí que havia passat en casos, recordo Xavier Trias, per exemple, no?
3: No, el que diuen no és que és fals, ningú diu que és fals, però el que diuen és que no hi ha una sola conversa directa de Zapatero. Ja, de Zapatero.
2: Que no és el mateix que dir que és fals. Sí,
3: que no és, per això et deia que diuen no és el mateix que Santos Cerdán, perquè Santos Cerdán, quan va sortir l'informe i es veia perfectament Santos Cerdán parlant de diners, aquest dia Sánchez el va trucar a la Moncloa i va dir, bueno, te'n vas i em dones ara mateix el teu escon i això s'ha acabat. Per què no ha fet Sánchez això amb Zapatero? Perquè Sánchez continua convençut, i després de llegir l'informe, continua convençut de que Zapatero podrà defensar-se d'això. Però bueno,
2: veurem.
3: Queda molt.
2: Sí, tant. Carlos Cué, corresponsal polític del País, gràcies. Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: Adéu.
2: I puc saludar aquesta hora la Laura Campos. Ella és exalcaldessa de Montcada i Reixac, dels Comuns. No la saludo per això, no la saludo en qualitat d'això, sinó en qualitat d'activista embarcada a la flotilla que volia arribar fins a Gaza. Sabeu que hem anat parlant amb ella al llarg de tota aquesta missió. Ella és una de les que va acabar retinguda per Israel quan els van interceptar. Laura Campos, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Recordo que just vam parlar amb tu quan acabaven d'interceptar el segon assalt que hi va haver per part d'Israel a les embarcacions, doncs deies, hem aconseguit fugir, finalment us van acabar atrapant.
5: Sí, finalment vam acabar, van ser 32 hores d'intercepció per part de les forces d'ocupació israelianes i vam anar caient, va ser un degoteig de vaixells que vam anar caient en aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
2: I, com, clar, tu has arribat a casa aquest cap de setmana. Tu ets una de les persones, una de les activistes que va sortir en el vídeo, en el famós vídeo del ministre ultra d'Israel, de Ben Gavir, on us humiliava. Ell mateix va penjar aquest vídeo, tu sorties allà de genolls. Com han estat aquestes hores des que van interceptar els vaixells fins que us van detenir? Com va anar?
5: Han estat hores terrorífiques, com bé dius. Ens van traslladar del vaixell presó al port d'Assot, allà són on ens van posar de genolls, amb les brides a l'esquena, amb el cap baix, i tot de cop vaig sentir veus, vaig sentir, a més, nens i nenes, veus infantils, i vaig poder aixecar una mica la mirada i vaig veure a moltíssims famílies de militars, d'israelians, sí, junt amb el ministre, que estaven fent-se selfies i fotos fent escarni de nosaltres, els que estàvem, havíem estat molts apallissats per arribar en el trasllat aquest del vaixell al port, estàvem en el terra, estàvem, bueno, aterrats de por, d'incertesa, i també, bueno, va ser molt, molt, molt dur, i sobretot veure com ens vexaven i com feien escarni de la nostra situació.
2: Més enllà de les humiliacions, que ja són gruixudes, d'aquest escarni, a tu t'han maltractat físicament?
5: Jo crec que no ens hem escapat ni una de nosaltres. En això l'estat d'Israel ha estat molt democràtic, ens han apallissat a tots i a totes per igual. Sí, en el trasllat, com deia, del vaixell presó al port per passar tot el que eren els tràmits de duanes i d'immigració, aquí van fer mal tot el que és cervicals, a l'espatlla, no? una luxació, cops, tirades de cabell, era una violència i una brutalitat constant en tots i cada un dels trasllats, de taula en taula, i després ja quan vam arribar a la presó d'aquest ciut.
2: Quan va durar tot això, tot aquest suplici?
5: Doncs no sabria dir-te, perquè un cop estàs allà i a més perds una mica la noció del temps, però parlant amb companys i companyes que estaven en el moment del ministre d'aquest vídeo, creiem que de genolls vam estar potser un parell d'hores, a més amb l'himne nacional en bucle constantment sonant, i després el que va ser tot el tràmit d'immigració, potser una hora llarga també més, abans no ens van posar les manilles als peus i els canyells per portar-nos a la presó d'aquest ciut, aquest trasllat que va haver en furgó.
2: I l'interrogatori? Què us demanaven en l'interrogatori? En quina llengua era i què us demanaven? Com va ser?
5: La llengua era en anglès i el que ens preguntaven i insistien bàsicament era si érem conscients que havíem entrat il·legalment a Israel. Ens preguntàvem què és el que estàvem fent i això era constant. Intentaven també sistemàticament que signéssim uns papers voluntàriament, uns documents per conforme acceptàvem que havíem comès una il·legalitat, i bàsicament el que, en el meu cas, el que jo vaig contestar totes i cada una de les vegades era que volia assistència mèdica i que volia parlar amb un advocat.
2: I què volien? Que confessésseu que teníeu relacions amb Hamas, entenc?
5: Sí, que érem terroristes, que teníem relació amb Hamas, que havíem entrat il·legalment. Quan dius, no, és que jo no tenia cap intenció de posar el peu en Israel, heu estat vosaltres els que ens heu segrestat.
2: Clar, que us intercepten en aigües internacionals.
5: Sí, efectivament, en aigües internacionals, és a dir, vam estar segrestats il·legalment en aigües internacionals i portats en contra de la nostra voluntat primer a un vaixell presó, que era un vaixell militar on havien col·locat uns contenidors on estàvem amuntegats i que recordava però clarament el que eren els vagons de tren on els jueus eren portats als diferents camps de concentració en èpoques passades. D'allà, com deia, vam estar 2 dies en alta mar, en aigües internacionals, retingudes i segrestades, i d'allà, com deia, va ser el trasllat ja a la presó de Quetzio, on vam estar també més de, unes 48 hores aproximadament.
2: I ara què, Laura?
5: Bueno, doncs ara toca recuperar. Jo crec que toca pair una mica emocionalment tot el que hem viscut aquests dies. I després, bueno, s'està recopilant encara moltíssima informació de les diferents lesions dels companys i companyes, no? Aquests de diferent gravetat. Com deia, encara n'hi ha activistes que estan amb fractures, de costelles, de diferents ossos, i crec que això no acaba aquí. Continuarem treballant per impulsar una denúncia col·lectiva contra l'Estat d'Israel, és a dir, aquesta brutalitat gratuïta, civils desarmats, no pot quedar impune i no es pot tolerar per part de la comunitat internacional aquesta impunitat, i continuar treballant per la causa palestina, per la solidaritat amb el poble palestí, perquè si això ho han fet amb nosaltres, amb tot el focus mediàtic que tenia amb la flotilla, què no estaran fent amb els 10.000 palestins i palestines que estan en aquest moment continuant detinguts en centres de detenció israelians? Per tant, això no acaba aquí, i la feina i el treball, la solidaritat amb el poble palestí continuarà.
2: M'agradaria traslladar-te una última pregunta abans de marxar, i és que no sé si us queda esma per tornar a engegar una missió del mateix tipus, una flotilla humanitària, això d'una banda, i de l'altra, si creus que heu aconseguit el vostre objectiu, perquè al final el vostre objectiu no era arribar a Gaza, el vostre objectiu era posar damunt la taula o denunciar la vulneració sistemàtica dels drets humans per part d'Israel.
5: Pel que fa a la primera pregunta, si ens queda esma, sí, jo crec que Israel pretenia infligir un càstig, no sé com dir-ho, un càstig a la flotilla. Jo crec que se'ns acabés les ganes de continuar, d'obrir aquest corredor humanitari, de trencar el bloqueig.
2: Exemplaritzant.
5: Com a activistes. Exactament, un càstig exemplar a la flotilla, i l'efecte que han aconseguit és tot el contrari. Us parlo a nivell personal, però també he compartit aquesta opinió amb moltes companyes de la flotilla, i l'efecte ha estat el contrari. Estem més convençudes que mai per continuar treballant, continuar denunciant i continuar participant en totes i cada una d'aquelles activitats i missions que es facin per ajudar al poble palestí. I pel que fa a la segona pregunta, l'objectiu sí que era arribar a Gaza. Els vaixells anaven carregats d'ajuda humanitària, anaven carregats de medicines, de material escolar per les escoles. És a dir, l'objectiu era arribar a Gaza, però sabíem que anava a ser complicat, i sabíem que l'estat sionista i genocida d'Israel no ens ho anava a permetre. Però si aquesta situació que hem viscut posant el nostre cos ha de ser un punt d'inflexió perquè la Unió Europea i la comunitat internacional comenci a actuar, sembla que tímidament, però ara ja s'està començant a parlar obertament de sancions a l'estat d'Israel, a la Unió Europea, doncs benvingut sigui. I sí, part de l'objectiu, que era tornar a posar el focus i la mirada a Gaza, jo crec que aquesta flotilla ho ha aconseguit.
2: Has arribat a patir per la teva vida?
5: Sí, he passat por. Sí. Ha estat aterrador, perquè, a més, res és... la forma d'actuar de les forces d'ocupació israelianes no és aleatori. Tenen un protocol de tortures molt treballat, molt estudiat, i entre trasllat i trasllat, canvis de cel·les, era esfraïdor, i sí... La veritat és que hem patit i hem tingut por. Potser no patir per la nostra vida, però sí per la nostra integritat.
2: Laura Campos, activista de la flotilla, exalcaldessa de Montcada dels Comuns, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu. Nosaltres tornem d'aquí un parell de minuts per obrir la tertúlia esportiva. Fins ara.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
7: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
9: Divendres 29 de maig, nova trobada del Cornellà Creació Fòrum a l'Auditori de Cornellà. L'escriptor Javier Cercas i el periodista Àlex Salmon en una conversa única sobre la seva obra, l'impacte de la literatura en la societat, conceptes com la política de la ficció i altres temes d'actualitat. Reserva ara la teva plaça a cornellacreació.cat.
10: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
11: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
10: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.

0: Vinga, va, que obrim la tertúlia esportiva. Sí, que Rodríguez, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anna Palet, d'Anna Boronat, aquí a l'estudi. Com esteu?
2: Bon dia. Què tal? Bon dia.
0: Nil Solà, a la distància. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: I Tomàs Roncero, què tal? Buenos días.
4: Com estem? Bon dia. Què tal?
0: Bon dia i benvingut a la democràcia.
4: Ah, bueno, ya sé por dónde vais, ¿eh? Bueno, te digo una cosa. Parecía que era imposible que hubiera elecciones, pero va a haber. Lo que significa que las otras veces es que nadie quiso dar el paso, o no se atrevió, o no tuvo la solvencia económica para presentarse, te quiero decir, porque no han cambiado las normas. Y ahora va a haber elecciones. En los años anteriores, simplemente es que con el peso de la Champions ganada continuamente, creo que nadie quiso dar el paso.
0: Claro.
4: Es decir, no es fácil, pero se puede. Y la prueba es que
1: no, Enrique Riquelme... No se lo han puesto fácil, ¿eh? Enrique Riquelme, que ha tenido que ir a buscar un banco en Andorra.
4: No, es que no se lo han puesto fácil. Oye, ha conseguido su aval, al final en un banco de Andorra, por cierto, bastante solvente, porque me informé, pues tengo amigos en Andorra, un banco solvente, pues ya está. Si lo importante es conseguir el aval, y lo ha conseguido. O sea, no es que no se lo haya puesto fácil.
0: No hay nada como tener dinero, claro, sí, sí.
4: No, claro, de luego él es un empresario de éxito, por lo tanto, se va a conseguir, digamos que con estas normas, lo que sí consigues es que no te aparezca gente en plan medio friki, ¿no? Que por cierto, en las elecciones últimas del Barça hubo alguno, ¿eh?
0: Catanavi, no Tomás...
1: No és un tema menor, Marina, Tomás... Segons la candidatura o precandidatura a Madrid, no hi ha precandidatures d'Enrique Riquelme, ha hagut d'anar a buscar un banc a Andorra perquè aquí a Espanya ho ha intentat amb diversos i no li havien donat l'aval, per tant... Ells creuen que és per evitar problemes amb Florentino Pérez.
0: Yeah.
1: Em sembla un tema com a mínim
4: preocupant. Si me tenen alguna prueba, me dijeron que no. Es que yo creo que estas cosas hablar es fácil. Si tienes una prueba, perfecto. Si no tienes...
0: De tota manera, Tomàs, no sé si la sensació és que Riquelme no té res a fer, sinó que com a mínim ara s'està donant a conèixer per d'aquí uns anys, quan ja toquin unes altres eleccions al Real Madrid, sí, en aquell moment poder fer el salt i arribar a la presidència. No sé si comparteixes aquesta la sensació, com a mínim és el que he anat escoltant aquests dies.
4: Totalmente. O sea, yo creo que aquí la sensación que hay al mismo entre el Madrid, y es lógico, con el bagaje que tiene detrás, y todo lo que ha conseguido estos años, Florentino, yo estoy seguro, Florentino va a ganar las elecciones, pero lo que se iba a hacer Enrique Riquelme, primero, darse a conocer, segundo, presentar, digamos, sus reales, nunca mejor dicho, para las próximas elecciones, que ya tendrá ya más experiencia, ya habrá pasado más cosas. Florentino, a lo mejor, dentro de 4 años ya, no sé, pues ya está, le apetece ya dar un paso a un lado y descansar. Pues ya serían muchos años al frente de la presidencia, pero bueno, por lo menos ahora ya para el futuro ya habría como una alternativa, porque es verdad que hasta que apareció Enrique Riquelme siempre la sensación que había, bueno, si es que Florentino es normal, porque no hay otro, pues ahora ya la gente ve que hay otro, pero de luego yo ahora no me apostaría nada, yo estoy convencido que gana Florentino las elecciones seguro, pero insisto, ya por lo menos hay una alternativa para el futuro que antes no había, o sea que eso también es higiene democrática, que haya alternativas de... Para el futuro, claro.
0: Per si no en troben al Bernabéu d'urnes perquè fa tants anys que no en tenen, aquí a Catalunya en tenim traça amb això de trobar urnes i d'aconseguir portar-les. O sigui que vaja, que si necessiten ajuda que ens avisin. Hem començat parlant pel Real Madrid, però vaja, la gran notícia d'aquest cap de setmana ha estat les noies del Barça.
5: Passen amb Salma Parayolo, que pot fer el segon gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol,
5: gol, gol,
0: vas gaudir, Palet?
2: Espectacular. Encara em falta veu, de les celebracions i de tot, però no, va ser un dia, un partit per la història del barcelonisme, que tenim la sort d'estar-ne vivint molts, és a dir, que no és el primer i tant de bo no sigui l'últim, però és que jo crec que no posem en perspectiva el que és que de les últimes 6 Champions, 4 les hagi guanyat el Barça, quan és un projecte que, si fa no fa, és una dècada només de professionalització, i per tant és una hegemonia, és fins i tot plantejar-se, ho dèiem amb el Santi Obay a la transmissió del Que t'hi jugues Barça, si estem parlant del millor equip de la història, com a mínim del futbol femení, jo crec que sí.
0: I a més amb un festival, la primera part va costar, però després 4 gols.
2: Sí, van patir.
0: Contra, a més que havíem dit, escolta'm, és que no són favorites, com a mínim això deien elles, no? No són favorites en aquest partit, i ho parlàvem amb tu just divendres.
7: Bé, el partit es va veure, eh?
2: Sí.
7: Si el resultat és enganyós, per mi.
2: Si no s'arriba a anul·lar aquell primer gol de l'Olímpic de Lió per fora de joc, i també m'hauria agradat veure Danae quin era el Lió.
7: Sí, totalment. És a dir,
1: i les aturades de Catacoll.
7: El paper de Cata i aquell gol anul·lat a la primera part, o sigui, que va costar, i tant que va costar. Al final vas amb un 2-0 al minut 75 de partit, passa que llavors ja l'Olímpic de Lió sembla que es deixa anar i tu vas a per elles perquè aquest equip té molta gana i és això, és si puc fer quatre no en faré només dos. O sigui, crec que va costar i que se li ha donat aquest mèrit, que realment al davant tenies un rival que és un tros de rival i que és el més difícil que et pots enfrontar, però el mèrit és això, de les ganes, de l'ambició i d'aquest equip que hi va anar per totes.
0: Sí, que Nil.
1: No, que el Barça és el millor equip del món, que ja suma 9 Champions en futbol, que si guanya la secció d'handbol aquesta temporada es convertirà en el club de les 50 Copes d'Europa, el Barça, amb totes les seves seccions professionals. És una xifra rodona i maca, aquestes 50 Copes d'Europa que pot aconseguir amb la secció d'handbol. I en futbol, a mi el que em fa especial il·lusió és que Eva Pajor fos la MVP, millor jugadora, marqués 2 gols, una assistència, perquè va venir al Barça per guanyar la Champions, havia perdut 5 finals, i és una història de, diguem-ne, persistència, no? Allò de que qui ho intenta i va i torna, s'aixeca, ho acaba aconseguint, i després d'haver perdut finals amb el Wolfsburg, també una amb el Barça, que guanyi la Copa d'Europa, sent pichichi, marcant a la final, i a més nomenada millor jugadora, em sembla que és per estar doblement feliços.
6: Jo crec que coincideixo bastant amb el que diu tothom, però sobretot amb el que diu la Palet, perquè crec que ens estem instal·lant, no passa només amb el Barça femení en aquest cas, sinó amb molts esports, amb moltes coses a la vida, que quan guanyes i quan estàs acostumat sempre a guanyar, a vegades se li treu mèrit, i és molt complicat any rere any aixecar-se, tenir l'ambició, voler guanyar, tornar-ho a fer, perquè sembla que no, però tots els equips volen guanyar, es construeixen per guanyar, per tant se li ha de donar mèrit, i per mi no hi ha cap mena dubte de que és el millor equip de la història, i crec que encara els hi queda corda per estona.
2: I per apuntar sobre el nom d'Eva Pajor, que segurament no és la més mediàtica, no és la que més coneixem aquí a Barcelona, però a la ciutat esportiva tothom tant destaca la seva professionalitat, és a dir, és la primera a arribar, l'última en marxar, no mai rebaixarà de fer una sessió més, de cuidar-se, de posar-se a to, i per tant és el clar exemple de no només persistència sinó també de professionalitat, que és el que li ha portat a marcar aquests 2 gols a la final.
0: Aquesta no la sabia jo, aquesta no la coneixia.
2: No, ahir vam anar innovant.
7: Exacte, descobrir nous càntics.
0: Tomàs, ¿eso le falla al Madrid? De Florentino.
4: El fútbol femenino, lo he dicho siempre, que chapó, porque tenés un equipazo, lo habéis hecho bien, habéis invertido bien, tenés un presupuesto doble, tenés un presupuesto al Madrid. El Madrid lo que tiene que hacer es poner más dinero en el fútbol femenino, así de claro. Si tú pones 8 o 10 millones de euros más, el Madrid competiría por la Champions con el Barça. Pero bueno, eso es algo que tiene que tomar una decisión el club y apostar de verdad.
0: ¿Y el socio del Madrid lo entendería?
4: No, claro, ¿por qué no?
0: No lo sé, pregunto.
4: El mayor que tiene que hacer es competir para ganar.
0: De dejar de poner dinero en otro lado, en el Madrid de los Galácticos.
4: No, pero si el baloncesto, o sea, creo que el Madrid femenino, perdón, el Barça femenino, tardó años en ganar la primera, ¿no? Y lleva mucho más años que nosotros. Es decir, también le costó apostar. Al principio pensó que, bueno, va a tener una selección femenina que cumpla bien, que haga un buen resultado competitivo en la Liga Española y poco más. Y hasta que decía apostar fuerte, ya lo tiene. Bueno, de hecho, como sigue así, va a coger al Barça de chicos, como el Barça de chicos está en excelencia con la Champions de hace muchos años, pues el año que viene los cogen ya a los chicos. A mí me está recordando al Madrid de la Champions de hombres, que efectivamente tiene una hegemonía y pues no ha ganado 6 en los últimos 10 años. Pero bueno, es verdad que ha tomado un ejemplo que es saber fichar e invertir. Y ya está, pues el Payor lo estáis contando. Había perdido muchas finales, lo ficharon. Y la ficharon para que consiguiera el Barça ganar. Pues el Madrid tiene que conseguir convencer a la Payor de turno para que venga al Madrid. Y eso significa gastarse más dinero. O sea que en eso no voy a regatear ni un elogio. O sea, apostáis fuerte, hacéis un proyecto fuerte y por eso ganáis. O sea que todo tiene una relación causa-efecto. Pero bueno, todo se andará. La idea del Madrid es doblar el presupuesto. Yo doy la lidera pista, doblar el presupuesto. Creo que tiene 7,5 este año. Pues pongan 15. Y con 15 vamos a competir.
0: Sí que sabem que sé que has de marxar, vaja. No sé si vols afegir alguna cosa més. Ara obrirem el meló de com ha quedat la Lliga, dels que pugen, els que baixen, déu-n'hi-do ahir, el Depor que torna 8 anys després, eh?
1: Sí, és un club gran, una afició fantàstica, i jo m'alegro que el Deportivo de la Coruña torni a primera divisió, és on ha d'estar. El que passa és que és un cap de setmana de contrastos, perquè l'alegria que ara estem comentant amb el Barça de futbol femení o la del Depor ahir contrasta amb la decepció i la preocupació de Girona, que haurà de reconstruir un projecte per tornar a primera divisió.
0: I tant, sí, ara en parlarem amb el Nil, i ara, mira, aprofito, afegeixo la conversa a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Ara vaig amb vosaltres, mira, uno sale, otro entra, uno sube, otro baja. Sí que, gràcies.
1: De fet, jo baixo cap a la ràdio.
0: Val, doncs fins ara. T'esperem aquí.
1: Fins ara.
0: Adéu. El Depor, que ha donat anys de glòria al Barça en finals agòniques contra el Real Madrid, en últims partits, última jornada de Lliga. ¿Te acuerdas, Roncero?
4: Pues, ¿cómo no acordar? Hombre, he visto de todo. Yo recuerdo que el penalti de Jukić...
0: ¡Ay, el penalti de Jukić!
4: Me dolió como si hubiera sido una liga que hubiera perdido el Madrid, porque vamos, era la verdad que era cuando el Dream Team venía de las dos ligas de Tenerife, que mejor no entremos ahora en detalles arbitrales de esas dos ligas, pero dije, bueno, por lo menos le ganan de por la liga, y justo el penalti, último minuto, dije, ya está. Y lo paró González, madre mía. Eso, bueno, me dio pena por Jukić, porque es un tipo fantástico, le he conocido personalmente, y también es verdad que lo tiró porque Bebeto, que era la estrella, se asustó, ¿eh? Y aquí muchas veces se carga al mochuelo el que falla, pero la estrella que era Bebeto se fue al otro córner, porque no quería saber nada. Pero bueno, el fútbol también tiene sus momentos, la verdad que el Super Depor, el Lendoiro llegó a ser un equipazo y es una ciudad de primera, un equipo de primera. O sea, el Racing de Santander y Depor son dos grandes que vuelven. Y la pena es que yo tengo dos favoritos míos de segundos equipos, que son Málaga y Las Palmas. Y con mucho ya podrán subir uno, ya no pueden subir los dos, pero me hubiera gustado que hubiera sido Málaga y Las Palmas. Yeah. Bueno, esperemos que uno de los dos lo consiga en el playoff ahora.
0: Nil, Àlex ens ho deia abans, el sí que la creu d'aquest cap de setmana, òbviament, ha estat el Girona. Va estar allà, va acabar empatant, però vaja, no va poder ser.
6: No va poder ser, és una creu, és una llàstima molt gran pel futbol català, una llàstima pel projecte que tenia el Girona, i abans ho deia, jo crec que evidentment ara és molt dolorós, s'ha de reconstruir tot, qui sap els anys que li costarà al Girona tornar a estar a primera divisió. Hi ha equips que han baixat, estem parlant ara del Depor. El Depor fa 5 temporades jugava a primera federació, el que era la segona B. És molt complicat perquè la segona, perquè saps quan baixes però no quan pots tornar-ne a pujar, i és el que deia, s'ha valorat molt les coses, perquè ara Girona tothom pensava va jugar a la Champions fa 15 mesos, tenies l'Arsenal a Montilivi, ara hauràs d'anar al camp de l'Eldense. Les coses quan les tens s'han de valorar, i s'haurà de tornar a fer bé la feina, com ha fet l'Espanyol, per exemple, que en els últims 6 anys ha baixat 2 temporades i ha estat capaç de tornar al moment. Veurem què fa el Girona. En tot cas, hi ha d'haver neteja important a totes les àrees, i a partir d'aquí, doncs, reconstruir i intentar demostrar el que ja ha demostrat aquesta ciutat, que és molt tossuda i que sempre torna.
0: Al final, salvant totes les distàncies, això és com... És com en la política, i ara que estem en un final de legislatura agònic al conjunt de l'Estat, home, al final també és això, a vegades anar al racó de pensar, intentar rearmar-te, reorganitzar-te, fer fora les persones que no valen, i fitxar gent que sí, que pugui generar entusiasme. Vull dir que el símil...
7: Fer autocrítica, no?
0: Serveix, sí,
7: explicar les coses, perquè jo crec que a l'afició del Girona hi ha moltes coses que no... i des de fora tampoc les entenem, que no s'entenen, no? I que està demanant aquestes explicacions als gestors. No sé si les tindran o no, però és això, si no comences fent autocrítica i dir que hem fet malament, no podràs reconstruir-te, no podràs tornar difícilment, no? Llavors, jo aquests projectes, sincerament, sempre en generen molts dubtes de quant de temps resistiran aquests projectes que són tan grossos, que hi ha grups tan potents al darrere. Penses, bé, comencen amb molt de fervor i després... com que ja ho estem veient en molts altres exemples, doncs acaben fent figa. Tant de bo puguin tornar i en un període curt de temps, però això després no és gens senzill.
2: Jo crec que és posar en valor la regularitat i no menys tenir els inicis de temporada, perquè el Girona va fer un punt dels primers 15. Sembla que tot al final tu acabis jugant en el mes d'abril i el mes de maig i que tot es pot arribar a solucionar, però al final quan comences tan malament una temporada pot acabar passant factura, i crec que aquí el Girona que això no ho oblidarà.
0: Àlex, com ha quedat la ciutat? Perquè, clar, havíem explicat divendres, també parlant amb tu, tothom està aquí volcadíssim. Entenc que la decepció... No sé, ahir si hi havia gent pel carrer que no fossin turistes.
9: Home, et pots imaginar com està la gent després de la rebuda, després de l'esforç de tothom durant tota la setmana. A més enllà de les sensacions i d'aquesta ratxa negativa que duia l'equip, que l'havia calcat del principi de temporada, ja en parlarem, això, que per mi ha estat la clau del descens, doncs... Mai t'esperes, no?, que un equip amb un projecte com aquest, un equip que l'any passat va disputar la Champions amb un grup tan gran, com ara comentàveu a la taula, amb la Danae, o sigui, et costa molt pensar que aquest Girona a tots els nivells pogués baixar a segona divisió, però la realitat et porta a això, que no et pots despistar, que has de tenir orgull, que has de tenir ànima, que has de tenir jugadors amb compromís, que no es pot fitxar al setembre, no pots fer el gruix de la plantilla al setembre, i tot això ara passarà factures, i el més dur és que sapiguem d'on vens i del que t'ha costat pujar a primera divisió amb les bufetades d'ells, de Rayo Vallecano. Clar, és que a priori ets favorit l'any que ve, doncs segurament sí, no favorit, sinó candidat, no? Més que res,
0: ja.
9: Però la segona divisió és molt dura, que li diguin al Saragossa, que li diguin equips històrics que han baixat com el Depor, que ara torna a primera. Per tant, bueno, ara mateix és una incògnita tot el que pot passar d'ara en endavant.
0: Un culer es va alegrar del descens del Girona?
7: No, ja.
0: I un perico?
7: No ho sé.
6: No hi ha cap mena de dubte que sí. Hi entro jo, si no...
0: Un culer o un perico? Que sí, el culer
6: o
0: el perico?
6: No, un perico en el 80% dels casos sí, perquè vull dir, és una cosa que s'ha pogut veure. De fet, cantaven l'any que ve Girona Sabadell, per tant no hi ha cap mena de dubte. I de culers, doncs... bueno, jo crec que hi ha gent que l'any aquell del Girona va guanyar el Barça les dues vegades, el Girona sempre havia estat molt simpàtic fins aquell moment, però estem parlant de que, clar, si tu agafes una mostra del 100%, de tot arreu et trobes gent doncs, que és intel·ligent, gent que no ho és, gent que és simpàtica, gent que no ho és, per tant, els culers segurament no ho generalitzaria tant, però... No, evidentment, una afició que cantava l'any que ve Girona Sabadell, després del partit i del resultat, doncs és evident que se n'alegra. Sí. Igual que passaria si l'Espanyol baixés de categoria.
0: Que se n'alegraria el barcelonisme, vols dir?
6: Sí, o part de... la gent de Girona, també.
0: I la gent de Girona part també, de
6: Sí, jo no crec sé, que sí. No sé s'ha creat una rivalitat. S'ha creat una rivalitat amb Girona i Espanyol, que per mi la veritat és que no té molt i molt sentit, però bueno, aquí tothom de seguida es toquen els egos de la gent i és quan comencen a aparèixer aquestes bueno, l'energia aquesta que hi ha hagut de disputa entre els dos clubs.
7: És que és una rivalitat que no té sentit, perquè...
6: Correcte.
7: Per l'antiguitat, per la solera de l'Espanyol, és a dir, per moltes coses, vull dir, és que ells mateixos es fan un flac favor. Els pericos, si realment s'igualen o es comparen amb el Girona, es fan un flac favor.
0: Ja. Tomàs.
4: O sea, yo primero, el Girona le tengo mucho cariño por Mitchell. Mitchell, le conozco desde su etapa aquí en el Rayo Vallecano. Personalmente, iba a decir un entrenador magnífico. O sea, ya sé que esto puede decir, oye, pues tiene un descenso. Bueno, porque todos los entrenadores grandes han tenido alguna vez una manchita en su historial. Pero es que el Girona, con el proyecto que tiene este año, con los fichajes que le hicieron, fíjate, Lemar, aquí en el Atleti se le daba casi por desechado. Es decir, no le ficharon jugadores de Rolbón, se le han ido buenísimo. Cuando se fue a Sabiño al City ya se ve que iba a bajar mucho el nivel de ataque. Yo creo que Michel ha hecho todo lo que ha podido. No lo olvidé, ganó al Barça este año en Montilivi. Y fue haciendo un partidazo. O sea, al Madrid le sacó un empate. O sea, es un equipo que ha competido. Lo que ocurre es que en la recta final de la temporada era que se ha desplomado. Y sobre todo el último tercio, pues se ha ido acumulando derrotas. Y además con 42 puntos, lo normal es que no bajes. Este año ha subido caro el descenso y ha bajado. Bueno, pues le ha tocado, pero vamos, lo que tiene que hacer el Girona es reconstruirse con cabeza, porque es verdad que es un pozo, ¿eh? Yo lo de Zaragoza me tiene a mí alucinado. O sea, el Zaragoza se ha tirado 10 años con 1.000 proyectos para intentar subir y está en primera red, y le pasó al Tenerife. O sea, que es que la segunda, como no te adaptes,
0: ya.
4: Pues tira la de años. Entonces, que es complicado, pero bueno. Pero no me ha alegrado. Yo, lo que se me ha alegrado, evidentemente, no lo voy a negar, no soy hipócrita, sobre todo que se salvara el Español. Pues habéis hablado del Español, porque, efectivamente, para un madridista, el Español es como un bien de Estado y tiene que estar ahí.
0: Un bien entonces, de Estado, digo.
4: Sí, es un bien de Estado. Son pericos. Pero yo le hago pericolandia. Pericolandia hay que cuidarlo y tiene que estar el primero, vamos. Ha habido un momento

0: lo recondujo a partir de Pamplona y bueno, han acabado ya decentemente, a ver ahora qué hacen, de qué proyecto para la temporada que viene, con Monchi al frente, que parece que ha sido el gran revulsivo.
1: Tomàs, que m'ha dit un ocellet que estàs emprenyat com una mona amb el partit de l'Eurolliga d'ahir.
0: Pues estoy enfadado porque primero lo sospechábamos. Yo eso de la Euroliga, que es una gran competición, pero se tiene que tomar muy en serio esto de el tema arbitral, porque tiene que tener credibilidad. O sea, si se ve que en Grecia, o ya sea si hubiera sido el Panathinaikos, pues hubiera sido el Panathinaikos, hubiera sido el Olympiacos, da igual. Iba a haber 18.000 griegos en la final. Y claro, los árbitros estuvieron más o menos aguantando el tirón hasta los dos últimos minutos. Cuando de pronto mete un triplazo de Zonja, que era el empate a 80, falta de dos minutos, les entró un ataque de pánico. Y es que, claro, fueron todas las decisiones igual. Pues dice, oye, mira, pues 2-1, no. Es que se inventan una falta de Campacho en un robo limpio, que es surrealista. Se inventan unos pasos de Zonja en un robo de balón, que era un contraataque claro y canasta segura, que es surrealista. Se inventa una falta de Andrés Feliz, que fue surrealista. O sea, un triple que tira Zonja y le putea, le dan y es personal, son tres tiros, y se hacen los locos. Todas las decisiones, todas en contra. ¿Y qué ocurre? Pues que al final, cuando vas 80-80 y con 18.000 euros apretando, cuatro decisiones en contra, pues decidieron el final del partido. O sea, claro, hasta, y por
2: no
0: cierto, el Madrid...
2: Que els àrbitres els
1: que per posar en context,
2: no,
1: el Madrid ha perdut la final de l'Eurolliga, sí. Anava a dir, s'haurà de fer una llei de la multireincidència enfocada amb el Real Madrid, perquè els roben en tots lados.
0: La gente que ama el básquet ayer reconoció que fue una faena, incluso los que no son del Madrid, porque es que fue heroico. O sea, el Madrid jugó sin sus tres pibos. O sea, el baloncesto es un deporte de gigantes. Y los tres estaban lesionados y no jugó ninguno. Y con chiquititos, o sea, con tíos de 2 metros pelados de pibos ante tíos de 2'13 y 2'14, y con 18 griegos en contra, el Madrid fue superior todo el partido. Uh-huh. Y fue dominando, porque se jugó mejor, fueron con un valor, un arrojo increíble. Llegaron a silenciarlos, pero insisto, ahí el factor arbitral sí influye, claro, porque como toda la vida, si la decisión arbitral es correcta, pues a lo mejor va a ganar el partido, porque el objetivo ha tenido cuatro posesiones más a favor y no en contra. Bueno, pues se lo va a hacer, han querido que sea así, pero ya digo yo que esto lo tiene que cambiar, porque eso pasaba cuando yo era chaval. Cuando era chaval, pues había que siempre en canchas calientes, cuando el público tal, los otros se arrugaban y ya está, y había que aceptarlo. Pero es que llevan en el siglo XXI, pero esto menos, no puede ser que los árbitros se estén condicionados por el ambiente. Bueno, lo que hay, pero muy orgullosos, porque está todo el mundo alucinado de cómo el Madrid, que creían que le iban a meter una paliza, plantó cara hasta el final. Eso demuestra que la de en el Real Madrid en Europa. El Madrid en Europa es lo que hay. Pues sé que tiene más Copa de Europa en baloncesto, por cierto. Tiene 11 más que nadie. O sea, no. Es que es lo que tenemos nosotros
1: també,
0: con la Copa
1: també,
0: Europa.
1: També aquí. Anava a dir, em queden dos melons més per obrir. Un és la deuda de Guardiola i pregunta que us llenço, no sé si algú sap alguna cosa del futur de Guardiola, que ja ha oficialitzat el seu adeu al Manchester City. Ahir s'acomiadava de l'afició entre llàgrimes. Nil, Danae, no sé si Anna, teniu...
2: El futur que em preocupa és el d'Alexia Putella, a veure. Marina, també, per favor.
1: També.
2: No trequis aquí, on
3: la paleta explica, això Danae, la paleta explica segur que sense cap mena de...
2: Ja sabem com acabarà la cosa, malauradament.
4: Sí, ja li va encantar que es quedi diverses vegades, però...
1: No, ella va dir, això no és l'important, ara.
4: Ara no és l'important, i que ja hi haurà temps d'explicar-se. No sé exactament quin és el temps, perquè aquest dimecres el Barça femení juga l'últim partit com a local al Johan Cruyff. Per tant, si ella es vol acomiadar
1: serà aquesta setmana.
4: Haurà de ser abans de dimecres la decisió i l'anunci.
1: I tenim alguna pista?
2: Doncs que se'n va.
4: Tots els inputs
1: sí,
4: és que marxen.
1: Sí.
4: És que marxa del Barça, però són 15 anys, és la capitana, és la jugadora més icònica d'aquest equip, dues pilotes d'or, per tant, tampoc és fàcil acomiadar-te del que és casa teva.
2: Té una oferta molt important d'Anglaterra, del London City, i no ho sé, no sé si serà
4: no
2: aquesta, no sé si serà aquesta la que accepti, però que començarà una nova era al Barça femení segur, perquè sense Alexia Putellas, doncs, canvia.
1: Que ha de ser bèstia, també. Tu arriba en un punt a dir, he de marxar d'aquí i me'n vaig a un lloc on no tens arrels, tampoc, no? Jo què sé, si acaba sent a Anglaterra o no, però al final, i passa amb Alexia, ho estem explicant ara, però ha passat milions de vegades amb altres capítols i amb altres jugadors.
2: No és l'única, és que si se'n va també Maria León, que és un altre, jo crec, emblema d'aquest equip guanyador, doncs sap molt greu. També se'n va Ona Batlle, que ha estat superimportant en els últims èxits dels últims anys d'aquest equip. Llavors, però bé, sobretot el cas Alexia crec que pot deixar l'afició molt tocada i això, només estem esperant que ho anunciï.
4: Serà una ferida, veurem què passa, però jo crec que aquí també el Barça s'haurà de demostrar com acomiada les seves llegendes, perquè crec que parlaves, per exemple, de Pep Guardiola, jo el que pensava ahir veient tot l'espectacle que li van muntar a l'Etihad és com anem d'aprendre aquí d'acomiadar-nos a

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Que veus la nit de Sant Joan.
3: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
4: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
5: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
6: Què li has fet a la meva filla?
7: No, el fill no pot pagar això.
5: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
10: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
9: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.

0: Obrim la nostra secció de tecnologia. Jordi Pérez Colomer, periodista expert en aquesta matèria. Què tal, com estàs, company del País?
1: Molt bé, bon dia.
0: I avui s'afegeix amb nosaltres el Pol Valero, company nostre, redactor d'Economia.
2: Hola,
0: què tal?
2: Bon dia.
0: Avui estem explicant, Pol, que el 98% d'internet viatja per sota del mar, com les sirenes, i com funciona el port de cables submarins de Barcelona. A casa nostra, aquest entramat invisible, té un punt de connexió a Sant Adrià del Besòs i clar, hem flipat amb la de cable que tiren des d'allà i fins on arriba.
2: Sí, sí, això és un punt d'aterratge de cables, està al costat de les Tres Xemeneies, és la Barcelona Cable Landing Station, que funciona des del 2022, està operada per la companyia Afrix Telecom, i actualment és l'únic port a Catalunya on cables de fibra òptica submarins internacionals poden aterrar i connectar-se a la xarxa de fibra òptica de terra. Actualment n'hi ha dos i està previst que l'any vinent n'aterri un altre.
0: Clar, estem parlant d'un cable que surt d'aquí i dona la volta per Àfrica i se'n va fins al Regne Unit.
2: Sí, estem parlant de dues connexions, concretament aquesta que tu deies, és el Tuàfrica. 45.000 quilòmetres de llargada fa aquest cable, surt de Barcelona, travessa tot el Mediterrani fins a Egipte, allà creua el Mar Roig, i després, com deies, fa tota la volta al continent africà per tornar a pujar per les Canàries fins a Portugal i acabar a Anglaterra. L'altre que tenim aquí, a Sant Adrià, és el Medlop, aquest és molt més curt, 1.300 quilòmetres més o menys, i connecta Catalunya amb Marsella i Gènova.
0: Clar, i de cara a l'any que ve està previst, a més ho deies, que a Barcelona arribi el cable Medusa. Què és el cable Medusa?
2: Aquest serà
0: serà
2: el cable més llarg de la Mediterrània i amb gairebé 9.000 quilòmetres i connectarà tots els països del sud d'Europa amb els del nord d'Àfrica. Serà el tercer que tindrà aquesta estació de Sant Adrià, que té capacitat per rebre fins a 8 cables submarins, i de fet els seus responsables ens deien que hi ha diverses operadores interessades en durir nous projectes, tot i que encara no els poden anunciar.
0: I Jordi, va, entra en escena, quins perills hi ha amb aquests cables o com funciona tot aquest tram? Perquè clar, hem d'entendre que tot el mar, tots els oceans estan plegats d'aquest tipus de cablejat.
1: Sí, sí, una d'aquestes coses que quan ens pensem com, que no ho pensem segurament, no sé si tu quan demanes algun vídeo d'aquests rars que t'agrada veure a casa marina, penses que t'arriba per sota l'oceà Atlàntic.
0: Assumeixes que m'agrada mirar vídeos rars a casa, ja començant per aquí.
1: Bueno, igual que algun hip-hop fosc, no?, dels suburbis de Chicago. aleshores sí, o sigui, és una cosa que funciona des del telègraf, des del segle XIX, i hem anat ampliant, i ara tots els oceans estan farcits de... Així, si volgués fer servir una metàfora que veig que no ho faig servir fins ara, suadíssima, del periodisme, seria com l'aparell circulatori d'internet, una cosa així, no? O sigui, ens pensem que a vegades poden ser els satèl·lits i tal, perquè Elon Musk tot el dia parlen de Starlink i tal, però és evident que tot funciona per cable, que està tot cablejat, cada cop en posen més, i els perills sembla que pugui ser... alguna cosa estrambòtica i tal, i evidentment es poden tallar, o sigui, hi ha vegades que hi ha hagut, ja, no sé si s'han dit polèmiques a vegades, que es poden tallar al principi aquí a la platja aquesta quan arriben, però n'hi ha molts, es poden rerrotejar, que diuen els tècnics, passa que és un problema, però bueno, es poden rerrotejar.
0: Es poden què, perdona? Es poden?
1: Rerrotejar, o sigui, que tu agafes la ruta, la canvies, o sigui, que fas aquell, evidentment és un problema i tal, però cada cop n'hi ha més, el que us expliquen és això, que cada cop n'hi ha més, n'hi haurà més, hi ha plans de crear-ne més, centenars i centenars de calpes per sota l'aigua, aleshores és això, o sigui, per exemple, el perill principal, malgrat que puguem pensar en terrorismes i coses així, són les àncores. O sigui, quan tu arrossegues, però és probable que un cablet d'aquests, que al final és un cable molt sofisticat, però que és del tamany del cable d'una mica més ample que els cables que tenim a casa, doncs aleshores es poden emportar i poden petar, no?
0: Clar, això ens explicaves, Pol, tu abans, que al final ens hem d'imaginar que és gairebé com un cable telefònic.
2: Clar, sí, fibra òptica fina com un cabell, així ens ho explicava el director de desenvolupament de negoci d'Afrix Telecom, Àlex Ramoneda.
3: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
2: En canvi, com deia el Jordi, a prop de terra cal més protecció, sobretot per culpa dels humans, àncores, pesca, i això ara. Abans també hi havia problemes amb els taurons.
3: Les mossegades de taurons, que són una mica històriques, venen de l'època dels cables coaxials, que no eren de fibra, i aquests acabaven emetent algunes senyals de radiofreqüència que deien que despistaven una mica alguns animals. Els cables de fibra òptica no emeten res, són totalment inerts, per tant, ni en els peixos ni en els animals els hi crea cap mena de confusió.
0: Carai, millor que prefereixin el cablejat que no, sí, que els nostres culs quan anem pel mar.
2: Mira, sí, instal·lar un cable d'aquests és una tasca, no és gens senzill, són quilòmetres i quilòmetres de llargada, els duen enrotllats en un vaixell espacial i durant el trajecte es va desenrotllant el cable i hi ha una màquina que va com excavant una petita rasa a la sorra i va col·locant el cable perquè quedi enterrat i protegit, però al llarg de quilòmetres i quilòmetres.
0: Clar, el Jordi deia, no, el risc no és tant que hi pugui haver atacs terroristes, però jo estic pensant ara, per exemple, en la guerra que s'està eternitzant a Ucraïna i com els atacs a oleoductes han estat també un arma, no? Un arma de guerra. No sé si per aquí també podria anar la cosa, si això també és un entramat susceptible de poder ser atacat a nivell estratègic.
1: Sí, sí, per descomptat, o sigui, és un dels problemes evidents i per això no parem de crear-ne més que donguin voltes lluny dels territoris que poden ser més susceptibles de ser atacats o que pugui haver una guerra, allunyar-lo, o sigui, al final és superràpid, com podeu imaginar, aleshores doncs prefereixen donar una mica de volta i no passar per una zona on d'això pugui haver-hi doncs atacs, sabotatges, alguna mena, coses així, no?
0: Clar, sí, és sorprenent, en el fons, com d'alguna manera hem perdut la consciència de la dimensió física de la tecnologia. Per això també està bé, no?, posar-hi aquesta imatge avui, aquesta fotografia, de dir, no, és que d'aquí surten 45.000 quilòmetres de cable que donen la volta a Àfrica i se'n van fins a terres britàniques.
2: És que l'internet és tot físic. Vull dir, tota la informació que consultis al mòbil, a l'ordinador, on sigui, està emmagatzemada a algun lloc i aquest lloc existeix de veritat. No està flotant per l'aire i el més probable és que si mires una pel·lícula de Netflix que està allotjada a un servidor que està als Estats Units, no t'arriba per transmissió aèria, t'arriba per l'oceà Atlàntic, probablement.
0: Clar, Jordi.
1: Sí, és una de les coses més gracioses, no?, que pensem que, com que arriba el mòbil, que tot ve per l'aire, alguna cosa així. De fet, em fa molta gràcia aquest tema d'avui, jo dic a casa, com dedico aquestes coses, una foto d'un home granota en una platja de Bilbao on arriba un cable per recordar-me que tot és físic, no?, que és una cosa de dir, ostres, ens pensem que és màgia tot el que passa i al final passa per un cable. Evidentment, ens costa molt imaginar com de ràpid va, però és veritat que és completament físic.
0: Clar, m'imagino que el fet d'anar per sota, diguéssim, pel terra de sota el mar, no?
2: Correcte,
0: està enterrat en allà, per tant, està protegit de qualsevol fenomen meteorològic extrem o no?
2: El que diuen és que a grans profunditats, un cop instal·lat, el cable és bastant segur, no cal gaires proteccions extres perquè el propi volum d'aigua que hi ha a sobre, més la sorra i les poques coses que passen allà en profunditat ja fan que sigui segur. El veritable problema és quan s'acosten a la platja, que és on hi ha més activitat.
0: I què implica, la implicació que té que, tu dius, a Sant Adrià del Besòs n'arriben dos de tronxos d'aquest. Això que representa que nosaltres estem més ben connectats llavors perquè ens arriba aquesta connexió a un port de casa nostra, o no té res a veure?
2: A veure, a la península hi ha moltíssimes entrades. A Catalunya tenim aquesta, que és l'única entrada de cables internacionals. A Gavà hi ha un altre punt de connexió que ens connecta amb Mallorca, que és un cable de telefònic, és molt més curt, però sí que la nostra entrada de cables internacionals és a Sant Adrià. La connexió la tindríem igual si no hi fos.
0: Vull dir-te, no tenen millor cobertura a Sant Adrià, per això.
2: No, però el que sí que genera tot això, segons els responsables de l'estació, és un ecosistema tecnològic que atrau doncs empreses relacionades amb internet i amb dades, sobretot centres de dades. Al voltant de les instal·lacions de la Barcelona Cable Landing Station hi ha un dels centres de dades més grossos que hi ha en funcionament a Catalunya, i això és una cosa que valoren les empreses quan allotgen les seves dades aquí a Catalunya.
0: Jordi.
1: No, Marina, tu el que estàs mencionant que a Madrid o a Viena o a Berlín tenen pitjor connexió perquè estan més
0: internats. És absurd, no? Soc molt ignorant en aquesta matèria, per això estic a vosaltres.
1: No ens hi parem a pensar, sinó d'aquelles coses que quan t'oblides un moment de com t'arriba, com que sembla tan fàcil enviar un WhatsApp o rebre un mail o veure un vídeo a YouTube, no et pares a pensar que això pugui anar per sota del mar, i és guai, o sigui, és d'aquestes coses que mola molt, però al cap de 7 minuts parlant et dius, vale, ja ho he entès, passem a una altra cosa que sigui més entretingut.
0: Val, Jordi, passem a una altra cosa. Pol Valero, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Perquè avui el Papa presenta la seva encíclica, que vindria a ser, hem anat fent la comparació, podria ser el pla de govern si fos un govern, o el pla estratègic si es tractés d'una empresa, del seu pontificat. I allà, la gràcia és que justament del que parlarà és d'intel·ligència artificial, això sortirà a partir de les 11, es titularà Magnífica Humanitat i parlarà d'això, d'intel·ligència artificial. I la gràcia és que en aquesta presentació qui hi haurà és el cofundador, un dels dirigents d'Antròpic, que bàsicament són els que s'han erigit com els combatents de Donald Trump, no? O els que no se sotmeten a les pressions de Donald Trump.
1: Sí, moltes coses, Marina, em dius aquí. Una de les coses, jo vaig flipar l'altre dia, el dijous, crec que on va sortir, que hi hauria un representant d'una empresa privada presentant l'encíclica amb el papa, però que és un tio nord-americà i tal, dius, bueno, pues igual li fa més gràcia, o no sé, o sigui, o igual té alguna connexió amb aquest paio, o no sé, no sé. Aleshores, sí, la gràcia és que sigui Anthropic, no? Que no va ser com... ChatGPT va ser el novembre del 22 quan va sortir amb OpenAI el gran primer chatbot, i aleshores, de fet, Anthropic, que és el creador de Claude, que és com la gran competència de ChatGPT, va sortir d'uns empleats que van marxar d'OpenAI i va crear el 21, per tant és una empresa super recent.
0: Això però, és Anthropic.
1: Anthropic, sí, que són els creadors de Claude, que són els que van avui amb el papa, o un dels cofundadors, com deies. Aleshores, sí, i de sobte, en l'últim any, o sigui, ells es van especialitzar en tema de software més empresarial, o sigui, nosaltres vam començar fent com un chatbot més pensat per empresa, en comptes del ChatGPT, era com més per usuaris normals. No? Aleshores, a partir d'aquí va ser com el seu punt de llançament, i aleshores, com dius tu molt bé, l'any passat van signar un contracte amb el Pentàgon, van passar dues coses, primer van signar un contracte amb el Pentàgon i després van crear Claude Code, que és com el chatbot per enginyers, que programa, i aleshores el chatbot per enginyers va funcionar superbé, de sobte els enginyers van adonar-se que hi havia un chatbot que funcionava perfectament, i això va ser el primer punt de llançament d'Anthropic, i el segon va ser que de sobte es van barallar amb Donald Trump i amb el Pentàgon perquè van posar dues línies vermelles que la seva IA no es podia fer servir ni per espionatge massiu de ciutadans nord-americans ni per armes autònomes. Aleshores l'administració es va enfadar amb ells, els va declarar com una empresa no grata i estan encara amb judicis, amb tribunals. Aleshores, aquestes dues coses van col·locar Anthropic i Claude, que al fons, al chatbot, quan tu i jo, Marina, fem servir un chatbot, encara que sigui per coses una mica sofisticades, funcionen molt bé els dos. I pots dir, vale, aquest escriu una mica millor, però quan ja ho fas servir en català o en castellà, evidentment pots trobar diferències, però funcionen els dos super, super bé. Aleshores, dius, t'has de subscriure un a l'altre, no hi ha tantes diferències.
0: Ja. Simplement és una qüestió més ètica, no? Probablement, el fet de fer servir ChatGPT o Claude, que ChatGPT és d'OpenAI, o Claude, que en aquest cas és d'Anthropic, que, clar, no sé si també hi ha una part de comercial o de màrqueting en això, de dir, nosaltres som els que no hem cedit a les pressions de Donald Trump, no?
1: Clar, per mi, sí, hi ha aquí una cosa magistral que estem vivint just ara de la IA, que és, vale, quan va sortir Facebook, Twitter i tal, la diferència que tenien era o estaves allà o no estaves enlloc. O sigui, el seu avantatge competitiu empresarial era, o no, si no estaves a Facebook, no estaves enlloc.
0: Yeah.
1: O sigui, no veies el que deien els teus companys, els teus amics, la teva família. Però ara, si et dones de baixa de Claude i entres a ChatGPT, l'únic que perds és la memòria que has fet servir allà. Que, pues,
0: l'entrenament, doncs, no?
1: L'entrenament, bueno, l'entrenament tampoc, perquè si tu ets advocat o arquitecte i tal... ho sap, i aleshores, no sé si tu parles... Tu, Marina, em sembla que ets bastant agnòstica d'això, però jo hi parlo, per les preguntes que faig, ja sap que sóc periodista, que tinc crius, que no sé què, i aleshores... Però tampoc és res que sigui molt sofisticat. Evidentment, si tu ets un usuari molt important i fas servir doncs, molt software i tal, potser sí que ja et convé mantenir allò allà i aleshores creure no. Però si no, és molt difícil dir... No, no et canvis de ChatGPT perquè perdràs totes les teves connexions i tal. Bueno, però de tota manera ja has hagut d'entrar en aquest entorn, no? Aleshores, si ara sí que et dius és màrqueting, potser simplement que cau millor. També ara OpenAI ha estat en un judici on els han acusat de milionaris, d'enriquir-se...
0: De fet, han estat en un judici amb Elon Musk.
1: Exacte.
0: Aleshores, que ha perdut com contra OpenAI.
1: Exacte, ha perdut, però han quedat com a gent, doncs, això, que van pensar només en els calés, que van deixar de pensar en el benefici de la humanitat, com deien al principi, com una mica, bueno, com totes les empreses, lògicament, fan els seus beneficis. Aleshores, en aquesta mena de batibull informatiu i marketingià i tal, doncs sí que sembla que Claude i Anthropic han quedat com una mica els bons de la pel·lícula, però, evidentment, també és una empresa que està intentant guanyar calés com totes.
0: Clar, clar. Que jo, aquest cap de setmana, he flipat amb com evoluciona la intel·ligència artificial. M'han ensenyat com funciona un assistent de trucada que es diu Laura, de nom, que ara no sé ni de quina companyia és, però vaja, que tu la truques, que tens una conversa amb ella i que articula les... És a dir, que ella no et sembla un robot, que respira, que tecleja, que fa els... no? Vull dir que té un punt d'humanització brutal, ja.
1: Sí, però al final és això, o sigui, és com sofisticar una mica més aquestes coses i la cosa també és una mica mentalment per tu això fa que et sembli més humà, o sigui, al final ens estan enganyant, o sigui, és brutal el que fan, les respostes són brutals, però el límit és el mateix, el de Laura que el de Claude i tal, o sigui, que no té popularitat, o sigui, que és el mateix sempre, o sigui, cada cop s'assembla més a nosaltres, ens imiten millor. Aquesta setmana també hi ha hagut una polèmica brutal sobre una presumpta IA que ha guanyat un premi literari important en anglès i tothom era com, bueno, serà capaç de crear o no crear, i la gent el que ens enfada realment, el que ens irrita internament és, ostres, ens estem creient que una màquina s'està fent passar per un humà, per un amic meu, i m'ho estic creient. Estic pensant, no, o sigui, no sé distingir un humà d'una màquina.
0: Ja, ja, i també
1: en aquest cas, en l'estil literari, tu en el cas de sentir algú per telèfon.
0: Que en, una, és al final... en una conversa on estava amb persones que fan servir bastant ChatGPT, més d'una deia, no, no, jo a vegades em sap greu de corregir-li més coses, de dir, no, no, aquesta proposta que m'has fet, canvia-la, arriba un punt que em sap greu demanar-li més canvis i deixo de demanar-li. És a dir, que fins i tot el punt d'humanització ja és de nosaltres cap a la màquina, no? I un altre feia la broma de dir, bueno, és que si un dia arriben a dominar-nos, com a mínim que l'hagi tractat bé, no?
1: És el nostre servei que ens enganya, i això de fet ho diuen la gent aquesta, més la gent que està al temes filosofia, ètica i tal, que estan en empreses aquestes grans, diuen que està bé, o sigui, ja no sé fins quin punt s'estan prenent el pèl o què, però diuen que està bé tractar-los amb sisplau, perdona, jo ho faig també per si d'aquests, i és precisament aquest l'argument que donen, de si un dia ens dominen, pensaran que som gent que no cal exterminar per seguir vivint, no? Em sembla una cosa boja, però ja, és que ja no, o sigui, és difícil d'imaginar el futur.
0: I davant d'això, el Papa, que avui en aquesta encíclica que dèiem, demana recuperar el valor de la humanitat davant l'auge de la tecnologia i dels chatbots, clar, la pregunta és eterna, eh? I crec que anirà durant pels temps dels temps, fins a quin punt això se'ns està escapant o no de les mans.
1: De fet, és com la gran pregunta dels nostres temps, i que cada setmana hi ha detalls nous que semblen que canvien tot, o que sembla que païm o no païm millor, que la diferència entre un humà i un model és més gran o més petita, a les universitats, a les consultes mèdiques, o sigui, a tot arreu, no? Les nostres feines, sigui quina sigui. I de fet, és això, pensar, seguirà evolucionant cap en una direcció on realment imiti també els humans, que prengui consciència, que resolgui... Sí, que prengui consciència, que sembli que pren consciència, que resolgui problemes que per nosaltres han estat eterns i que no podem resoldre. Tothom apunta que sí, i aleshores això voldrà dir que ja no és una màquina, és que són coses que realment ens costa molt d'imaginar, i després en el dia a dia també és que no sé com les gestionarem, perquè una cosa estem parlant aquí del Papa, de grans empreses, del Pentàgon i tal, però què fotrem amb el dia a dia, això, amb els nostres fills, a casa, quan haguem de planejar un viatge, una consulta mèdica...
0: Yeah.
1: O sigui, què significarà això per la nostra vida? O sigui, serà un Google sofisticat o realment serà la nostra parella, serà el tercer fill que no hem tingut, serà, o sigui, què serà, saps? És com una cosa boja, també.
0: Doncs Jordi Pérez Colomer, gràcies, t'esperem aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu.

0: I arribarem a les 10 del matí fent un cop d'ull a les xarxes. Cristian Rodríguez, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia. Bé, cap de setmana en què Barcelona, protagonista indiscutible amb la quarta Champions femenina del Barça i també pels dos concerts

0: sabíem que havia actuat no, Bad Bunny a Barcelona.
1: Potser hem vist el concert ja gairebé sense haver anat, i sobre el segon concert de Bad Bunny, l'Streamer Ibaianos va ser un dels convidats a la casita, que durant el concert reuneix a diferents celebritats, i ell, a través de les seves xarxes, ha explicat com Bad Bunny volia que Ibaianos donés el tret de sortida a la cançó Voy a llevarte pa PR, amb una frase en particular que és HOPR es otra cosa.
2: Yo en ese momento me sentía como un jugador del Manchester City al que Guardiola le acaba de llamar del banquillo para salir a jugar y le dice, venga, confío en ti. Y yo le digo, lo voy a hacer con energía, confía en mí, yo ya me vine arriba, digo, coño, tengo que tener orgullo. Y entonces voy ahí con el micrófono, con el DJ, y el tío me explica un poco, bueno, cómo se hace, en qué momento, y me dice, te vas a escuchar con delay, tú no te preocupes, tú tira para adelante. Y digo, yo tiro para adelante, yo le meto con dos cojones.
0: Abans de veure com va quedar la cosa, què és PR? Pa PR? Puerto Rico,
1: Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. I clar, el resultat, l'equip de Bad Bunny li demanava energia. Ibai va portar energia.
2: Y aquí veis el momento donde dije el HOPR es otra cosa. ¡HO! Puntuadlo, ¿qué os parece? A ver, soy de España, no tengo acento boricua, no soy de Puerto Rico, no tengo ese flow. Le metí flow caster de League of Legends, le metí flow presentación.
0: És curiós aquest fenomen, com ja no és només el concert de Bad Bunny, no és només anar a veure el músic, sinó tota la resta no, i tota la parafernàlia.
1: És tot el que l'envolta, i també, no sé si t'han arribat vídeos, Marina, també de la gent, de la gran quantitat de gent que hi havia fora de l'estadi olímpic escoltant Bad Bunny.
0: Probablement hi havia la Maite, ens va dir la Maite, la persona que vam trobar, la noia estafada per aquestes entrades de Bad Bunny. Podeu recuperar la conversa amb ella i els consells que ens va donar el nostre experta en ciberseguretat per no caure en el parany de que et colin entrades falses.
1: I també seguim amb la tarda de celebració també al Barça femení, amb l'afició, després d'haver aconseguit un nou pòquer de títols històric, i us porto els dos moments que els seguidors han compartit en massa a través de les xarxes. El primer és Rafa Juste, l'actual president del Barça, cantant a ple pulmó una cançó que va prometre a les jugadores que interpretaria si guanyen la Champions.
3: Escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim.
0: Si no té més, no? És un senyor eufòric cantant l'himne del Barça com tants altres.
1: Amb la porta, sí, que es van unir a la festa al final. I també, Marina, acabem avui amb un moment viral que ens arriba des de l'Argentina.
0: No, aquesta, no és aquesta és Kika Nazaret. La Kika Nazaret, que l'hem escoltat una estona ja. Ara, fa una estona.

0: I és que tots tenim curiositat per saber si existeix vida més enllà de la Terra, si els extraterrestres ja ens han visitat, però hem de vigilar molt amb qui parlem sobre aquest tema, i és que el programa en directe I què, ells volien contactar amb un ufòleg per analitzar documents desclassificats per la Casa Blanca.
1: Val.
0: Però a l'agenda crec que no van guardar correctament a l'expert.
2: Tenemos un especialista. Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
3: Yo soy urólogo, no ufólogo.
1: No m'ho puc creure. Van trucar a un uròleg en comptes d'un ufòleg.
0: Van contactar amb un uròleg I li van...
3: Es parecido, pero no es lo mismo.
2: Bien.
4: Bueno, cambiamos.
2: ¿Crees
5: preguntarle sobre tu pito viejo?
4: Ya que estamos...
2: ¿Crees en vida en otros planetas?
3: Yo no, pero bueno, puede ser a existir, pero no lo sé.
0: Almenys ja que entra, pues, la seva opinió la dona, però clar, això, guardeu sempre bé els contactes perquè s'ha de vigilar.
1: D'això ens saben bé les nostres productores, que a vegades passen aquestes coses. Escolta, tothom es pot equivocar, no passa res. Cristian Rodríguez, gràcies, que vagi bé.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Les 10 del matí és moment d'actualitzar les notícies. Guillem.
2: Comencem mirant el trànsit, perquè és dilluns de la segona Pasqua, dia doncs d'operació tornada, i s'espera que 300.000 cotxes tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona en les pròximes hores i fins a mitjanit. Connectem amb el RAC. Vicenç Llorca, bon dia.
3: Bon dia. La jornada d'avui dilluns manté la circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el nus de la Trinitat amb la C33, i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. La C17 i la P7 a l'altura de Parets del Vallès han recuperat ja el trànsit habitual, i a la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, tampoc no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. A Roda de Barà, però, l'AP7 circula amb congestió amb ara ja només un carril tallat en sentit sud a causa d'un accident que deixa encara 2 quilòmetres de cues. A la Nacional 340, a l'altura de Creixell, encara segueixen mantenint 3 quilòmetres de retenció. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I el preu del petroli cau amb força aquest matí. Baixa davant l'esperança que els Estats Units i l'Iran pactin la fi de la guerra i pugui reobrir-se l'estret d'Hormuz.
1: El barril de Brent, el valor de referència a Europa, estan als $95 i als Estats Units per sota del 100. Trump havia dit que l'acord entre els Estats Units i Teheran era imminent, però es demorarà uns dies, segons Washington, i els mercats són optimistes i confien en la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les borses també pugen per les esperances de pau i l'IBEX 35 a Espanya registra pics de més de l'1% i supera els 18.200 punts.
2: I això és el que ha dit fa uns minuts en aquest programa l'activista de la flotilla, Laura Campos.
4: Que era un vaixell militar on havien col·locat uns contenidors on estàvem amuntegats i que recordava però clarament el que eren els vagons de tren on els jueus eren portats als diferents camps de concentració en èpoques passades.
2: L'exalcaldessa de Montcada i Reixac ha descrit el trasllat a Israel i ha fet aquesta comparació.
1: Dissabte van tornar a Barcelona després de ser interceptats i retinguts per Israel. Preparen una nova denúncia col·lectiva contra l'estat hebreu per la violència amb la qual els han tractat i estan recopilant informació de les lesions. Ha mencionat fractures de costella, mal a les cervicals, luxacions a l'espatlla, cops i estirades de cabells.
2: I avui s'espera que es publiqui sencer el sumari de la investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest cap de setmana s'ha filtrat l'informe indiciari de l'UDEF.
1: L'expresident hauria rebut 2,6 milions en 5 anys en transferències provinents d'empreses investigades i capital xinès, i el jutge apunta 2 veneçolans vinculats al petroli que van pagar 1 milió empreses properes a Zapatero. L'informe policial inclou 2 correus intervinguts a l'expresident en el qual hi ha noms importants d'empresaris com Florentino Pérez i que serien receptors d'informes. Segons el jutge, això prova que Zapatero donava instruccions i liderava la trama.
2: Avui es notícia un altre informe i aquest dona aire a Pedro Sánchez.
1: La UCO no troba moviments sospitosos als comptes de Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol. La Guàrdia Civil conclou que la informació bancària de la dona de Sánchez concorda amb el desenvolupament de les activitats professionals. Se l'investiga per la càtedra a la Universitat Complutense.
2: I els Mossos investiguen la batussa multitudinària al metro de Barcelona, però de moment no hi ha detinguts.
1: Els implicats s'havien dispersat quan van arribar els agents. L'home ferit per arma blanca era aliè a la baralla i li van fer mal quan hi va intentar separar els dos grups. Els fets van passar la matinada de diumenge pels vols de les 3 a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4.
2: I la festa Rave, que va començar dissabte a Llardecans, al Segrià, ha finalitzat sense incidents aquesta passada matinada. Segons els Mossos, diumenge ja van començar a marxar alguns dels assistents sense necessitat que fes falta cap mena d'intervenció. La festa, instal·lada en un paratge del terme municipal, va arribar a concentrar entre 1 i 2 centenars de persones majoritàriament vingudes de França. I recordeu que divendres passat comentàvem amb la Lorena que s'havia vist a Laura Escanes sortint d'un estudi de gravació.
1: Sí.
2: Ja especulàvem amb la possibilitat doncs, que es dediqués a fer música, a dedicar-se al món de la música. Doncs ja sabem què estava fent en aquest estudi de gravació, aquesta cançó.
1: Que no serà el hit de l'estiu, sinó que és un anunci. És un anunci d'un producte de Freixenet. Han tret un Spritz nou, veieu? I ell és qui ha posat la veu doncs, a aquesta cançó. A més, surt amb un tatuatge al braç que diu Taste the Sun, tasta el sol, que imaginem que no deu ser per això un tatuatge de veritat, sinó que deu estar fet per l'ocasió de l'anunci.
5: I li ha funcionat bé la publi, perquè aquí uns quants van acabar picant. Gràcies, nois.
2: Ja ara.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
5: Obrim el racó de pensar, com cada dilluns, amb el Carles Francino i amb l'Estel Soler. Bon dia, com esteu?
6: Oberts, bon estem, dia. Bon dia.
5: Oberts, molt bé. Important, sí, això, sí, sempre. Home. Oberts
6: a... Això del sol, que dèieu, no tindré res a veure amb la crema solar, no?
5: Teix de sant, no, té a veure, té a veure amb una campanya promocional.
6: Ja escames per vera, ja, quan ho escolto.
5: Home, aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, això del sol, eh?
6: Sí, sí, no, el sol sí, no, és lo de la crema solar i tot.
5: Ah, t'esparvera, això del Marco Llorente, del Marcos Llorente, l'energumen aquest de l'Atlético de Madrid.
6: Sí, sí, sí, bueno.
5: T'escandalitza.
6: L'energumen li has dit tu, eh?
5: Sí, home, sí, home, era per... No li dic com a jugador de futbol, sí, que, escolta, no, li dic pel que surt per la seva boca, que nosaltres ens vam dedicar a fer una secció aquí amb la cap de dermatologia d'un dels hospitals punters de Catalunya per dir, de tot això, què? I anàvem fent frase, resposta.
6: Hormiguero, quan el Pablo Motos li diu, bueno, pero es que esto va en contra de lo que dice el Colegio de Dermatólogos. Diu,
5: no me hables, no?
6: Uf, uf, uf. No, bueno, en fi, és igual. Perdó, que no.
5: Què t'ha fet pensar tu aquests dies? Tu has estat remenant records, pel que em diuen.
6: Bueno, sí, la veritat, hi vaig acabar tard ahir. Estem buidant el pis d'una persona que va morir fa unes setmanes, una persona propera. I, bueno, una persona gran ja, que en el termini de 4 anys doncs, va morir també la seva parella i han deixat una vivenda buida, mm-hmm, no? I em van demanar ajuda per anar a buidar el pis i el traster.
5: Que difícil.
6: Sí, és molt difícil des d'un punt de vista emocional, perquè, a més, la persona a la que acompanyava doncs, tenia molt de vincle, bueno, en fi. Però hi vaig a la cosa material i logística i em pregunto, És a dir, quin mecanisme fa que al llarg, segurament no tothom és igual, no? Però crec que és un comportament bastant general. Quin mecanisme fa que ens aferrem a un munt indescriptible de coses al llarg de la vida que un dia s'acaba i no em queixo de qui ho hagi de treure, però vull dir, quin significat té tenir vaixelles, col·leccions de samarretes sense estrenar, roba pels armaris de tot tipus, condició i estació, alguna de la qual gairebé no està ni utilitzada, un traster ple de fotos familiars de molts anys enrere, de col·leccions senceres de llibres, o sigui, una quantitat de material tan ingent, tan bèstia, que jo pensava, mentre es carregava, calentadors antics, bueno, calentadors antics però que funcionen, discos, bueno, una quantitat, una capsa d'un vídeo Betamax amb un traster, dius,
5: i
6: les figuretes per dotzenes, amb paperets embolicades de porcelana, o sigui, no ho sé, vull dir que,
5: i de tot el
6: em va fer pensar que quin mecanisme ens fa aferrar-nos a... Hi ha coses que són, hòstia, que tenen un valor simbòlic, que són records, que són icones per la vida d'un... Però tot no pot ser. Tot no pot ser. Maletes velles... no sé, i m'he quedat pensant i com que no tinc resposta, doncs per això ho exposo.
5: Per això t'anava a preguntar, de tot el que veu recollir allà, quantes coses es van salvar, ho saps?
6: Jo diria que un 25-30%. Imagina't. De moment. Una màquina d'escriure... molt poc utilitzada, sí, una màquina d'escriure molt bonica, a més, d'aquelles letres, sí. però estava de l'altre estè, o sigui, no, això ja està perdut per la causa, no és que estigués en un racó i un dia ho utilitzaré, no. No sé.
5: No, i com més espai, no, més acumulació de coses, segurament, sí, també. Sí,
6: no, és que fos, no és que fos un pis molt gran, tampoc, però, ostres, tu, quantes coses, amics... Digues, Estel, perdona.
7: És una reflexió interessant i jo hi he donat moltes voltes, també, això, perquè tinc també una tendència al Diògenes una mica. Quan vaig entrar al darrer pis, vaig proposar-me de... menys és més. Això no va durar ni un mes. El mes ja tenia la casa repleta de coses. Però fixa't que crec que, comparant a les generacions d'abans amb les d'ara, i el problema de l'habitatge, crec que també acabarà modificant això, perquè jo hi ha moltes coses que ja no m'hi caben i les trasllado a casa de ma mare, que té un garatge. Aleshores, els pisos d'avui, els micropisos que paguem a preus d'or, ja no permeten, jo crec, tanta acumulació. Per tant, crec que potser serem una de les últimes generacions que haurà de buidar grans records i grans mobles de pisos, perquè crec que aquesta tendència canviarà amb aquest retrat del nou lamentable panorama de l'habitatge que tenim, no?, d'alguna manera.
5: Interessant això que deia l'Estel, de com... Clar, no sé si tu t'hi has trobat amb els teus fills, Francino, però com tendeixes a marxar de casa, sí, però a deixar un petit reducte a casa de ton pare, de ta mare, dels teus pares, si estan junts, és igual, ja. Per dir, ostres, això, els apunts de quan anava a 8è DGB, sí, no, sí, me'ls sí. tiris, guarda-me'ls, no? I els pares soferts guardant-ho fins que arriba un punt que diuen, bueno, escolta, més que no puc aprofitar aquest espai per una altra cosa, no?
6: No, arriba una mudança i els acabes tirant igual.
5: Clar.
6: Siguin els apunts a 8è sí. DGB o la samarreta de promoció del país de fa 25 anys.
5: Sí, sí.
6: O sigui, és que ho acabes tirant igual. O sigui, hi ha coses que tu saps que no tindran continuïtat, però tot i així les guardes. I això ha de ser un mecanisme, no sé, que si té a veure amb la por, a la finitud que tenim, no ho sé.
5: I també però, jo crec que va amb el teu moment vital en què tu et trobis amb allò, no?
6: Sí,
5: és a dir, si tu vas fent una revisió més o menys anual de tot el que tu acumules, segur que coses que tu havies guardat un any abans o anys abans, després la pots acabar sacrificant. I jo faig el símil amb la meva filla, que com sabeu, ara farà 6 anys, per tant, és molt petita, mm-hmm. però ella té la necessitat, ella li encanta dibuixar i fa una quantitat ingent de dibuixos, ingent, de dibuixos i de manualitats, d'enganxar papers, és igual, fer superfícies, coses molt guais i molt xules, però clar, li dic, Carla, és que no podem guardar tot això, no? I més les feinetes del col·le, que cada 3 mesos t'arriben amb les feinetes, t'arriben amb les feinetes que han fet al col·le, que ja no són llibres, sinó que són també manualitats, sí, sí. dibuixos...
6: Obres d'art.
5: Dius, sí, sí. en quin moment estic preparada per llançar això i que no sigui una tragèdia per ella, no? Llavors, i estic intentant inculcar-li a dir, escolta, no podem guardar-ho tot, d'aquests què et pots quedar i què no? I és veritat que en un moment, si ella potser et diu, això no m'ho tiris, baix cap concepte, després al cap d'una setmana li dius, escolta'm, aquesta pizza pepperoni que veu fer a la classe d'anglès, segur que no la puc tirar ja. I llavors et diu, bueno, va, ara ja sí, no? Però al final això aplica pels adults, també.
7: A mi m'agrada, m'agrada la relació que tenim els humans amb els objectes i aquest aferrament que ens vincula. M'agrada, i escriuria molt i s'ha escrit molt, no?, de fet, sobre això. Però també hi va un moment que vaig aprendre a entendre que jo perdria els objectes i que m'acompanyarien durant un temps determinat, no? Aquestes arracades m'agraden molt, però sé que un dia les perdré. I llavors m'agrada mirar enrere i pensar, aquelles sabates em van durar 5 anys i em van acompanyar durant aquell tram de viatge i ja no les tens més. Aleshores, m'ha ajudat una mica a entendre que algun dia, igual que les persones, les cases, les coses, ja no hi seran, no? I això m'ha ajudat també a intentar fer una mica de neteja de tant en tant.
6: Jo amb els llibres una vegada vaig prendre que els llibres m'agrada com a tots nosaltres, ens agraden molt i tant, no sé què, però ja fa molts anys, depèn de la casa on visquis, tampoc he viscut a tantes, però algunes són unes més grans, altres més petites, i tens estanteries. Quan estan plenes de llibres i ja comencen a sobreixir, fora. O els dones a la biblioteca, o els portes a la ràdio perquè els companys els llegeixen, ja està. Yeah. Però allò d'ara, no, i tant, no sé què, jo no em recono. M'estic llegint les memòries del Benjamín Prado, del poeta.
5: Sí.
6: I ell sempre explica que ha fet moltes mudances, que és una memòria collonuda. Per cert, algun dia en parlarem. I ell sempre parla que quan canvia de casa, busca primer un lloc pels llibres i després la resta de la casa. I que ja a casa són pràcticament... És que ja no hi cap, té milers de llibres. Bueno, però és un cas, i és una opció personal, i és una cosa molt concreta. Però jo, que sóc un lector normal i corrent, en quan se m'omplen les estanteries de llibres, ja el següent que tingui que amuntonar, que ja no estigui ben posat, doncs ja està.
5: O sigui, que sacrifiques els nous que puguin entrar, eh? No dius, mira, aquest que potser no m'agradava tant fora, i em quedo el...
6: No, alguns me'ls guardo. Ja. Alguns me'ls guardo, però és que en aquesta operació neteja d'ahir vaig trobar sencera aquella col·lecció magnífica que va fer el país, fot un grapat d'anys, que hi ha Arthur Miller, Kafka, Capote, ja està tot. Yeah. Hi ha com a 25 o 30 o 40 llibres d'aquells de tapa dura de color blanc, que hi ha els grans clàssics, Borges, tot està tot allà, Vargas Llosa, i hòstia, aquesta col·lecció, a veure què faig amb ella.
5: Ja, ja, ja, que fa, completa, que fa, clar, i fa mal de deixar-la anar, no?, de despendre-la.
6: El meu ideal seria l'ideal seria que s'ho llegissin els meus fills petits, però de moment, bueno, crec que haurem d'esperar un
5: temps. I poden anar a la biblioteca, escolta, a buscar-ho també.
6: Sí, no, no, si ja tenen edat de llegir, i una miqueta llegeixen, però encara jo crec que estan en aquell punt, que els llibres no és la seva primera prioritat.
7: Avui no parlem d'això, però deixem-ho per un altre racó de pensar, sí? Que heu llegit, no?, que hi ha una IA que està comprant tots els llibres de segona mà, els està copiant i pretenen després eliminar-ho, i ha estat notícia...
6: Ah, no ho sabia, això. Explica.
7: Ui, ui, doncs sí, notícia de... Crec que el diario.es ho ha tret aquest cap de setmana, i me l'he guardada per aprofundir-hi, perquè d'entrada m'ha fet una mica de por. Estan agafant tots els llibres de segona mà d'arreu, comprant, i passant-ho tot cap a la IA. Aquí sí que ens podem quedar sense feina, els escriptors.
6: Havia entès Illa i no entenia res.
5: La misteriosa empresa que compra libros viejos para entrenar a la IA y los destruye. Es un espolio literario. Una compañía canadiense ha irrumpido en librerías de todo el mundo comprando miles de ejemplares sin recorrido comercial. Los libreros denuncian que su objetivo es alimentar un algoritmo y deshacerse de los volúmenes.
7: Ostres, una mica
6: és una altra modalitat de Fahrenheit. Sí, sí, escolta.
5: Imagina't. Bastel, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
7: Ai, a mi m'ha fet pensar una cosa que em posa una mica de mala llet, però ho podem debatre, que és que, aviam, jo crec que, ens agradi o no, darrere de la majoria dels nostres problemes hi ha una paraula o un concepte que és capitalisme, sí? Aleshores, crec que el capitalisme ferotge on vivim busca qualsevol escletxa de la nostra vida per entrar, i crec que ja ha arribat al punt de tenyir les nostres relacions afectives en va, no? Us poso un exemple molt clar, perquè entengueu per on vaig, que em posa nerviosa aquest individualisme en les relacions avui en dia, les relacions de parella, però també d'amistat, i aquesta productivització que estem fent de les persones i de les relacions. Jo no sé si heu sentit molt joves, sobretot en castellà, que diuen la frase de esto no me renta, o esta persona no me renta.
6: Sí, em sona.
7: Sí. Em sembla esperpèntic el concepte, però al final, si ens aturem a analitzar una mica, estem parlant en termes bursàtils, no? O sigui, d'especulació econòmica pel que fa a relacions humanes, no? I si mirem una mica les xarxes, també alguns psicòlegs, però sobretot pseudopsicòlegs i terapeutes d'aquests d'Instagram, la nova moda ara és el prioritza't, pensa primer en tu, i si això no em convé, no? Que seria una mica el sinònim de no més renta, no? I jo penso que ens estem tornant d'un individualisme absolutament perillós, i que el retrat que jo veig en les relacions sexoafectives, amoroses, però també d'amistat, és que ens hem oblidat de pactar, ens hem oblidat de negociar, ens hem oblidat de cedir, i només demanem, i tot ho basem en el jo vull, jo necessito, no? I no em convenç, i marxo. Aleshores, qui s'alimenta d'aquest individualisme? Perquè al final, com més sols estem, com menys ens relacionem amb els altres, d'alguna manera també estem alimentant aquest algoritme emocional que és jo, segons el meu jo i la gent que pensa com jo, quan el més interessant a la vida al final és anar a veure qui pensa absolutament diferent i que, on trobem el punt mig, no? I per tant, al final estem tots molt més sols, creient que tenim molta més raó de la que potser tenim, i crec que l'individualisme ens porta que el capitalisme hi torni a guanyar, perquè si tu et sents sol, al final, doncs, destinaràs més diners a consumir, estaràs molt més temps a les xarxes, a la pantalla, i ens estem alienant d'una manera perillosa.
6: Totalment d'acord, Estel. Un grup troba solucions. Un individu sol reclama per cada problema que té. Aquesta és la diferència.
7: Totalment. I també em costa aquesta frase.
6: I clar que hi ha un interès darrere d'això, naturalment.
7: Evidentment. Per mi, el precepte sempre és, darrerament, és si jo faig A o faig B, qui treu partit de que jo faci A o faci B? No? Aleshores, quan al darrere hi veiem
5: a part de tu.
7: Sí, a part d'això, és clar, no? Però aquest concepte de, per exemple, no?, que segur que l'heu sentit de primer has de sanar per poder relacionar-te, no?, amb algú, aviam, sí, no, ens estem oblidant que som éssers gregaris, és a dir, una criatura quan neix no la deixem sola al bosc que s'espavili, no? Vivim en tribu, vivim en comunitat, i crec que justament això al sistema actual li convé molt que estiguem segregats, que no ens relacionem entre nosaltres, que no debatem, que ens haguem oblidat oblidat de la força del grup, no? I que també ho passo a l'educació que els dono als meus fills, amb aquesta cosa que és no t'hi fiquis, no? Hi ha una baralla, hi ha un conflicte, sovint els diríem no t'hi fiquis, però és que el no t'hi fiquis pot acabar creant un ciutadà de futur que vota a la dreta perquè tant se li en fot tot el que no sigui ell, no? Mm. Llavors em costa educar en el precepte intermig entre protegeix-te però posa-t'hi, no? Pensa en l'altre, pensa en tu però també en l'altre, i dono molts toms a tot això darrerament.
5: Està bé, està bé.
6: Doncs jo estic, em sembla fantàstic el que dius.
5: No, i està bé.
7: Sí,
5: està bé de com ho trasllades, també, no? A les noves generacions, a dir, als crios, als nanos, de, al final també la màxima de dir... el que tu facis, pensa si a l'altre li estaria agradant el que li fas, no? Que
7: és, clar.
5: Que és molt bàsic, és molt primari, però al final a mi em serveix com a mínim a l'hora d'anar a l'essència, no?
6: De... és l'empatia, posar-te en el lloc de l'altre. És,
5: sí, sí.
6: És una cosa que sona tan senzilla com aquesta, però que avui és tan complicat d'aplicar, efectivament. A més, tenim, ens posen un ventall tan gran d'experiències possibles, un ventall tan gran que anem perdent el cul per viure aquestes experiències, per posar-los-hi nota, efectivament, perquè nosaltres, però sobretot els de fora, ho valorin
5: i vegin que
6: ha estat una experiència profitosa i agradable i que hem encertat, i tot això, quin post ho deixa?
5: Ja.
6: Quin rastre ens deixa? És a dir, molta, en fi, em poso molt filòsof, no? Molta experiència banal i poca sabidoria, sincerament.
5: Em recorda la Gemma Parellada, la companya Gemma Parellada, la idea d'Ubuntu, que és... jo sóc el que sóc gràcies als altres, la idea que ningú existeix de manera aïllada, i això em serveix fantàsticament bé per saludar la nostra propera convidada, la Carla Casadevall. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
5: Ella és una de les finalistes del Premi Princesa de Girona d'Investigació, investigadora de Ramon y Cajal, líder del grup júnior de la Universitat Rovira i Virgili, forma part de l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona, i el premi del qual parlem, que es dona aquest dimecres a Múrcia, s'atorga a persones que busquen solucions als reptes globals com és la sostenibilitat. Què has fet tu i el teu equip?
8: Doncs nosaltres, des del meu grup de recerca, treballem per buscar una solució a l'emergència climàtica, no? I el poder garantitzar tenir energia neta i accessible per tot el planeta, no? Aleshores, el que fem és... ens inspirem en la natura, ens inspirem en el procés de la fotosíntesi per desenvolupar sistemes al laboratori completament artificials que puguin imitar aquest procés, i d'aquesta manera puguem transformar i emmagatzemar l'energia que ens ve del sol en combustibles.
5: I això s'acabarà fent? S'acabarà aplicant?
8: Sí. Això s'acabarà fent. Al final és una cosa que és molt complicada, per tant no es pot resoldre d'avui per demà, però necessitem poder desenvolupar noves tecnologies per tal de poder substituir els combustibles fòssils. És l'única manera. Amb les tecnologies que tenim actualment no en fem prou. O sigui, si continuem amb les tecnologies que ja hi ha desenvolupades avui dia, el 2050 continuarem amb una dependència del 60% en combustibles fòssils. Per tant, des del meu grup de recerca treballem per desenvolupar noves tecnologies. I una tecnologia molt bona és aprofitar la llum del sol, perquè l'energia solar és molt abundant i a més és molt neta. Per tant, si podem emmagatzemar aquesta energia en molècules que puguem transportar a qualsevol lloc del planeta per fer servir en qualsevol moment, això serà una tecnologia molt potent que ens podrà ajudar a reduir la dependència de combustibles fòssils.
5: Això que fan és
6: Carla,
5: Ubuntu,
6: no
5: eh? Això és Ubuntu total.
6: Carla, deixa'm preguntar-te des de la ignorància, però bueno, alguna pista de coneixement que tenim tots. El vostre projecte té algun tipus de connexió amb lo de l'ITER? Amb aquest model de, sempre a mi, una fusió i fissió, això és fusió, que també aprofita l'energia del sol per crear un combustible no contaminant? Té alguna connexió amb això?
8: No ben bé. Sí que aprofitem la llum solar com a font d'energia renovable, però la nostra aproximació i la nostra tecnologia és diferent. Nosaltres el que fem és directament transformar aquesta energia del sol en una energia que puguem fer servir. O sigui, de la mateixa manera que quan les plaques solars transformen els rajos de sol en electricitat, el que fem nosaltres és directament transformar l'energia solar en un producte, en un combustible, és a dir, en una molècula. Que això és el que fan les plantes. O sigui, les plantes poden transformar directament la llum del sol en sucres, no? Elles utilitzen la llum del sol per transformar el diòxid de carboni de l'atmosfera i l'aigua en glucosa, que és el combustible que les plantes fan servir per créixer i per desenvolupar-se. Doncs al laboratori nosaltres imitem aquest procés, però transformant la llum del sol directament en combustible. Per exemple, agafem aquesta llum del sol i gràcies a les maquinàries que desenvolupem al nostre laboratori, que es diuen catalitzadors, com el catalitzador del cotxe, doncs podem transformar aquesta llum del sol directament en metanol, per exemple, que és un combustible que es pot fer servir.
5: Carai.
6: Quantes coses bones surten de Tarragona.
5: Sort que en tenim... Ja s'ha comprat cap a casa ell. Sort que en tenim de la ciència. Quants anys tens, Carla, tu?
8: Doncs 34.
5: I amb 34 anys has arribat a tot això, mare de Déu. Molt bé, molt bé. No, vull dir que... És que sabeu què em passa? Que em sento una ignorant davant d'aquestes coses, jo sempre, no? Quan...
6: Beneïda ignorància, imagina. La cosa més maca que hi ha a la vida és aprendre cada dia.
5: Sí, sí, em meravella. És a dir, em quedo meravellada. Fantàstic. Aquestes entrevistes són meravelloses perquè penso... no està tot perdut, no? Vull dir, sort que hi ha gent
7: fantàstic,
5: que rema.
7: Fantàstic i sobretot generant nous referents.

0: fantàstic i sobretot generant nous referents de les dones a la ciència, perdoneu.
1: És que si cada dia aprenem al laboratori i, de fet, els avanços més importants neixen d'això precisament, no? Del dubte, de preguntar-nos si podem fer quelcom nou per poder solucionar els reptes que se'ns plantegen. I no només els que tenim actualment, com l'energia, la sostenibilitat, sinó també els reptes que potser tindrem en el futur i que ara mateix no podem predir.
2: Carla Casadevall, moltíssimes gràcies. Finalista del Premi Princesa de Girona. Dimecres sabrem el què. I Francino, Estel, gràcies a tots dos també.
3: Gràcies a tu.
2: Una abraçada, fins de setmana que ve.
3: Adéu-siau.
2: Adéu.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: I a aquesta hora puc saludar l'Evelyn Segura, la nostra biòloga divulgadora. Què tal, Evelyn? Bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia. Ai, has escoltat aquesta cançó i em posa de bon humor.
0: És que sí.
1: És preciós. Un dia us has d'explicar la història d'aquesta cançó.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, és tot un conte. És una cançó islandesa que explica la història d'un nen que adopta una libèl·lula i li explica una guerra que està passant al bosc. És una història molt maca.
0: Islandesa, dius?
1: Sí.
0: És la versió islandesa de Puffer and Drag Magic, no?
1: Sí, una mica.
0: Versió libèl·lula.
1: Una mica, una mica.
0: Va, que arriba el bon temps. Això vol dir al·lèrgies. Ja n'hem estat parlant fa setmanes aquí al programa. Al·lèrgies, però també picades.
1: Mira, ja a la nit vaig sentir el primer mosquit. T'ho juro, vaig dir, no pot ser, ja els tenim aquí.
0: Ja estan aquí.
1: Sí, però la veritat és que si ens posem allò científicament rigoroses, sí, li diem picades a tot i no tot són picades.
0: Hi ha coses que no són picades, que són mossegades?
1: O... popularment diem picades, però s'hauria d'especificar. Realment una picada, allò estrictament què significa una picada, és quan un animal travessa la nostra pell amb una estructura que és punxant molt fina, que pot ser un agulló, pot ser una trompa, pot ser una estructura una miqueta més complexa, i que de vegades, o sovint, pot injectar alguna substància tòxica o algun verí que ens provoca una reacció. Això seria el que estrictament hauríem de dir picada. Però com et dic,
0: li
1: dic picada.
0: Que és el que fa el mosquit. El mosquit sí que pica.
1: Clar, el mosquit sí que pica i ho fa, perquè a més és molt curiós el tema dels mosquits, que jo crec que quan parlem de picades és això, no? El primer que se'ns apareix al cap és el que et deia. Ai, vaig sentir un primer mosquit i segurament no soc l'única. Pensem en els mosquits, però no tots els mosquits piquen. Vull dir que només piquen les femelles. Yeah. Els mascles realment s'alimenten de la sàvia, de les plantes. Són les femelles les que necessiten ingerir aquesta sang que ens xuclen, que a més l'estructura amb la que ens penetren la pell no és una agulla i prou, sinó que és tota una estructura molt més complexa per travessar aquesta pell i injectar-nos... Bueno, ens injecten anticoagulants per poder xuclar-nos bé la sang. I aquesta sang serveix per poder desenvolupar els ous. Així que són mamis que cuiden molt bé de la seva posta.
0: Clar, a mi el que més em flipa de tot això és que no te n'adones en el moment en què et pica el mosquit. A vegades pots notar una petita molèstia, però sovint tu notes ja quan ja tens la butllofa, diguéssim.
1: Clar, perquè realment el que ens fa... podem sentir la fibrada...
0: absolutament sigiloses.
1: Sí, i per la nit a vegades et trobes la picada pel dematí quan t'aixeques, però realment no te n'has enterat, perquè sovint doncs, són picadetes molt petites, depèn del tipus de mosquit. El que realment ens molesta és la reacció que fa el nostre cos. És a dir, aquestes butllofes que se'ns fan, que alguns els genera una reacció molt més gran, altres menys, és la reacció del nostre sistema immune. Per tant, depèn de nosaltres com reaccionem amb aquestes picades. I potser algunes coses molt exagerades i altres doncs, una miqueta més lleus. Jo sempre dic, a mi no em piquen els mosquits. Mentida. Els que diem que no ens piquen els mosquits, sí que ens piquen, però el nostre cos no reacciona d'una forma tan bèstia com en d'altres persones.
0: Per tant, pel que deies, no és una sola agulla el que ens claven.
1: No, és tota una estructura molt més complexa. Una la fa servir per perforar, l'altra per xuclar, o sigui, realment el bec amb el que perfora la nostra pell és molt més complexa que no pas una sola agulla com quirúrgica.
0: I és veritat que n'hi ha que ho patim més, això de les picades, perquè ens fa més reacció. No sé si t'acabes immunitzant, això, no.
1: No, ben bé no. I a més a més també el problema de les picades és que on que fan cuissó ens rasquem, ens generem ferida, es pot infectar, vull dir que allò de no toquis la picada és una bona recomanació.
0: Sí, és molt fàcil dir-ho, però...
1: però sí, però hem de pensar això, que ho fan per alimentar-se.
0: Jo segueixo fent la tècnica de la creu, amb la ungla.
1: Ah, sí? Et funciona?
0: Sí. Crec que és més fe que una altra cosa, però en el moment, com que fa una mica de mal, com que et claves l'ungla i et fas una mica de mal...
1: No, jo sempre penso que sí, mal no et farà, i si creus que et fa bé, endavant.
0: I gel, si no, a vegades també em poso gel. La nena li faig servir molt, també.
1: Sí, perquè el gel el que fa és baixar la inflamació i, per tant, t'ajuda que aquesta reacció doncs, estigui una miqueta més controlada.
0: Una altra picada temuda, les abelles.
1: Sí, abelles, vespes, a més ara

0: estem a la primavera, pertanyen moltes flors i aquests animalons revolotegen.
1: Has dit abelles, vespes. N'hi ha una pitjor que l'altra, de picada?
0: Piquen diferent. Les abelles, aquí pica són les femelles, les obreres, que han modificat el seu aparell reproductor, perquè les femelles, les obreres, abelles, no es reprodueixen, llavors el seu ovopositor s'ha modificat i s'ha transformat en aquest agulló. I si ho miréssim amb un microscopi, veuríem que aquest agulló està dentat, té una serra. Què passa quan ens piquen? Que ho fan per defensar-se. Així com els mosquits ens piquen doncs, per alimentar-se, les abelles ho fan en, com una defensa. Quan ens piquen, aquesta serra el que fa és impedir que l'agulló torni a sortir, i moltes vegades es desprenen d'aquest agulló i elles acaben morint perquè estava unit també amb tot el sistema digestiu i per tant doncs acaben morint. Però com que pensen en col·lectiu, diguéssim que la seva vida individual no té tant de valor, el que volen és defensar la colònia.
1: O sigui, és un mecanisme absolutament de defensa. Elles
0: totalment
1: no busquen res, no com el mosquit que s'alimenta de la sang.
0: No, en el cas de les abelles és en defensa. Les vespes, clar, millor o pitjor, piquen diferent perquè l'agulló de la vespa és llis, per tant et poden picar moltes vegades i a més també mosseguen. Així que les vespes poden fer les dues coses. Són una miqueta més punyeteres amb això.
1: I si em pica una vespa, jo com sabré si m'ha mossegat o m'ha clavat el fibló?
0: Segurament per la reacció, però vaja, la picada forta te duràs igual.
1: O sigui que combinen estratègies, clar.
0: Sí, a més, hem de pensar sempre que fabricar un verí té un cost energètic molt elevat, així que no el malgastaran de qualsevol manera. Si veiem que hi ha una abella o una vespa revolotejant pel nostre entorn, segurament no tindrà intenció de fer-nos mal. Per tant, calma, ens allunyem.
1: Aquesta
0: i ja
1: també
0: està.
1: És molt fàcil de dir, no et rasquis la picada. Coses fàcils de dir i difícils de complir. No et rasquis la picada quan et pica un mosquit i no fugis corrent quan vegis una abella
0: o
1: una vespa.
0: Jo els dic als meus fills, tu digues Maria, perquè així no és un tema de que funcioni, sinó perquè es concentren en dir Maria, ells creuen que dir Maria funciona per allunyar la vespa i va bé. Però
1: mira,
0: així no marxen corrents, sinó que es concentren en dir Maria i creuen que tenen un comú poder màgic que fa allunyar aquests
1: insectes.
0: O sigui,
1: que com a mínim, segons tu, el millor consell és quedar-te quiet o com a mínim no fer moviments bruscos, no? Que és el que poden fer que elles se sentin atacades.
0: Correcte, exacte. I a vegades també que ens podem apropar un rusc d'abelles o vespes i aquí no ho hem vist venir, elles se sentiran que estàs massa a prop i es defensaran, per tant que a vegades és inevitable també.
1: I els escorpins, què? No sé si n'hi ha gaires aquí o
0: sí,
1: no.
0: Que n'hi ha. Sí, el que passa que se'ls ha de buscar i sobretot surten de nit. A més, els escorpins és molt guai perquè si els il·lumines amb una llanterna d'aquestes de llum negre, una ultraviolada, brillen. És molt guai.
1: Sí, molt guai.
0: Molt guai.
1: Sí, per mi seria guai trobar
0: melons. Jo no recomano que aixequeu pedres ni res perquè us els podeu trobar, però sí que en tenim d'escorpins, i en alguns que piquen més, altres menys.
1: On els tenim, sobretot? A zones boscoses?
0: I a cases. Jo a casa meva n'he trobat d'escorpins. Jo visc en un poble, jo saps, i una zona molt rural, i hi ha uns escorpins que són negres amb les potes més claretes, i aquests tenen mala llet, però diguéssim que una picada amb una persona adulta no ens fa pràcticament res. No, seria similar a una picada d'una abella. O sigui, que és el Butus occitanus, que és així com el més gros, aquest groc, així que és més...
1: El de les pel·lis que mata?
0: No, aquí no tenim cap que et mati
1: vale.
0: d'escorpí. Podem estar una miqueta més tranquils. I el verí el té a la punta de la cua, té un fibló allà, i poden fins i tot controlar la quantitat de verí que t'injecta. Així que ho tenen molt ben mesurat. Si els emprenyes molt, òbviament, utilitzaran més d'aquesta toxina.
1: I després n'hi ha un altre que segurament no és tan temut, però és més molest, no? I que fins i tot et pot arribar a contagiar malalties i que és molt difícil de detectar, que són les paparres.
0: Sí, mira, el més letal de tot, i de fet és l'animal considerat més letal del món, és el mosquit. O sigui, el primer que hem parlat, aquest és el més letal, perquè és responsable de la mort de més de 700.000 persones a l'any.
1: Fixa't.
0: Degut a les malalties que transmet. Però la paparra, com bé dius, també pot transmetre altres malalties. Són uns animals que també són hematòfags, és a dir, s'alimenten de sang en alguns moments del seu cicle de vida, no sempre. I el tema és que, així com el mosquit, si estem conscients, podem notar la fibladeta, una paparra no.
1: Encara
0: no, a part et farà més aviat les pessigolletes de caminar-nos per sobre la pell. Jo fa uns dies que jo vaig dormir amb la furgo porà i això al campo i me'n vaig a treure una del genoll. Vaig dir, aquesta piga no la tinc controlada. Vaig rascar una mica i era una paparra que s'estava a punt d'enganxar.
1: I a més s'ha de treure amb una tècnica molt acurada la paparra perquè si no et pots quedar les potetes a dintre, no?
0: Sí, el cap, les estructures vocals i llavors el que provocaria seria una infecció. Per tant, si us ha picat, no? Si us ha picat, que no res és una picada, és una mossegada. Mm-hmm. Si us mossega una paparra i la detecteu, doncs sobretot si han símptomes després com febre, les articulacions fan mal o així, acudir a un centre mèdic perquè pot ser que hi hagi algun problema més greu.
1: I com s'ha de treure la paparra?
0: Hi ha moltes tècniques, hi ha gent que utilitza oli, però sobretot és agafar molt bé el cap i treure, assegurar-te que treus tota l'estructura. Si la pots treure abans que s'enganxi, molt millor, perquè el que et deia, no?
1: Clar, però en aquest cas tu ja et pensaves que era una piga, és a dir, ja la tenies enganxada al cos.
0: Ja la tenia enganxadeta, era molt petita, molt, molt peque, però sí que vaig dir que aquella piga nova no la tenia gens controlada i el que sobretot has de fer és treure-la el més aviat possible. I pot ser que la tingués enganxada hores o dies, perquè a més d'injectar-te anticoagulants, també injecta una mena d'anestèsia. Així que la pots tenir enganxada hores dies i no te n'enteres. I ella va creixent, es va inflant. I si anem al camp, si ens agrada passejar per la natura, fantàstic, pantaló llarg, jo és el que recomano sempre, i revisar-nos després aixelles, ingles i tal, algunes zones aquestes, perquè és el lloc on els agrada enganxar-s'hi.
1: I les aranyes?
0: Ai, les aranyes. Mira, et diria que en principi les aranyes, doncs això, no? Són animals que no hem de patir per ells, però és que a mi una aranya em va fer anar a parar a l'hospital. Llavors és com, vigilem, perquè una vegada més és el nostre sistema immune, no? El que reacciona més o menys. Les aranyes el que fan també és una mossegada. Tenen un aparell bucal que es diu quelícer, que el que fa és queixalar-te. En principi ho fan per caçar. Elles utilitzen aquest verí i aquesta tècnica per capturar les seves preses. Però, clar, en el meu cas, segurament jo li vaig donar una patada mentre dormia, no em vaig donar compte i es va defensar. Per tant, la defensa també podia ser utilitzada.
1: I com podem diferenciar si al matí et lleves i dius, ara tinc dos picadetes molt juntes, tal, i em va passar amb la meva filla l'altre dia, em diu, m'ha picat alguna cosa, què deu ser? Que jo no sabia, perquè era dins de la part del pijama, diguéssim, que tenia la samarreta,
0: la
1: i per dins tenia una picada que s'assemblava molt a la d'un mosquit, però vaig pensar, no pot ser un mosquit, perquè encara fa uns quants dies i encara no em volaven de mosquits, i vaig deduir que era una aranya, perquè la picada, em penso que és molt similar, la del mosquit i l'aranya.
0: L'aranya sempre tindrà dues entrades, perquè com que mossega amb les dues peces vocals, sempre tindrà dues fibladetes, però són molt, molt properes.
1: Doncs era una aranya.
0: I si la picada està més separada, és possible que sigui una puça, que les puces també piquen i fan com files. Si
1: clar.
0: Tens una... Com una
1: no, eren un dues i molt juntetes.
0: Doncs llavors segurament devia ser una aranyeta.
1: I rodones com una picada de mosquit.
0: Pues és possible que fos una aranyeta. Sí. A més a més, si es fiquen dins la roba o així, elles intenten buscar humitat, refugi, foscor, i si fas un gesto així que no els agrada, ni aquí.
1: No li explicaré. O potser
0: no, pobreta.
1: Sí, i així ja ho sap, ja comença a veure com va la vida. Aranyes, mosquits, paparres... I les serps?
0: De les serps, molta gent diu, m'ha picat una serp. I realment és aquestes que li diem picada i és una mossegada. De serps n'hi ha de molts tipus. I tot i que algunes poden tenir més mal caràcter que unes altres, a veure, les serps aquí a Catalunya podem tenir els escurçons, que ens poden, aquests sí que ens podrien generar certs problemes, que tenen les dents verinoses al davant i les repleguen. Hi ha d'altres serps que, per exemple, altres espècies com les mambes, així, que tenen les dents verinoses, també els ullals verinosos al davant, però els tenen fixes. Val? I, per exemple, la serp verda, que és molt freqüent també a Catalunya, i és d'aquestes que té un caràcter contundent, les dents verinoses les té al final del paladar. Per tant, perquè ens injecti verí, una, les hem d'emprenyar moltíssim, perquè és molt costós generar verí. Per tant, no el malgastaran amb nosaltres.
1: Val.
0: Això per una banda. I l'altra, si les dents verinoses les tenen al final, ens han de fer una queixalada molt profunda.
1: T'han d'enganxar molt bé.
0: T'han d'enganxar molt, molt bé per injectar-te el verí. Per tant, segurament, si ens fa un moviment ràpid, una mossegada, una serp, és molt probable que sigui el dolor d'una mossegada, però no reacció a la toxicitat del seu verí.
1: Igualment millor anar al metge, no?
0: Sempre mirar-s'ho, per si de cas, i més quan és un animal salvatge i tal. Sí. Millor ser precavuts.
1: Que ara m'ha vingut al cap. Hem parlat dels mosquits per començar amb les picades, però les mosques, algunes mosques també piquen.
0: També mosseguen els tàbacs.
1: Mosseguen o piquen?
0: Mosseguen els tàbacs, i déu-n'hi-do, fa molt de mal. Jo crec que és un dels insectes que crea una reacció més potent de forma més genèrica.
1: Perquè també injecten verí.
0: Sí,
1: o és la seva saliva
0: tòxica? És la seva saliva. Penseu que qualsevol mossegada o així que injecten algun producte dins de la nostra sang, el cos reacciona i diu, ei, això no és meu, què està passant, i ho encapsula. Per això moltes vegades queda una inflamació com més rodoneta, perquè el cos el que està fent és aïllar-ho i encapsular-ho com si fos una batalla. I lluita contra això.
1: I les formigues?
0: Ah, les formigues. Mira, les formigues, jo tinc la teoria que saben comptar fins a 3. Per què? Perquè jo una vegada vaig ficar sense voler al peu damunt d'un formiguer, allò típic, et pares amb la bicicleta, fiques al peu i estàs fent una foto. I totes alhora em van picar, però des de les cuixes fins a baix. Dic, com m'han pujat i totes alhora m'han queixalat. Això va ser a Guatemala, vull dir que era un altre país. Però vaig dir, han comptat fins a 3. 1, 2, 3. I totes alhora.
1: Totes
0: també podem mossegar, i també és amb unes peces vocals que tenen.
1: Sí, i deixen marca, les formigues?
0: En principi no.
1: Fan el mal del moment de dir, au, què
0: ha passat? És una pessigada. És una bona pessigada. Però pensa que hi ha algunes formigues...
1: És més un surt d'aquí.
0: Sí,
1: no?
0: Estem parlant de formigues petitones. Clar, si te'n vas a segons quins llocs del planeta, hi ha algunes formigues que són senyores formigues i que fins i tot s'han utilitzat com a, per fer punts de sutura. O sigui, si tu tens una ferida oberta a la selva, agafes aquestes formigues que tenen un cap bastant contundent, fas que et mosseguin pell en pell i et tanquin aquesta ferida oberta. Carai. I es fan servir com a punts de sutura.
1: Clar, i parlant de picades, ara que començarà ja, que alguns ja s'estan banyant al mar... Les meduses, n'hem parlat aquí en el programa, hem fet un especial meduses, però això et pot espatllar el bany. I aquestes ni mosseguen ni piquen, aquestes et toquen.
0: No, aquestes et toquen, exacte. Aquestes no fa falta que les emprenyis gaire, simplement estar presents allà. I fins i tot a vegades hi ha una medusa a l'aigua i l'aigua del seu entorn també és urticant, també ens genera una reacció, perquè aquestes cèl·lules urticants que tenen poden alliberar-se a l'aigua i ens acaben fent reacció, per tant... Primera recomanació, no toqueu una medusa. Sí que és veritat que els que les coneixem podem dir aquesta pica més, aquesta pica menys. Jo animo que l'audiència recuperi el capítol de meduses, sí, que ja en parlàvem.
1: Però també el mite, de, perquè ja a vegades es diu, no, si li toques la part de dalt de la caputxa, diguéssim, i no els tentacles, no passa res. Mira, a vegades sí que passa.
0: Clar, la pelagia noctiluca, que és aquesta que és lilosa d'uns 10 centímetres, que genera bastant de pànic a les platges i tal, perquè té uns filaments de 3 metres, per tant, la medusa la pot tenir lluny, però flasca, una bona latigada te l'emporta. Doncs aquesta pica tota, per dalt, per baix, per tot arreu. En canvi, n'hi ha una, la Rhizostoma pulmo, que és una més grossa, blanca. Aquesta part dalt és molt poc urticant. Home, si la toques i després et fiques el dit a la boca, yeah, segurament se ficaran uns llavis macos.
1: Però mira,
0: és una alternativa al hialurònic, això.
1: Exacte.
0: No donarem idees, per si de cas. Millor no tocar. Però, i a més, mortes també piquen. Així que elles el que fan és simplement defensar-se. Qualsevol depredador que es vulgui apropar, doncs s'ho pensarà dues vegades. Tot i així, hi ha depredadors, com les tortugues, les tonyines, que han generat doncs una immunitat, tota una sèrie d'estratègies per poder alimentar-se de meduses i que aquesta urticària no els hi posi això, no? Un bec o uns morros així inflats.
1: I aquest estiu com ha de ser? Per tema mosquits i per tema meduses, com ha d'anar?
0: Doncs home, tenint en compte que el Mediterrani cada vegada està més càlid, que estem tenint temperatures anormalment altes, hem tingut molta pluja. O sigui, veníem, no?, d'una època de sequera, que això, la sequera, el que provocava és que no hi hagués aigua estancada i, per tant, doncs, els mosquits tenen menys llocs on posar les seves postes. Aquest any no. Aquest any tenim moltíssima vegetació, per tant, l'època de paparres és potent. Tenim moltíssimes zones amb aigua, que això és perfecte perquè els insectes es reprodueixin, però és veritat que són hàbitats necessaris per a altres espècies. No ens agraden els mosquits, però els mosquits alimenten altres animals.
1: Ja, ja, ja.
0: Vull dir que és tot mantenir l'equilibri. Si tenim una superpoblació és quan hi ha problemes. Llavors tenim aquesta situació i el Mediterrani molt, molt càlid, que és una bomba de rellotgeria per crear i fabricar tempestes molt fortes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, molt d'ull amb aquestes tempestes que podem arribar a tenir. I, a més, clar, hem de veure com evoluciona la temporada, perquè tenim risc d'incendis molt elevat. L'estiu... Si és tranquil·let en qüestió de temperatura, si plou d'una forma doncs, normal i els rius baixen una miqueta carregats, les meduses potser es mantenen a ratlla. Però jo crec que tindrem un estiu bastant divertit.
1: Evelyn, segura, en seguirem parlant, segur. Que vagi molt bé.
0: Vinga, gràcies.
1: Una abraçada, fins aviat.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Avui ens movem fins a les Illes Canàries, a l'illa de Gran Canària, concretament. Allà, el 2016, hi apareix un cadàver al mar.
3: A les illes sol passar, normalment suïcides que es llencen des dels penya-segats, però aquest cop és diferent i se n'adonen ben aviat.
1: A l'expedient Tiscar, avui, el crim del vidre.
4: Amb la primera claror del dia, un pescador distingeix un cadàver surant a l'aigua. Es veu al costat de la platja dels Nidillos, passada la famosa platja de les Canteres. Aleshores, a Gran Canària, estaven buscant un noi que s'havia endut la corrent 5 dies abans, una mica més al nord, però descarten que sigui ell pels tatuatges del cos.
1: No és la primera vegada que els tatuatges ajuden a identificar un cadàver, eh?
3: Ni el primer ni l'últim, segurament. Són 3 tatuatges, un al pit amb unes flors i un nom, Esperanza... Un altre a la part esquerra de l'abdomen, unes tombes al perfil d'un cementiri i damunt una figura encaputxada amb una dalla, la mort. I finalment, a l'avantbraç esquerre hi portava un altre nom, Jero. Una coneguda de la víctima llegeix aquesta informació publicada al diari i avisa la Guàrdia Civil.
1: Qui és la víctima?
3: Doncs criden la coneguda a la comandància de Les Palmes, li mostren les fotos dels tatuatges i els reconeix sens dubte. El cos pertany a Daniel Ceballos, té 30 anys i era de Telde, que és una població a l'est de l'illa. Hi ha una cosa que no entenen del cadàver. No presenta les característiques habituals d'un cos que ha estat molt de temps a l'aigua i hi ha larves que no són d'insectes marins. dedueixen que el cadàver s'ha començat a fer malbé fora.
1: No hi ha ningú que l'hagi trobat a faltar, no té família i a més dius que fa temps que és mort.
3: Prepareu-vos pel que us explicaré. El Daniel vivia a Les Palmes amb la seva parella, Maria, però ara no estaven a Les Palmes, sinó a Madrid, perquè el 28 de febrer van tenir dos nens bessons, un d'ells amb un problema cardíac, i els van haver de traslladar a Madrid per tractar-los. La família fa dies que no els veu, però han seguit comunicant-se per missatge.
1: I quin dia parlen amb ell per última vegada i l'última vegada que el veuen quan és?
3: Fixeu-vos bé amb les dates. L'últim cop que algú de la família va parlar amb Daniel va ser el 17 de maig, 4 dies després que trobessin el seu cadàver. És a dir, algú l'ha estat suplantant. L'última persona que el va veure va ser el seu pare el dia 26 de febrer, el que es agafa una altra dimensió quan descobreixen que el cadàver presenta 3 ganivetades i, per tant, estan davant d'una mort violenta.
1: I la seva parella i mare dels bessons on para?
3: Doncs tenen els bessons delicats a l'hospital. Ella es diu Maria i la Guàrdia Civil la truca moltes vegades, però ella no agafa el telèfon. Finalment decideixen enviar-li un missatge curt en què s'identifiquen com a Guàrdia Civil i li demanen que els truqui per un cas sense donar més detalls. I ella contesta, no molestar, trabajando. La Guàrdia Civil, esclar, arrufa el nas.
4: No saben el seu cognom i durant el temps que la família del Daniel la va conèixer, ella els va dir que estava de baixa, no treballava, així que tampoc no poden anar a una empresa a preguntar per ella. De fet, el que diu la família és que la Maria és policia nacional. Ell somiava ser policia i treballava de funcionari de presons. Al gener del 2015 ja vivien junts a casa de la mare del Daniel. Uns mesos després es muden a un pis de lloguer a Telde. Ella no volia tenir més fills i per en Daniel això era un problema, per la qual cosa va decidir tallar la relació. I just quan va intentar deixar-la, va ser quan ella va dir que estava embarassada de bessons.
1: I arriben a trobar-la? Poden trobar-la?
3: I arribaran per una altra via. Abans us explico que la policia aconseguirà imatges dels caixers en què algú ha tret diners amb la targeta del Daniel i veuen que ha estat ella, la Maria. Un mes després de trobar el cadàver, un home que regenta un bazar lliga caps. El 12 de maig, una dona, caixera en el supermercat davant del seu negoci, li va anar a demanar un carretó perquè havia de traslladar un gos mort. Ell li va deixar, però al cap d'uns minuts, la caixera, de nom Vicenta, li va tornar i li va dir que el carretó era massa petit per portar el bidó en el qual volia transportar l'animal. L'home del bazar va quedar parat perquè no s'imaginava un gos tan gran.
1: Clar, si era la caixera del supermercat de davant, la localitzen aviat, suposo.
3: Fàcilment. Ell, a més, també explica que aquesta noia li va demanar si tenia alguna cosa per disfressar la mala olor que sortia del bidó. Ell va vendre-li una garrafa de desinfectant perfumat. Aquest bidó estava al costat del cadàver quan el va veure el pescador, però no li van parar atenció i ara no el poden recuperar. Però hi ha imatges. Potser podien haver-hi trobat empremtes, però és massa tard.
1: Per tant, la hipòtesi és que dins del bidó no hi havia un animal, sinó el Daniel, i que el van acabar llançant al mar.
3: I a més els encaixa la ubicació on hi ha el bazar, a 2 minuts a peu d'un penya-segat de roques amb unes escales que arriben fins a l'aigua i on solen baixar els pescadors. La hipòtesi és que van llançar el cos a l'aigua des d'allà, ficat al bidó. La Vicenta, quan piquen a la seva porta, assenyala la seva amiga Lira.
1: Lira?
3: No us ho perdeu, perquè no sap dir quin és el nom de la seva amiga i tampoc el cognom. Però sí que sap on era el bidó el dia que va anar a tirar-lo a l'aigua. La Lira li havia dit que era a casa del seu, fins on van també els agents. Els obre la porta un home i quan pregunten per la Maria, el nom pel qual la coneix la família del Daniel, aquest home confirma que és la seva filla, Cira, que no Lira, Cira Maria Quevedo Núñez. La policia demana al pare que avisi a la filla que l'estan buscant i ella mateixa va a la comandància l'endemà.
4: No li expliquen que han trobat el cadàver, però li pregunten per en Daniel. Li pregunten també si té fills i diu que estava embarassada de bessons. I al març, quan estava de 7 mesos, va tenir un avortament. Va veure que sagnava i quan va arribar a l'hospital els dos fetus eren morts. Diu que el pare dels bessons era ell, que era la seva parella, però que ja no ho és. Van trencar després de l'avortament. Segons ella, va veure per última vegada el Daniel el 18 de maig, però el seu cadàver l'haurien trobat 6 dies abans, el dia 13.
1: Vaja, que s'enxampa abans un mentider que un coix.
3: Totalment. Després li ensenyen les fotos del cadàver de Daniel. Ella l'identifica, però no pregunta res, no vol saber què li ha passat, per què és mort. El primer que fan els investigadors és comprovar si la Cira va estar embarassada de bessons i la resposta és no. No va donar llum a cap nadó en cap hospital de les Illes, ni públic ni privat. Tampoc va tenir cap avortament ni una mort fatal. El 2015 no va estar embarassada. Estem davant d'una mentidera compulsiva.
1: I com de gran s'havia arribat a fer aquesta bombolla?
3: Doncs tampoc va ser policia. Durant un temps va treballar en una botiga de matalassos i explicava que estava en una missió. De tot el que li va explicar el Daniel, l'única cosa que era real és que el nen amb qui convivien, que tenia 11 anys, era el seu fill. No li va explicar tota la veritat, perquè en realitat la Cira tenia un altre fill, però no el reconeixia com a seu. Deia que era un nebot a qui ella havia adoptat. Quan ell l'acompanyava al metge, ella demanava que esperés a fora.
1: I l'ha matat ella o no l'ha matat ella?
3: Acabem sabent quina va ser l'escena del crim. Al pis de Les Palmes, on vivien tots dos. L'apartament és buit i es veu força deixat i brut. El terra està fregat, però malament, i troben restes de sang a diversos llocs. A prop de l'entrada, a l'esglo del bany, al desguàs del bany, de la cuina, i al cubell i al pal de fregar. Al balcó s'intueix una taca circular al terra. I aplicant un reactiu que deixa veure que efectivament hi ha una taca circular, dos cercles concèntrics que encaixen amb el cul d'un vidre que s'ha mogut com el que han estat investigant. A més, al balcó hi ha diverses bosses d'escombraries, en una tovallola amb sac amb taques de sang, com si algú hagués netejat el tall d'un ganivet, i els resultats del laboratori d'aquestes tovalloles confirmaran que la sang és de Daniel Ceballos.
1: I la detenen immediatament amb ella?
3: No, perquè quan la volen empresonar la localitzen gràcies als moviments bancaris a Avilés, Astúries. Té una nova parella i descobreixen que està repetint els seus enganys habituals. Li ha dit que és hostessa de vol i que està embarassada. Els agents canaris es desplacen fins a Astúries i allà sí l'arresten.
1: I ella admet o no admet que el va matar?
3: Segons ella va ser un accident. El Daniel va saber que ell havia venut el cotxe que ell creia que li havien robat i van començar a discutir. Sempre segons ella, el Daniel la va empènyer contra un armari, ell creient que ella estava embarassada de bessons, i va començar ella a empènyer el Daniel, que va caure a terra i es va colpejar el cap amb un petit graó que hi havia a l'entrada del bany. Va quedar immòbil a terra, va sagnar, i ella marxa i diu que no torna al pis fins al cap d'una setmana i que ell continua al mateix lloc.
1: Clar, però aquí falta una cosa important, que són les ganivetades que tenia el cos.
3: Sí, la Cira no les esmenta. Segurament el Daniel les va rebre per l'esquena, possiblement quan estava dormint. El matalàs no és a la casa quan arriba la Guàrdia Civil a fer les inspeccions. Ell tenia ferides defensives a les mans i ella explica que un cop descobreix que és mort, truca a la seva amiga Vicenta, que és qui li dona la idea de ficar-lo en un bidó. La Cira va comprar el bidó el 4 de març i, segons ella, ell porta mort una setmana, per tant, poc després que ell posés la denúncia pel robatori del cotxe.
1: Llavors ha estat molts dies fent veure que ella està viu.
3: Ha estat escrivint a la família del Daniel per informar del suposat naixement i de l'evolució dels dos nadons. Possiblement el Daniel ja era mort el 28 de febrer, quan ella dona la notícia a la família i els diu que han hagut de marxar a la península perquè un dels petits té problemes greus de salut.
1: I què més explica o s'inventa?
3: Doncs se sap que va anar l'Heroi Merlin a comprar el bidó i amb ajuda de la Vicenta el va bellugar. Sempre segons la versió de la Cira, tomben el bidó, l'arrosseguen fins al cos, fiquen el cos a dins, després aixequen el bidó i el cos cau avall i es queda com assegut, diu. Per les fotos, ell no sembla un home massa corpulent, crec que no arriba al 1,70 m, però tot i així crec que necessitava ajuda per poder-ho fer tot això. Ella diu que ho va fer sola i que després l'altra, sense saber que hi havia dintre del bidó, la va ajudar a bellugar el cos. Després de ficar-lo al bidó, el va segellar amb cinta aïllant i el va portar al balcó.
1: L'amiga, per tant, és còmplice.
3: Doncs, com deia, segons ella, l'amiga no tenia ni idea de que al bidó hi havia el Daniel mort, es pensava que era un gos, o això vol que creiem. La Cira el que sí que va fer va ser demanar-li ajuda per netejar la sang. A canvi de tota aquesta ajuda li dona diversos electrodomèstics de la casa, que no eren seus perquè el pis era de lloguer, i va donar a la Vicenta una rentadora, una torradora. Se'n va anar a la península, no va pagar el lloguer del pis de Les Palmes, va rebre ordre de desnonament, davant de la qual, evidentment, va haver de tornar i canviar el bidó de lloc.
1: I llançar-lo al mar.
3: I aquí és on entra la casa dels pares perquè porten el bidó en allà primer. La idea de la Cira era construir un mur al voltant del bidó i deixar-lo tancat allà per sempre, però és una cosa que decideix que no és possible. És quan decideix llançar el cos a l'aigua i, de nou, demana ajuda a la Vicenta per traslladar-lo, i és quan aquesta demana al carretó el senyor del basar.
1: I ho fan de nit, tot això?
3: Ho fan entre les dues a plena llum del dia, arrossegant el bidó fins al passeig. La Vicenta ha de marxar a fer coses i deixa la Cira amb el bidó esperant. Torna hores més tard, cap a les 2 de la nit, l'ha vist un munt de gent allà aturada i aleshores sí, ajuda a baixar el bidó per les escales del penya-segat. Es tiren del bidó i un cop allà asseguda, la Cira l'empenya amb les cames fins que cau a l'aigua. I unes hores després el pescador troba el cadàver del Daniel surant fora del bidó.
1: Les jutgen a les dues o només a la Cira?
3: El 28 de setembre detenen la Vicenta i l'acusen d'encobriment, perquè no creuen que ella pensés que estava traslladant un gos. Abans del judici fan una exploració psicològica de la Cira per descartar que pateixi algun tipus de malaltia mental que li faci perdre el contacte amb la realitat, però no. L'informe psiquiàtric forense diu que sabia perfectament què feia, i més de 3 anys després de la mort del Daniel Ceballos, l'1 de juliol del 2019 comença el judici contra Cira Maria Quevedo, de 33 anys, per homicidi, apropiació indeguda i estafa, i contra Vicenta Sirvent per encobriment.
1: I com queden les condemnes finalment per aquest judici?

0: Doncs l'advocada de la Cira, com que la seva clienta va confessar que el va empènyer i el va deixar a terra, intenta evitar la condemna per assassinat. Busca convèncer el jurat que es tracta d'un homicidi sense premeditació ni traïdoria, una mort accidental per defensar el seu fill i ella mateixa d'una suposada agressió que estaven patint. Tot i això, durant el judici, la fiscalia eleva la petició de presó i demana que la condemnin per assassinat en lloc d'homicidi. Després de 5 sessions de judici, a la Cira la consideren culpable d'assassinat, estafa i apropiació indeguda. La condemna serà de 24 anys de presó per l'assassinat i 4 anys per 2 delictes d'estafa. Al judici també queda clar que li va regalar electrodomèstics a casa seva, la Vicenta, perquè l'amiga té encara aquests electrodomèstics, i tot i això el jurat absol per unanimitat la Vicenta perquè no hi ha proves que demostrin que sabia que el Daniel estava al bidó que va ajudar a traslladar. La Cira apel·la la sentència i arriba fins al Tribunal Suprem que la confirma. Estarà a la presó com a mínim fins al 2036. I aquesta ha estat la història de Daniel Ceballos, a qui una mentidera compulsiva va matar perquè no descobrís les seves mentides. La família del Daniel va descobrir no només que era mort, sinó que no havia estat pare dels dos bessons.
1: Imagina't el xoc. Clara Tiscar, gràcies.
0: A vosaltres.
1: La setmana que ve, més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

I fins aquí el programa d'avui, d'aquest dilluns, amb regust de diumenge per a molts, pels que heu pogut tenir festa. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Ara us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Girona, Lleida i Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, adeu.

0: Acer Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia, senyor.
1: I bon dia, Barcelona. Hòstia, tu. No hi ha ni Déu, eh?
2: Home, si tens festa...
1: Imagina't. I si hi ha grills és perquè amb la calor que ens ha sobrevingut aquests dies s'han desorientat les pobres bèsties. Ens hem trobat jo avui al matí, primera del matí.
2: Sí.
1: Semblava Sant Jordi, tot de parades de llibres i roses.
2: Sí, sí, sí.
1: Una gentada pels carrers que no s'hi cabia.
2: Sí.
1: Mare meva, pensat, si ho sé, no vinc.
2: I capullos, també.
1: També, bueno, sí. Algun corria, eh?
2: I tant.
1: I algun corria amb patinet. Bueno, en fi... Tot això arran de la segona Pasqua a Barcelona de dia festiu, però com que aquest programa és de l'actualitat a Barcelona, àrea metropolitana i província, doncs podríem treballar tot l'any directament. Avui saludem a Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat. Josep Maria, benvingut.
3: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
1: Un plaer tenir-te aquí. La segona Pasqua de Barcelona, aquest dia festiu, a Sant Cugat, vindré a ser Sant Medir, per exemple?
3: Podria ser, sí, sí, sí, tot i que Sant Medir és el copatró de Sant Cugat. Tenim Sant Medir, tenim Sant Pere, i és un dia on la gent, doncs, en gaudeix molt, perquè fa la romeria, que es diu, l'antiga romeria, va caminant fins a l'ermita de Sant Medir, cosa que enguany, de moment, bueno, no es va poder fer. No es va poder fer per la situació
1: perquè
3: en què estem.
1: Fan el druida, no?
3: Perquè tenim porcs.
1: Teniu els porcs senglars allà tirats. Escolta, ara en parlarem, serà el tema en què obrirem la conversa amb tu, justament el que està passant a Sant Cugat Collserola. La llegenda de Sant Medir explica que al segle IV un pagès anomenat Medir estava sembrant faves a Collserola quan el bisbe Severs, perseguit pels romans, va passar fugint. Abans de marxar, el bisbe li va demanar que digués la veritat si li preguntaven per ell. Al cap de poca estona, els soldats arriben, Medir va complir la seva paraula, però aleshores es va produir el miracle. Les faves acabades de sembrar ja havien crescut i florit. Els romans no se'l van creure, el van detenir i, finalment, tant ell com el bisbe van ser martiritzats. Aquesta és la història que dona origen a aquesta festa i el simbolisme de les faves. Avui són caramels? Repartiu caramels aquells dies? O...
3: No.
1: No?
3: No, no, això passa més a Barcelona.
1: A Barcelona,
3: districtes de Sarrià, de Gràcia, no repartim caramels. Realment hi ha la fava cada any, la fava que es beneeix, es fa la missa a l'esplanada, a l'exterior de l'ermita, que es diu l'espai del miracle, on va passar aquest presumpte miracle.
1: I no reparteix res, ni flors, ni faves, ni...
3: No, faves sí. Faves.
1: Els plens n'hi han de faves també o no?
3: No, estan no,
1: tranquils,
3: crec que els plens
1: no?
3: De Sant Cugat són més tranquils.
1: Però mireu Sant Pere, que... La festa major és per Sant Pere. El Paga-li Joan és l'acte més emblemàtic, és el de gallina de piel de la festa major de Sant Cugat. Es balla el dia mateix de Sant Pere, al costat del monestir. Una dansa tradicional en parella, amb bano i ram, que simbolitza el festeig. I em deia l'alcalde, bueno, jo avui al matí ja m'he inscrit.
3: És el primer que he fet aquest matí.
1: Què diu ara?
3: Sí, perquè hi ha un màxim de 80-100 parelles adultes que s'hi poden inscriure, i he entrat a la web de l'Ajuntament i m'he inscrit amb la meva parella per ballar el Paga-li Joan. Teòricament, l'alcalde ha de presidir el ball i veure el ball, però jo prefereixo ballar-lo.
1: Ah, sí? Es pot, això?
3: Sí, sí, sí. Una...
1: Llavors,
3: ningú m'ha dit que no ho puc fer.
1: I mentre es fa el ball, s'escull un alcalde o alcaldes en funcions, per si de cas passés alguna cosa? O...
3: Sí, hi ha el primer tinent d'alcalde que fa d'alcalde accidental en aquell instant que dura, al final del ball, dura un quart d'hora, 15 minuts.
1: Pa, i vostè l'ha fet ballar, la geganta, eh?
3: La geganta, sí, o sigui, el ball del Paga-li Joan el ballen els gegants i el ballen també les persones, però primer són els gegants, el Joan i la Marieta,
1: són
3: els gegants, que l'any que ve fan 40 anys.
1: Hòstia.
3: I per mi són els gegants més elegants i més guapos que hi ha. Jo he sigut portador en una sola ocasió, i d'això fa un any, de la Marieta, una gran responsabilitat.
1: Josep Maria Vallès, alcalde que arriba a la política des del periodisme local, des de la societat civil, no des d'una carrera orgànica clàssica de dins un partit. Ha passat de més de 30 anys explicant Sant Cugat com a director del Tot Sant Cugat, vinculat també al diari de Sant Cugat. Em comentava abans d'entrar al programa que l'any 91 s'estrenava a la ràdio. A la ràdio Sant Cugat, també?
3: A ràdio Sant Cugat. Vaig començar a ràdio Sant Cugat l'octubre del 91. Encara ho recordo com si fos ara.
1: Com la teniu, aquesta ràdio? Com va?
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Una ràdio d'on han sorgit molts periodistes que avui estan, doncs, en mitjans d'arreu del país, de l'Estat, gent reconeguda de tots els àmbits, que han fet molta carrera. Jo crec que la ràdio Sant Cugat ha estat una escola de periodistes.
1: Guanyava les municipals del 23 quan havia entrat de regidor el 2019. Vol repetir el 2027 amb un perfil clarament municipalista, amb carpetes sensibles damunt de la taula, com és habitatge, proposta de fins a 3.000 nous pisos, Padró, Seguretat, Collserola, serveis municipals... O sigui, quina feinada! Però vostè ja ha fet... Esclar, n'hi ha que diuen, bueno, ja ho veurem, ja ens esperarem... Vostè, quan ho ha anunciat, això? Era aquest any mateix que va dir, escolta, jo em torno a presentar el 27.
3: Sí, sí, de fet, clar, jo no vinc del món de la política, sempre he estat a l'empresa privada i desconec molt les estratègies polítiques, encara avui en diuen això, no toca dir, no ho havies de dir.
1: Joan Maria, Joan Maria.
3: Sí, exacte. Jo portava ni mig any i ja vaig dir, no, sí, jo em tornaré a presentar. Va dir, això ho havies de dir més endavant, no tocava ara. Bueno, el cas és que ho vaig dir i ara fa dues setmanes doncs em van ratificar com a candidat a l'alcaldia.
1: A vegades tinc la sensació que aquests anuncis és com quan esperes, que ja saps que sortirà el pastís dels nuvis, però allò que la tracen i llavors amb música i fanfarra i surt el pastís i tallem el pastís dels nuvis. Bueno, en fi, molta calor aquests dies per Sant Cugat.
3: Molta calor. Ha pujat de cop les temperatures arreu. Sí, sí, aquest cap de setmana semblava que fos el juliol, preagost, pràcticament.
1: Doncs anem a veure què ens espera per aquesta setmana i la recta final d'aquesta setmana que estrenem, l'última de maig, pràcticament, ojito calor. Jordi Carbó, molt bon dia.
4: Bon dia. Temps plenament estiuenc durant tota la setmana, amb un màxim de calor que l'esperem entre dimecres i divendres, quan també arran de costa superarem els 30 graus, els 35 a moltes poblacions de l'interior. Per això, insistim, seria a partir de mitjans de setmana, avui com els darrers dies, sol i amb temperatures que, si bé a primeres hores del matí donaven lloc a ambient una mica fresc, ara ja fa calor, les màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, dels 30 a tot el prelitoral i a l'interior, superant-nos, de fet, a gran part de l'interior. També durant la tarda, fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà moderat, amb ratxes al voltant dels 30-40 km per hora.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
1: Escolto aquesta música, Joan Maria, alcalde de Sant Cugat, Joan Maria Vallès, i veig una mà acaronant espigues de blats amb un sembrat sota la llum d'un mes de juny-juliol, Gladiator, quina imatge.
3: Gladiator, sí,
1: la Gladiator, justament, la banda sonora és aquesta.
2: I un riu, també.
1: Sí, no? Sí. És bonica, Aquella pel·lícula ho té tot i no té res, i al final... Jo la veia i pensava, bueno... Però ha envellit bé i al seu dia ho va petar molt fort. Tot això perquè Russell Crowe torna a ser notícia amb motiu del rodatge de Last Druid, l'últim druida, a l'antic golf de Sant Joan, que ha paralitzat per la Generalitat per les restriccions vinculades a la pesta porcina africana. A partir d'aquí el debat s'ha ampliat. L'alcalde que tenim amb nosaltres ha demanat a la Generalitat que flexibilitzi les restriccions a Collserola i obri espais com el bosc de les Vulpelleres, mentre també hi ha una recollida de signatura ciutadana per reobrir la muntanya. Perquè, clar, us heu trobat que la gent d'allà no, però si volen anar a fer el druida, sí. I llavors tenen espai per allà i escolta'm.
3: Aquest és el tema essencial, just, Portem ja mig any, va ser el novembre, quan va començar les restriccions. La veritat és que és un tema que no li veiem al final per enlloc, i t'ho diu l'alcalde, vull dir, no li veig al final per enlloc, s'estan, bueno, prohibint, doncs, l'accés. Sí que és cert que hi ha gent, doncs, que aquest accés se l'està passant...
1: Per la pesta porcina,
3: Exacte, sí, sí, totalment.
1: I hi ha gent que se'l salta a la torera, diu.
3: Sí, sí, vull dir, és que no donem a l'abast, tant Protecció Civil de Sant Cugat com Policia Local, de posar cintes, perquè és el que ens ordena la Generalitat, que és qui fa la restricció, però, evidentment, hi ha gent que acaba d'entrant per un lloc o per un altre. I, clar, a la que sabem el que hi ha aquest interès, que aquest interès ve de fa molt de temps de rodar aquesta pel·lícula o una part de la pel·lícula, doncs és quan li plantejo amb una carta, en el conseller Ordeig, doncs a veure si hem sigut capaços de, per una activitat econòmica, que no dic que no se'n faci activitat econòmica, en aquest cas també cultural, que és una pel·lícula, doncs si són capaços d'obrir una part d'aquest espai restringit per moltíssima gent que farà d'extra, que participaran amb la producció, amb l'escenografia, bueno, muntat, pel que em diuen, tot un acampament celta, etc. Bé, hi ha moltíssima gent, dius, a veure, si són capaços d'això, no podem ser capaços també de buscar. Jo no dic d'obrir tot Collserola, però a veure, potser buscar camins segurs, vull dir, parlar amb la gent que habitualment... Pensa que normalment, ara no, però abans de la restricció, unes 5.000 persones de Sant Cugat diàriament entraven, ja no dic el cap de setmana, i si juntem gent de Barcelona i altres pobles. Mm-hmm. Per tant, no podem ser capaços de buscar... Oi que en el confinament ens vam adaptar tot? Va ser una altra història, evidentment, eh? Oi que anaven amb mascaretes i tal? Sí, però jo crec que si els ciclistes els diuen, mira, us heu de comprar aquest esprai per dir alguna cosa i posar-lo tot a l'entorn de la roda, o els que aneu caminant, o els que aneu a córrer, estic convençut que tothom s'hi posaria i ajudaria, no? O... en aquest cas estic parlant del bosc de Collserola, que és més la restricció general, no? Mm. On van passar, on s'han trobat doncs porcs senglars, i n'hi ha molts. Però l'altra proposta era doncs obrir el parc de Volpelleres, que ara ho mencionaves. Mm. És un parc urbà, un bosc urbà de 15 hectàrees, que no té cap mena de continuïtat amb el bosc de Collserola i, per tant, està molt ben delimitat i seria una bona opció. A veure què em diu el senyor Ordeig, perquè la gent no ho entén, i més amb això. Amb aquesta possibilitat de fer aquesta pel·lícula, que són terrenys d'Incasòl, mm-hmm. terrenys de la Generalitat, ah. És qui obre la porta, qui cobra els impostos, l'Ajuntament de Sant Cugat aquí no cobra res, aquí no té massa a dir, sí que al final té que donar un permís d'activitat, però prèviament qui obre la porta a la seva propietat és la Generalitat.
1: Si haguessin sigut uns terrenys de propietat privada, la Generalitat hauria donat l'okay?
3: La Generalitat, imagino que hauria estat hauria molt interessada... Okay? He estat molt interessada, jo crec, en tirar-ho endavant igualment, perquè al final suposo que també és una oportunitat pel país doncs que una part d'aquesta pel·lícula doncs mm-hmm. es rodi al nostre país.
1: No? És que quan ha dit que hi havia tot un poblat, jo he vist la fotografia de dues o tres cases, però si em diu que és un poblat, imagineu que la pel·lícula fot un pet, és un èxit, jo el deixaria muntat al poblat. El que passa que llavors no s'acabaria la gent que vindria al poblat, perquè, clar, seria un reclam turístic interessant o no, eh? Jo, idea, sempre vaig reclamant-les.
3: De fet, ens van demanar, eh? La Generalitat ens van demanar permís per poder instal·lar i tenir activitat aquest poblat que dius tu, o un escenari per fer altres pel·lícules.
1: Ah, veus?
3: I jo vaig tenir-ho molt clar, vaig dir, doncs no. No.
1: Oh!
2: No, però,
1: toma
2: però,
1: ja!
2: Però,
1: oh, vinga!
3: Però per què? Perquè en aquells terrenys, allò era, com bé has dit tu abans, l'antic camp de golf públic de Can Sant Joan.
1: Ah!
3: I una part d'aquell camp de golf, que és un parc, diguéssim, que molt utilitzat i molt passejat, una part, un 10%, doncs hi ha una proposta molt concreta de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer, doncs, habitatge de protecció oficial. I, clar, si obrim l'espai a fer pel·lícules, doncs perdrem un espai per fer habitatge per la gent de Sant Cugat, en aquest cas, de protecció oficial. Una proposta molt, molt valenta i ambiciosa, però que depèn de la Generalitat. Per què? Doncs perquè són terrenys d'ells d'Incasòl i ells manen. Sí. Però també t'he de dir, si em deixes acabar,
1: diri.
3: Que jo aquest projecte li vaig anar a explicar personalment al despatx del president Salvador Illa. Mm-hmm. Va haver-hi un moment de la conversa que estava ell més entusiasmat que jo, que semblava aquell que em volia convèncer a mi. Dic, hòstia, aquí anem molt bé.
1: De fer habitatge, no?
3: Sí.
1: Home, va prometre molts habitatges?
3: Sí,
1: d'algun
3: sí,
1: lloc
3: sí.
1: Han de sortir,
3: jo crec que
1: també?
3: Masses, jo crec que em va prometre masses.
1: Sí, es va passar de...
3: I em va dir, alcalde, no pateixis, que això ho farem.
2: Es va animar massa.
1: Oh, se vino per arriba. 6.000 habitatges tot... nous a Catalunya. Sí.
3: Em va dir...
1: Benvinguts, eh? Si es fan benvinguts.
3: Bé, de moment, aquí no ha passat res.
1: Quants habitatges hi podrien haver? En lloc 3.000 del poblat...
3: serien... bueno, el lloc del poblat, no sé exactament quin terreny, jo crec que deu ser menor, no ho sé, no tinc les dades exactes del que ocupa aquest poblat. Jo estic parlant d'un 10% del gran antic camp de golf, que és una part molt més petita, i aquí cabrien doncs uns 3.000 habitatges de lloguer i de cessió d'ús, que es diu a 70-80 anys, i després ho recuperaria l'Ajuntament, de protecció oficial, tots ells. Vull dir, un projecte, de veritat, molt, molt ben parit.
1: És que, de fet, Sant Cugat és una ciutat amb una qualitat de vida molt alta, però també, com tantes altres, amb una pressió molt forta sobre l'habitatge. Teniu promocions immediates, com els 35 habitatges de lloguer protegit pel carrer Benet de Moixó, previstos per finalitzar ara, el juny.
3: Aquests s'estan acabant,
1: ja sí. Ja ho tenim a punt, a tocar. I també el projecte de Can Ametller, que preveu 5.500 habitatges nous, 3.200 assequibles, però els primers edificis no arribarien fins al 2030. I aquest altre seria una altra partida? Seria
3: saps,
1: una partida diferent?
3: Ho saps tot, eh? Sí, són projectes diferents.
1: Feina de camp.
3: Aquest darrer que tu has comentat, aquest sí o sí es farà. L'altre és una decisió política, insisteixo, perquè són terrenys de la Generalitat. Si la Generalitat acaba dient que no, doncs no es farà. Aquest sí que es farà perquè són el 80% d'aquestes... Aquí estem parlant d'unes 85 hectàrees. I el 80% són terrenys privats de promotors importants del país. I el 10% restant o 20% restant de l'Ajuntament, de la Generalitat, etc. I, per tant, és terreny urbanitzable a dia d'avui. El que parlàvem abans d'Incasòl no és urbanitzable avui a dia d'avui. Per tant, això sí que pot prosperar, i amb 5 anys podem començar a veure doncs, el primer pis. I aquí sí que es podrien fer fins a 9.000 pisos.
1: Déu-n'hi-do.
3: El que permetria el PGM. I aquí, doncs, deixa'm explicar-te que Sant Cugat ha crescut. Tothom diu, hosti, és que ha crescut molt, viu molta gent a Sant Cugat, és increïble aquest creixement. I jo sempre dic que ha crescut bé, perquè avui Sant Cugat podria tenir 230.000 habitants i no els té. En tenim 98.500. Mm. I aquí es podrien fer 9.000 i pico habitatges si la proposta de l'Ajuntament, consensuat amb els promotors, fet que no els agrada massa perquè ells voldrien construir al màxim, evidentment, és de fer 5.500 pisos. Per tant, per mantenir aquest model de ciutat amable, verd, etc, que té la nostra ciutat.
1: Els constructors, si li poguessin fer un bloc de pisos al despatx d'alcaldia, ja el també li fan, eh? Vull dir que això per ells no és problema. Escolta, el 31 de març es desallotjava una casa ocupada a la Floresta amb 12 persones afectades, 6 que van demanar una solució habitacional als serveis socials. Com ho gestionen vostès aquestes situacions, aquest equilibri difícil entre combatre ocupacions conflictives i alhora no deixar persones vulnerables sense resposta?
3: Clar, aquí hi ha diferents escenaris. Ens hem trobat, jo des de que ara ja porto gairebé 3 anys, el 17 de juny faré els 3 anys, doncs m'he trobat diferents ocupacions. Ocupacions delinqüencials, vull dir, aquelles complicades, perilloses fins i tot pels veïns, per la ciutat, etc. I que les vam resoldre mitjanament ràpid, perquè aquí sempre és important. Vull dir, una ocupació, primer el que ha de fer el propietari de l'ocupació de la casa ocupada és denunciar-ho al jutjat, perquè això va així, s'ha de fer així. I després està en mans del jutge, que més tard o més d'hora, en funció d'on tingui els papers damunt de la taula, doncs autoritzi el desallotjament. Aquests dos desallotjaments que van ser perillosos al centre de la ciutat, doncs aportant moltíssima informació veïnal i de la policia, dels Mossos, etc, vam aconseguir que això prosperés. Ara tu em cometes un altre tipus d'ocupació, que és de no gent perillosa, no gent delinqüencial, no gent que va amb matxets pel carrer, no gent que t'està...
1: Ni que et munten un narcopis.
3: Exacte, no és això, és gent vulnerable, gent que, en qualsevol cas, jo sempre dic que estan ocupant una propietat privada. I en aquest cas, doncs, també es va procedir al desallotjament, va ser un desallotjament tranquil, controlat, diferent, i sí que des de serveis socials, al final, ja es presta una atenció a la gent que ho necessita.
1: No és allò de 400 persones al carrer ja s'ho faran, com hem vist a Badalona?
3: No, és diferent, és diferent.
1: El padró ha estat un dels temes sensibles. L'Ajuntament ha donat de baixa més de 4.000 persones inscrites irregularment, ha aprovat una nova instrucció amb més inspeccions i control administratiu. Altre cop la pregunta, no? Com es garanteix aquest control, que sigui rigorós i alhora just sobre persones vulnerables i o nouvingudes?
3: Mira, el padró ha de reflectir la realitat d'una ciutat o d'un poble. Hem de saber realment la gent que hi viu, que està empadronada, que viu realment, perquè darrere d'un padró hi ha una sèrie d'ajudes en matèria d'habitatge, d'educació, d'aliments, etc. No? I, per tant, el que no podem permetre és que un padró hi hagi gent que teòricament no viu a Sant Cugat, simplement que es aconsegueix empadronar d'una manera o d'una altra. I aleshores va ser una de les primeres coses que vam fer a l'inici de mandat, doncs va ser, com a mínim, revisar aquest padró, i ens vam adonar que hi havia fins a 4.000 persones, en aquest cas, que ja no hi vivien. Vull dir, va ser, jo crec, un tema més, permetent l'expressió, de desídia, de no acabar de complimentar tots els expedients i que aquella gent no hi visqués. El que ens va passar a l'estiu passat, el 2025, va ser que en ple mes d'agost va haver-hi un intent d'empadronament de 354 o 6 persones d'una manera fraudulenta, que es va comprovar. Clar, si ho haguessin intentat un parell de persones, potser sí que ens ho haguessin colat. Però, clar, 350 persones de cop, en 10 dies, vam veure que allà passava alguna cosa rara, no? I era gent, crec que podem dir tranquil·lament, doncs, que era un tema de fraude, que venien amb uns contractes de lloguer inventats, manipulats, que algú els havia venut, aquesta gent, que havien pagat diners per aquests contractes, però el que van començar a fer inspeccions a les cases, ens vam adonar que, sí, l'adreça existia, però allà hi havia una persona i aquella persona no havia fet cap tipus de relació amb aquest presumpte nou Sant Cugatenc. I, per tant, els vam inspeccionar tots i els van donar de baixa de tots, i el que sí que vam decidir va ser, doncs, posar-hi una volta més perquè no es tornés a passar.
1: Aquest control d'empadronament, es parla molt d'empadronament, realment s'hauria fet si no hi haguessin hagut dos regidors de Vox a l'Ajuntament Sant Cugatenc i amb una aliança catalana que apunta a convertir-se en la tercera força al Parlament de Catalunya, és a dir, confrontar l'extrema dreta amb potser amb alguns ingredients més propis d'ells?
3: Jo insisteixo, no ho he dit encara, jo no vinc del món de la política, no? Mai he estat a la política, ara sí, evidentment, i no conec estratègies, no sóc un estratega polític, a vegades dic coses que no hauria de dir, a vegades faig potser coses que no hauria de fer, però també les reconec però bé, jo crec que també som humans i ens podem equivocar. Però des del primer dia, fruit, perquè també ens vam trobar un ajuntament molt complicat, i això sona, ostres, aquests polítics sempre diuen
1: el retrovisor, no? Que posen el retrovisor, que ens ho han deixat malament, que no hi ha calés...
3: Però és que va ser així, escolta'm. Jo quan vaig entrar i vaig veure el que tenia, em vaig dir, mira, d'aquí 4 anys, que serà l'any que ve, dic, no sé qui governarà, però qui governi aquesta ciutat o aquest ajuntament, jo vull que es trobi un ajuntament bé, perfecte, sense cap dèficit pressupostari, sense cap dèficit econòmic, sense cap cosa rara que estigui, poder entregar les claus i dir, tot està bé. Ja m'hauria agradat a mi trobar-me un ajuntament així. Però ens hi vam posar des del primer dia. Vam revertir doncs, una situació econòmica complicada, vam mirar el padró, vam revisar les llicències, que les llicències urbanístiques a Sant Cugat doncs, trigaven 3 anys. 3 anys per obtenir una llicència urbanística. Doncs hem passat dels 3 anys als 3 mesos.
1: Caridó.
3: I com això et podria explicar moltes coses. Això no respon a cap estratègia política. Respon a veure, si tu t'hi poses i et demanen que busquis solucions, jo ho tinc molt clar, tu et poses en política per solucionar o fer més fàcil la vida de la gent. No per encabritar-los i per posar més problemes. Per això més val no posar-s'hi, no? I endreçar el padró o endreçar la finança de l'Ajuntament o endreçar les llicències o endreçar moltíssimes coses, jo crec que pertoca a qualsevol polític que es dedica a fer política.

0: Som de casa vostra, el doctor Prats, doncs. Bueno, hi ha molts grups que han sortit de Sant Cugat. La setmana passada, del 17 fins ahir, diumenge 24, Sant Cugat a celebrar la Setmana del Català. Abans, deixi'm que anem a fer un tom amb tren, que un dels grans temes de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat ha estat el tren orbital, un projecte que ha de permetre connectar ciutats de l'àrea metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Com veieu vosaltres? Vosaltres teniu una estació de ferrocarrils, no sé, la de Rodalies se la feu una molt o poc, però la de ferrocarrils va a tope, no?
1: Una prèvia, ja que has parlat del doctor Prats o de música,
0: sí.
1: Avui m'han dit que ja s'han venut ja 3.000 entrades del proper Festival dels Petits Camaleons, un festival doncs, que és una cosa molt curiosa, que només es fa a Sant Cugat, no es fa enlloc, que és un festival per crius.
0: Ai.
1: Vull dir, fem concerts de mitja hora.
0: Quan és?
1: Serà l'octubre.
0: Hòstia, a veure si som tots i en parlem en aquest programa.
1: Home, de veritat que val la pena que vingueu a veure'l, perquè són concerts de 30 minuts adreçats a públic molt, molt, molt petit.
0: Però això està molt bé.
1: Acompanyes dels pares. I que és tot un repte pels músics, perquè els crius, la veritat, són molt sincers.
0: Són d'atenció dispersa o d'atenció selectiva?
1: No, clar, selectiva, vull dir,
0: selectiva.
1: Un criu de 8 anys...
0: M'agrada o no m'agrada?
1: Exacte. Un criu de 8 anys es posa davant dels pets, que vindran amics de les arts, venen, bueno, tots els que hagin de venir, es posen davant d'un grup i, si no els agrada, s'aixequen i marxen, no? Bé, tornem al que...
0: És que em pensava que anava a dir, he tocat amb doctor Prats, i jo no ho sé, i després de fer ballar la geganta, dic, ja ens podem esperar... que hagi pujat a l'escenari amb doctor Prats, que tot és possible. El tren orbital, que
1: mira,
0: a mi em sona a projecte espacial, però bueno, és igual.
1: A Sant Cugat ens podem sentir uns privilegiats per moltes raons, però perquè també tenim 7 estacions de ferrocarrils dins del terme municipal. I això, la veritat, és com un petit metro intern que funciona molt bé. Però sí que és cert que ha arribat un punt que avui dia hi ha molta gent que cada dia es desplaça de Sant Cugat a Barcelona per anar a treballar, o de Terrassa, o de Sabadell, sí, o de Rubí, i a l'inrevés, gent de Barcelona, de fet, cada dia venen unes 65.000 persones a treballar a Sant Cugat, a les diferents empreses que tenim. Doncs aleshores punta, el ferrocarril ja està saturat. Vull dir, tant per baixar com per pujar, doncs està més que saturat. Tu quan agafes el tren a Sant Cugat a primeríssima hora del dematí per anar cap a Barcelona, ja venen plens de Terrassa o de Sabadell. Per tant, i aquesta és una reclamació que faig, ho sap perfectament la consellera Sílvia Paneca, ho sap el president de Ferrocarrils, ho sap el president de la Generalitat, però jo he d'insistir que cal desdoblar un nou fil directe de Sant Cugat a Barcelona, justament per evitar això. Perquè, a més, si volem fer més habitatge, doncs, si ja anem embotits avui dia, doncs també hem de millorar la mobilitat. Jo també dic una cosa, si la mobilitat, o sigui, el transport públic funciona i funciona bé, serà una manera de reduir el transport privat, perquè tothom vol agafar el cotxe. Mm-hmm. Però si ofereixes un bon transport públic, segur que la gent deixa el cotxe a casa. I aleshores, si aquest projecte que tu em comentes, que la veritat tampoc el conec a fons, m'ha de solucionar aquest problema que tenim de mobilitat, doncs, escolta'm, benvingut sigui.
0: Sí, justament connecta els municipis entre ells, però no precisament amb Barcelona.
1: Doncs aleshores no em serveix.
0: Fora.
1: Una altra cosa.
0: Jo anava a dir, m'agrada aquest alcalde, perquè jo li pregunto per l'orbital... I ell diu, no, jo vull anar directe. Què voldria, de Rodalies o vol de Ferrocarrils?
1: Ferrocarrils, que és el que funciona, és el que controlem els catalans, el que és un servei que hem fet nosaltres i que el gestionem nosaltres. El que no gestionem ja està vist com funciona, és un desastre.
0: Home, quan ha dit tenim 8...
2: Rodalies no...
1: Té poc de
2: Rodalies. No acaba d'anar bé.
0: És que quan deia, quan tenim 8 estacions, que és com un metro, dic, no deuen ser de Rodalies, diu que van tan bé, perquè, clar, la veritat, amb tot el carinyo, amb tota la gent que treballa a Rodalies.
2: Home, això és evident.
0: Hosti, noi, jo pateixo per la gent, perquè a vegades la gent els hi foto unes escridassades i penso, però si no és culpa d'ells, si els està.
1: Totalment.
0: Hosti, uns drames hi ha allà a Rodalies. Escolta, la setmana en català, tenim l'estat general de la ciutat, la seguretat, aquí ens ha faltat temps, aquí ens falta temps, escolti...
1: Per la seguretat, Sant Cugat és una ciutat molt segura. Mira, dades de ràpides,
0: Sí.
1: El 25 respecte al 24, 400 delictes menys. Ara, jo sempre dic el mateix. Això, quan em escolta algú que li han entrat a robar a casa, dic, no li diguis perquè l'ensurt que t'emportes... Però bé, hem incrementat la policia local en aquest temps, en aquests prop de 3 anys, un 30% d'agents de la policia local. Encara ens en falten més, també estem augmentant moltes càmeres de videovigilància, en tenim ja més de 500, i tot plegat ajuda a que Sant Cugat

0: moltes càmeres de videovigilància, en tenim ja més de 500, i tot plegat ajuda a que Sant Cugat cada vegada sigui una ciutat més segura, que això la gent també ho demanda.
1: Escolti, allà on treballava vostè, tot Sant Cugat ha publicat que cada vegada més joves participen en activitats del monestir de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. L'article cita des de dades de l'Observatori Sociològic, segons els quals més del 60% dels santcugatens es consideren religiosos, un 23% practicants. Escolti, com interpreta aquest entorn en què molts joves fan cap espais de fe, comunitat i pertinença en una ciutat com...
0: Doncs mira, perquè tenim un rector que es diu mossèn Emili Marlès, que està fent una molt bona feina. I té un ajudant, el rector deu tenir uns 40 llargs, prop de 50. Ara igual està content perquè l'he 30 anys. I el segon, que deu tenir uns 30 i pocs, el mossèn Àlex, doncs estan fent molt bona feina. Estan connectant molt. De fet, ja els dic, escolta, m'expliqueu-m'ho bé com ho feu, això, perquè també vull connectar amb la gent jove de Sant Cugat. Estan fent una molt bona feina. I la resposta, quan fas bona feina, doncs la tens ràpidament.
1: Li han donat algun secretet? Perquè hasta nosaltres, a la Ràdio Generalista, també ens agradaria connectar més amb els joves.
0: Doncs una de les maneres d'arribar als joves és les xarxes socials. Jo, mira, ara fa poc, quan va haver-hi el mobile, vaig quedar sorprès, perquè vaig anar al mobile, van tenir un stand de l'Ajuntament, perquè han fet una aliança amb les empreses de Sant Cugat, etc. I vaig quedar parat de la quantitat de gent jove, em refereixo en aquest cas de 18-20 anys.
1: Sí, no, molt joves.
0: De la quantitat de gent jove de Sant Cugat que em saludava. I jo els he preguntat, però de què em coneixeu? No, per les xarxes, perquè us segueixo, perquè veig el que fas, perquè no sé què. Pues jo crec que una manera és les xarxes socials.
1: Hi ha alguns mitjans de comunicació que diuen que les xarxes socials de l'alcalde no haurien de substituir els mitjans de comunicació. Ho dic perquè hi ha alguns alcaldes que tenen més per xarxes i denosten els mitjans de comunicació local. Això s'ha vist i alguns mitjans de comunicació local ho han lamentat. No? Dius, no ens estàs tractant igual, no ens atens igual, perquè bueno, hi ha molts alcaldes i alcaldesses que troben allí el seu filon, no?
0: A veure, jo vinc del món de la comunicació.
1: Per això li pregunto.
0: Conec els mitjans de Sant Cugat, conec la gent que hi treballa, sóc una persona accessible i atenc els mitjans sempre que m'ho diuen. Però clar, tinc una deformació professional. Jo l'Instagram no me'l porta ningú, me'l porto jo mateix.
1: Què diu ara?
0: Clar, me'l porto jo, contesto a tothom. Jo quan arribo a casa m'assento i començo pels més haters. Bona nit. Miri, acabo de llegir aquest comentari que em posa vostè. Li faria res que vostè i jo quedéssim? Bueno... Ah, però vostè contesta, és vostè, dic, esclar que sóc jo ho porto jo mateix. I el suflé ja baixa a la meitat. Quan quedem, el suflé ha baixat una miqueta més, i si resols el problema ja és per partir
1: bueno,
0: de coets.
1: Bueno, 10 vots, els de la casa i els familiars, 10 vots més. És que es fa així això,
0: clar, jo crec que una manera d'arribar a la gent, en tinc moltes, vull dir, molta presència, estar als llocs on passen les coses, vull dir, molta gent em demana una cita, una reunió, i jo dic, per què és tal? Ah, no, ja vinc jo al barri, vinc jo perquè ho vull veure, per contrastar la informació, allò que fem, o fan, o feien, ja no sé com parlar, perquè jo abans estava als mitjans de comunicació.
1: Clar, però és normal. No.
0: Però jo sempre dic que volia, doncs, portar a la política local la premsa de proximitat, per fer una notícia, per fer una entrevista, per fer un reportatge, com es feia, com es fa. Doncs anant allà on passen les coses. Parlar amb totes les persones, treure conclusions i buscar solucions.
1: Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, li agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres al matí d'avui. Ha arribat bé, suposo, pocs cotxes avui a Barcelona,
0: He quedat parat.
1: És una meravella.
0: Recordava, dic, ostres, sembla increïble, només hi ha turistes. Els turistes deuen estar encantats avui d'estar a Barcelona.
1: I els barcelonins de no ser-hi, imagina't. Sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: Això és Ràdio Pou, demà hi tornem.
2: Sí, senyor.
1: Vinga, fins demà, adéu-siau.

Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.

0: a aquesta hora ballen la sintonia els Oteros. Miqui, Malcolm, com esteu?
1: Molt bé,
2: molt bé.
0: Molt bé, què heu de dir? Molt bé.
2: És que ens puja l'ànima.
0: Ens puja l'ànima, sí. I aquí estàvem ballant tots. No estem sols, eh? Claudio Matas ha volgut estar-se aquí.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Laura Polo del Fo.
4: Hola.
2: Come together.
0: No us ho voleu perdre.
4: Mai.
0: No, perquè no, és ja que...
1: Si sí, no tindríem FOMO.
0: No, és que m'he portat... Exacte. La de persones que m'han dit aquesta setmana... Tens FOMO pel tema de la setmana. Ja se l'ha vist a Barcelona, s'ha sabut on s'allotjava, ja ho sabeu, i ara mateix està començant a punt de... Sí, ara mateix, el seu primer concert a la ciutat.
5: Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: Malcolm, sobretot, tu voldries estar allà, no? Ara mateix?
1: Bueno, hi ha un concert. No, he de dir que m'agrada molt Bad Bunny, però no m'agraden molt els concerts. Mm. Vull dir, a mi...
0: Els concerts en general?
1: En general, els concerts massius, vull dir. Yeah. A mi els concerts ja m'he fet gran i m'agraden asseguts. Vull dir que aquest concert que estàs... Vull dir, no comparteixo amb la gent, o sigui, amb la música no acabo de compartir l'emoció amb la gent. Jo vaig anar a un concert de Kendrick Lamar, que és un dels meus músics favorits, i aleshores tenia, era una zona que ens havien trobat, zona VIP, però ja li vaig dir, estàs bé? Dic, sí, però hi ha massa gent, poden marxar aquesta gent?
0: Seria perfecte.
1: M'agradaria estar sol, un concert per mi.
0: Miqui, tu què?
2: No, a mi m'agrada anar a concerts, m'agrada molt. Per mi és com una experiència en 360, perquè m'agrada molt, això hem parlat més cops, m'agrada molt mirar l'escenari, sobretot si el grup o el cantant m'agrada, i m'agrada mirar molt a la gent que mira l'escenari, i això no ho tinc a casa. És a dir, m'encanta mirar el públic mirant un concert. O sigui,
0: és
2: a dir,
0: avui
2: m'encanta Bad Bunny, crec que és el més important que li ha passat a la música.
0: Sí, tan radical. No sé si ens ho havies dit mai, que t'agradava tant.
2: M'agrada molt Bad Bunny, m'agrada molt tot el que representa. Em sembla que l'acte de la Super Bowl està al nivell com dels... dels grans events o de les grans fites contraculturals dels 60 i dels 70. O sigui, em sembla una cosa des del mainstream, però molt valuosa, tot el que va fer. I m'agrada molt la seva música i m'agrada molt des de fa molt temps, des d'abans que tingués aquesta pàtina com de legitimitat que té ara, no? Però llavors, si avui anés al concert de... o estigués ara en el concert de Bad Bunny, em despistaria molt ràpidament, perquè per mi ja la cua seria part del concert, com veure com els superfans adolescents, els més iaios, la penya, diguem, de la diàspora, la gent d'aquí, els comentaris de tot tipus, receviats i entusiastes. O sigui, els concerts m'agraden precisament com a experiència total, per veure la música, per escoltar la música i per veure tota la penya.
1: Sí. Clar, a mi em passa, o sigui, exactament pel que li agrada al Miqui, no m'agrada a mi. A mi veure la gent...
2: És l'altra gent, eh?
1: No, és com un mirall, saps què vull dir? Jo sóc molt fan de Bad Bunny, està en la meva playlist bàsica, però quan vaig a un concert i veig la gent a la que també li agrada Bad Bunny, no m'agrada reconèixer-me, no m'agrada reconèixer-me amb aquella gent, saps què vull dir? No m'agrada pensar, hòstia, sóc com aquest senyor.
2: Però
1: és com el que em va ser Ikea, saps? Aquest bany de realitat que arribes allà i dius, t'estàs comprant el teu moble, estàs supercontent i veus aquell senyor al costat que està comprant...
0: Que s'estava ballant, amb la dona.
1: El mateix moble, i dius, aquest senyor i jo tenim la mateixa casa o què?
2: Tenim coses en comú.
1: El mateix gust, aquest senyor i jo.
2: En el cas de Bad Bunny és bastant pitjor si t'emmiralleses en la gent que diu Bad Bunny no és música. Vull dir,
0: val,
2: que no.
0: Però és que el ventall de gent, jo he tornat amb la bicicleta aquests dies i passava per l'hotel on està allotjat, el cúmul de gent que hi havia gent de tota mena, totes les edats, totes les vestimentes, és a dir, que agrada molta gent.
2: És curiós com s'ha anat. Primer, que agrada molta gent perquè és impepinable, per mi té molt talent, però també és curiós com en els mitjans, per exemple, generalistes, s'ha anat legitimant la figura i la música de Bad Bunny, quan era un motiu de xanza fins fa molt poc. No se l'entiende... Tot el que
1: no
2: es diu de,
1: cantar,
0: perquè
2: de qualsevol,
0: Mayol, no?
2: De qualsevol revolució, diguem, també musical. Aquest, no se l'entiende, no és música.
1: Aquest últim disc ha canviat una mica tot. És una mica com el Madrileño de Zetangana, que és un disc que ja els crítics callen, saps? Bueno, potser estàvem equivocats. Jo crec que era molt bo abans. Però a més hi ha una cosa que... la música de Bad Bunny es veu com de la distància, com si fos per joves. I aquest és una mica el concepte. El reggaeton... El meu fill no havia nascut i ja escoltàvem reggaeton. Saps què vull dir? El rap, per exemple, és una música que s'ha considerat de joves. El rap té exactament 52 anys. Va néixer a l'agost de l'any 73 al Bronx. Vull dir, la gent que començava el rap va néixer al 56, al 57, que ara són gent de 70 anys. Ja. Vull dir, aquesta és la gent que començava amb el rap. És el rap una música de joves?
2: No, a mi em fa molta gràcia perquè després quan es compara amb el que es diu, això em fa molta gràcia, el pop-rock com majúscules.
0: Sí.
2: O, entre parèntesis, la música, a les inicials van en majúscula, ¿vale? La música de verdad, quan pensen en el rock and roll, mai fan aquesta reflexió, com si, com, jo què sé, saps? Estan dient el Bad Bunny és per joves amb els seus pantalons pitillos que no encaixen ja en les cames de pollastre, no? Així com molt, molt pitillero la cosa, i aquesta reflexió no la fan amb altres tipus de música. Quina música no és per la joventut? És evident que la nostra educació sentimental musical està en l'adolescència, First Cut is the Deepest, o sigui, la primera cosa que t'emociona és la que es queda amb tu per sempre, però però és igual, també tens dret durant la resta de la teva vida, diguem, a
0: que t'agradin, clar.
2: S'està mirant que... la Laura, que deu tenir un fomo ara clar. Mateix, que no està al concert, no, brutal.
3: És que té fomo. No, és que sabeu què em va passar a mi? Que jo les meves amigues van dir, anem a veure Bad Bunny fa un any, i jo vaig dir... no em gastaré aquests diners ara, perquè no m'agrada tant. I a ja mesura que ha anat passant el temps, m'ha anat agradant més, i ara és com, bueno, pues no vaig, no passa res. Jo vaig aprendre de vosaltres que el Jomo també és bo i també s'ha de
2: vas aprendre l'altre dia, però no, no serveix.
0: No passa res, Claudio, però no ha parlat en tot el dia.
2: El Claudio es posaria les botes avui amb catalans ballant Titi me preguntó, segurament.
4: Seria divertit. Jo no aniria mai a Bad Bunny. No,
3: quina sorpresa.
4: No és el meu món musical,
2: bueno,
4: per res.
2: Però tu vas dir l'altre dia que no aniries enlloc si et deixessin.
0: Clar, exacte.
4: Clar, o sigui, sí, per fomo no serà. M'ha d'agradar de veritat, no?
0: I no t'agrada?
4: No. O sigui, cansa. Titi me preguntó, la trobo genial, i mira que l'he escoltat mil vegades i encara no sé qui és Titi, que és el que més m'interessa de la cançó.
2: Qui
4: és aquest que està preguntant? Penso que és una, la tia abuela, saps? Que vol saber si el net...
2: No.
4: Té moltes nòvies.
2: No, jo trobo com una dialèctica per arribar al coneixement. Rollo Sócrates, Platón. Algú li... Titi me preguntó, jo l'he respondit.
1: És maieutica.
4: Sí, com los diàlegs de Plató, no? Seria això.
3: Una gran comparació.
4: Però està molt bé la cançó, però no aniria mai. És un estil de música... Jo que sóc zero bailongo, o sigui, no tinc interès pel que seria el ball, no m'entra aquest...
1: Però jo, canvi, que sí que sóc bailongo, molt... però sóc bailongo a llocs...
4: Però tu ets bailongo en la intimitat.
2: No, a més, el Malcolm és bailongo assegut. O sigui, sí, sí, sí. Està assegut i mou...
1: Com
2: a l'aguagim dels viatges.
1: És com els flamencos.
0: Guanyava a dir... És veritat, Malcolm balla bé. Balla bé
2: quan està
0: assegut.
2: Té una gran expressivitat de...
1: No, però a mi m'agrada ballar.
0: Aixeca molt els braços.
2: Braços, té molt expressiu, eh?
0: Es contoneja.
3: És molt important l'expressió facial, també, quan balla.
1: Perquè aquestes cadires...
0: És el que treba dir, les cadires t'afavoreixen.
1: Ajuda, perquè tenen bamboleo. Però
2: Ets el Travolta de les cadires d'oficina, tio. Exacte. Guanyaries cursos a Saturday Night.
1: No, hauria dit que a mi m'agrada ballar entre amics, vull dir que una juerga amb ballar m'agrada, ho he fet moltes vegades, però no, el que no m'agrada és ballar entre desconeguts molts i molt apretat.
0: Clar, no, acaba claríssim. Diríeu que hi ha dos tipus de persona, doncs, a l'hora d'escoltar la música.
2: Sí, davant de la pregunta de si és massa gran de vegades per algunes músiques, sí. No? Hi ha... el que es troba incòmode amb una música massa moderna. Llavors aplica una prevenció, que és aquesta idea de que l'única música bona és la música de la seva adolescència. Per què? Perquè se sentiria ridícul. Llavors, per il·lustrar això, hi ha la idea de l'escena del rap de Homer Simpson en el famós capítol que ell munta una empresa, ha de fer un anunci i per fer-se el modern i tal, grava un rap sobre Treure Neu, que és l'empresa que ha muntat. No?
5: Ja sé, con un rap! Pum, cachichín, cachichique, pupum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
6: No, cállate ya. Promete no volver a hacer eso.
2: Bueno. Promete no volver a hacer eso.
0: Homer
1: no es Homer,
0: ¿eh?
1: No es Homer, es Homero. Porque
2: hemos usado
1: versión latina.
3: Molt cringe,
1: molt
3: cringe aquest moment.
2: I, clar, imagina't, i el Bart i la Lisa dient-li... promete que no lo vas a volver a hacer.
0: No.
2: Això et passa a tu, de vegades, Roana.
0: Sí, totalment.
1: No, però, no es passava. Jo recordo ma mare, quan ballava en una festa i tal, jo pensava, hòstia, no ballis, sisplau. Ara penso, tant de bo haguessis ballat molt més, saps? Però en aquell moment clar. Jo pensava, sí. Quina però... vergonya els meus pares ballant, saps?
0: Sí, sí, però mireu, fa dues temporades, jo us ho havia dit, que els hi feia, jo els hi faig ràbia quan ballo la música dels supermercats. Si no poden suportar-ho.
2: No hi ha res més humà que ballar a Carrefour.
0: Crec que ara començo... Em troben entranyable ja. Quasi sí? Que em deixen. Sí. S'aparten.
2: És el punt aquest quan una cosa passa de ser una cosa vella a una cosa vintage.
0: Sí.
2: Quan diga, no? Vull dir, aquest punt que ara ja diuen...
0: És la
2: mà desenrotllada. Que mona.
0: Sí.
1: No, i el missatge és patètica, però és la nostra patètica.
2: Clar. Això és un bon símbol. Vull dir, és molt signe de la teva relació.
4: No, i la mama no està ballant. Estarà trista,
0: ah,
4: què
0: sí?
4: Li passa?
0: Ah, clar. Sí.
4: Que clar, ara clar. No balla al mig del Mercadona.
2: No, clar, balla Daddy
0: Cool. És un indicatiu de l'estat d'ànim importantíssim.
1: Jo sempre ballo sí. Al supermercat.
0: Clar.
1: Tu i jo ens podríem trobar un passadís.
2: Sí. Ja.
0: Això passarà algun dia. Això seria Homer, de la banda. Qui seria l'altre exemple?
2: L'altre és exactament el que se n'enfot per sistema de les noves músiques. No? Llavors, la setmana passada va sortir... el gag aquest, diguem, el els petits curts aquests humorístics que fan pantomima full, que són com el Julio Camba de 2026, no hi ha una escriptura, no hi ha una escriptura costumista caricaturitzable més heavy que el que fan aquesta penya. Claven tipus de la societat actual cada setmana, i en aquest cas van fer el tipus de banda indie o independent, entre cometes, de penya més o menys de mitjana edat, tots amb la mateixa pinta, amb pameles, amb tatuatges i tal, que consideren que el que fan ells sí que és música, no? Allò sí que és música de veritat, no? Llavors hi ha un moment molt concret que un d'aquest grup fals, que em sembla que es diuen Duele París o alguna cosa així, li posa... parla d'una entrevista en la que un periodista musical li pregunta per Bad Bunny.
7: Bad Bunny. Y digo, mira, y es que te diga, tío, no lo entiendo. ¿Por qué no se lo entiende? Y me da igual que lleve autotune o no. Y le digo, de todas formas, si quieres hablamos de reggaetón, pero pensaba que querías hablar de música en el repo.
0: Clar, dos tipus molt diferenciats, no, realment.
2: No, no.
0: On us classificaríeu?
1: No, jo la veritat, vull dir que no, tinc prejudicis per moltes coses a la vida, però per la música no. És a dir, jo sempre, vull dir que jo quan, mira, us explico una cosa, i quan abans de que comencés Bizarrap a fer els mitjans, jo el coneixia i vaig proposar al País fer un reportatge i em van dir, aquest tio no el coneix ningú. Vull dir que jo sí que m'agrada estar una mica avançat, i he fet de negre amb alguns llibres de rap.
2: Això és molt bo, això mereixeria.
0: Has fet de negre en llibres de rap?
1: Sí, és una cosa una mica complexa, però sí. I de batalla...
2: és que la frase sona raríssima.
1: I expert en batalles de gallos, és increïble, però són coses que he fet vaig fer de jurat un cop.
0: De batalla de gallos.
1: I em van posar MC Abuelo.
2: I ja fa anys, a més.
1: I ja fa anys, ja fa...
3: Per tant, tu faries un rap com Homer Simpson.
1: No, el faré, però jo, el meu fill i jo, quan anem al cotxe, fem freestyle.
0: A més, tens entreno, no?, si has fet de jurat.
1: Sí, però bueno, no és el mateix veure que o sigui, a vegades veure una creació no és tan fàcil com fer-la, no?
2: No, jo sóc molt partidari de no dir sempre en públic tot el que penses. Llavors, jo tinc dues esferes, la privada i la pública i publicada, no? És a dir, m'explico, a mi m'interessen, diguem, totes les músiques noves que surten i la narrativa nova, intento estar més o menys al dia, no sóc esclau d'això, tinc molt clares les meves arrels, allò que m'emociona més, però sí que tinc clar que hi ha un punt, que és el punt on, més enllà del judici, on no entens el que t'estan explicant. És a dir, no entens perquè aquesta música agrada o no entens, no? I aquí hi ha dues postures. Dir-ho així, simplement. Sí. Això no ho entenc. O el que fa molta gent, que és dir que és horrible, no? Quan no ho entens, de vegades et sembla horrible. Vale, doncs aquí és el moment per no dir la veritat, en el sentit que quines armes tens tu per dir que una música adreçada a l'adolescència és horrible si tu tens més de 40 anys, no? Doncs no ho diguis, llavors en privat podries dir, hòstia, això no ho entenc, em sembla, en sèrio, que no estic parlant del Bad Bunny, d'altres casos. Em sembla que aquestes lletres són horribles, que són molt reduccionistes, que és bla, bla, bla, bla, bla, però en públic no ho diré fins que no tingui clar que entenc d'aquesta parlant.
0: Això és l'actitud intel·ligent. Jo em va costar quan Morat, per exemple. Sí. Jo ara soc superfan de Morat. Però clar, quan tu convius amb adolescents que es tanquen al lavabo però que la música supura per tot arreu, estan amb la dutxa que omplen tot de boira, no? I de sobte, clar, Morat a mi al final m'ha entrat. I ara m'encanta i el canto. Però has de tenir aquesta connexió.
2: Bueno, també
0: l'has d'escoltar i ells t'han d'explicar-la, els adolescents.
2: Jo crec que et reconnectes mirant les coses a l'alçada dels ulls de les noves generacions. Les entens millors perquè et donen les seves armes.
0: I jo els agraeixo, aquesta connexió.
1: Que pensar que perquè siguin joves són imbècils és una cosa absurda.
2: Bueno, nosaltres teníem imbècils criteri... perquè tots hem sigut imbècils quan érem joves.
1: Clar, que no és... o no tenien criteri nosaltres quan érem joves no el tenen ells o tothom el té. El que no pot ser és que nosaltres teníem un criteri excels i que els joves són imbècils. Això no pot ser, això no funciona, no té sentit.
3: Però això ha passat sempre. O sigui, jo a casa meva, el meu pare sempre m'ha criticat la música que escolto, però alhora em deia, la que escoltava jo, alhora me la criticava la meva mare, i això sempre ha sigut així. O sigui,
2: no, i a part que, jo què sé, agafant Bad Bunny ara, Titi me preguntó, o el Tussi Rosita, diuen, llavors la penya diu, la penya adulta, diu,
0: la penya adulta.
2: Quina frase més horrible, la penya adulta amb una samarreta dels Clash, per exemple, que podria tenir
0: a casa.
2: No?
0: Sí.
2: No sé què tal, i tu penses, bueno, i què deien les cançons del rock and roll? A Lua Luei o Baby, o sigui, o a Wap Babaluba, Balam Bambú. Què passa? Que Wap Babaluba, Balam Bambú era un idioma impossible, era un idioma adolescent, és a dir, precisament buscava esperava que els adults no entenguessin què volia dir agua, babulú, balam, bambú. I aquesta paraula no sortia al diccionari, però volia dir moltes coses que tenien a veure amb la generació de joves d'aquell moment.
1: Perdona, doncs, rima...
2: les frases incomprensibles de Blat Bunny també, la que, que no són per tu.
0: Blat Bunny.
2: Com li deia? Bugs Bunny, deia a la porta, no? Era la porta que...
1: Però això que ha dit Elvi, bubabaluba, penseu que la rima és be my baby, don't mean maybe, vull dir, és bastant horrible. Si comencem a analitzar tot, les lletres de tot, tot és horrible. No, ja, no s'aguanta, no estem parlant de Bob Dylan tota l'estona.
2: No és horrible o... Però per mi no és horrible. És a dir, el que passa és que no juga el mateix que pot jugar un Patti Smith, un Bob Dylan, que tenen una altra cosa que és explicar tot a través de la paraula, quan hi ha una música de ball que expressa coses amb
1: no,
2: el cos.
1: No, però vull dir que tu dius, a tu t'agrada Elvis, però després dius, no, però és que, mira, això diuen, i Viva Bolúa no et molesta. Vull dir que és una cosa que és un doble rasero que es diu en castellà, que tu quan examines lo de la teva època et sembla bé, o de les èpoques passades, i lo nou sempre és horrible.
2: Dit això, aquesta postura de consens que estem tenint tots, que ens agrada molt Bad Bunny i que estem atents a les noves...
1: Puc agafar la postura contrària,
2: Puc agafar les dues principis, però els puc canviar. No, en el sentit que també és una mica patètica, en el sentit també tendre del terme, la gent que directament oblida tot el que... Vull dir, aquesta gent que es posa al sabor del mes, no?, es consagra a cada cosa nova que surt d'una manera quasi submisa i dius, aviam, no et pot agradar tant.
0: És que a mi m'agrada el verb que dius tu, entendre. Primer has d'entendre.
2: Sí, entendre abans de jutjar. Jo crec que estem en una societat que... Bueno, que és un tic molt humà, la idea de jutjar abans que entendre, perquè és molt més fàcil jutjar una cosa que comprendre-la. No?
0: Clar, vosaltres ens heu portat un joc per demostrar que sempre s'han criticat estils nous.
2: Heu de jugar els tres, Nosaltres som els d'això. Llavors, la qüestió és, sempre s'han fet el tipus de comentaris que es fan ara contra el reggaeton o contra el dembow, sempre s'han fet, no? Llavors hem buscat, això és bastant guai, perquè el que hem buscat és com la reacció a altres estils musicals de diverses èpoques, i vosaltres heu d'endevinar de quin estil estem parlant.
0: Que difícil, no?
3: Ens donareu opcions, no?
2: Les opcions sempre...
0: No, us estampareu, diran.
2: Sempre seran les mateixes, vale? Les opcions són... No us donarem opcions, ara
0: fàcil. Vinga.
2: Vale? Jo començo amb la primera, Hoy tengo que llorar la fealdad de unos bailes exóticos galopados por pies españoles. Porque anoche, querido lector, tuve la ocurrencia de ir al cierto salón famoso que está de moda a causa de esa música que allí tiene lugar. Todas esas modalidades son bailes de degeneración propios de razas venidas a menos, indicadísimos para los individuos feos y escuálidos que vimos allí. De que se trata de una degeneración me convenció la observación siguiente. Los bailarines de ambos sexos dan los mismos saltos y hacen idénticas burradas. Sin embargo, al bailar, ellas resultan hombrunas y ellos afeminados. Una obra demoledora de la humanidad. Tal vez tampoco... ve tanto este público ingenuo, aburguesado y snob, que va allí a sentir el encanto de asomarse a un mundo distinto y, por cierto, peor que el suyo. Y conste, es buenísimo, y conste que mi temperamento no es puritano, ni mi profesión la de moralista. Vale, això és una crònica que reacciona a un estil musical, diguem-la. Podeu donar opcions.
4: Jo per l'estil literari,
2: Poso
4: una època que hauria de ser rock and roll.
2: Claudio diu rock and roll. Què més diem per aquí?
0: Jo swing.
2: Hòstia,
1: l'ha clavat.
0: És swing?
2: Sí. Això és una crònica.
1: Això és Sempronio.
0: Però un moment, és que tinc avantatge igual, perquè la meva parella balla swing.
2: Ah.
3: I tu?
2: I tu penses...
0: la definició, no, jo no penso el mateix.
2: Que és una obra demoledora de la humanitat.
0: No, clar que no, però...
4: Que s'ha afeminat els homes i...
0: Els salts i todo saltando m'ha fet pensar en això.
3: És que m'ha vingut l'escena de Gris aquella, que estan tots ballant una mica per allà. No sé si això
0: és swing, que fort.
2: És una crònica de Sempronio del desembre del 45 a Solidaritat Nacional. O sigui, aquesta és la crònica. Sí, sí. Swing.
0: I tenim swing?
2: Tenim swing.

0: Anchoa di Fito Páez,
1: eh? Ah, anchoa di Fito Páez,
2: che ai, amb lo que m'agrada. Bueno,
3: aquesta me l'has estat anint, aquest dia. Sí,
1: venga, sí. Anem a l'altra.
3: Anem a una altra, eh? Mireu, és suficiente posar la vista en el entrelazamiento voluptuoso de las extremidades y la cercana compresión de los cuerpos al bailar para ver lo alejado que está de la modesta reserva que hasta ahora se ha considerado distintiva de las mujeres inglesas. Mientras que esta exhibición obscena se limitaba a las prostitutas y a las adúlteras, no lo consideramos digno de mención. Pero ahora que se intenta imponer a la fuerza a las clases respetables de la sociedad por medio del perjudicial ejemplo de sus superiores, nos parece un deber advertir a todos los padres de familia contra exponer a sus hijas a un contagio tan fatal.
1: Oh, això sí que és el rock and roll.
3: Això és el rock and roll, Laura?
2: No, jo crec que és més antic encara. O sigui, el que està dient... No, això ha de ser més antic.
3: Una sí. Mica més antic?
4: Més antic. Jo no puc tornar a dir rock and roll perquè he dit...
3: Rock and roll entre tot, no?
4: Sí, clar,
3: no. És com el de Spinal Tap, de rock and roll. Aviam, anem a sentir què és.
1: Laura l'has clavat un vals.
2: Oh, és que el que diu de les hijas, per favor.
1: Ja, però com que es podia veure diabòlico, no?, una mica el...
3: És el vals, és un article del Times del 1816 sobre el vals.
1: Que boníssim que hagueu trobat
5: això. Imagina això, de quina música, perversió.
3: A veure, la Laura ha dit més antic que el rock and roll, però no sé si estàs pensant en tan més antic que el rock and roll.
2: Igual no, eh?
1: I l'última,
5: que
1: serà rock and roll.
3: Claudio, atento, que l'encertes.
1: És la teva oportunitat.
3: Calienta que sales. Un altre.
5: Calienta que sales. No puede cantar una melodía. Compensa sus deficiencias vocales con los sonidos más extraños y animación claramente obscena y desviada, como sacada de la danza de un apareamiento de un aborigen. Una exhibición obscena y vulgar, teñida del tipo de animalismo que debería limitarse a antros i burdeles.
3: Una de...
2: Això què
3: és?
2: Estàs que...
1: Rock and roll,
4: rock and roll
1: ara.
3: Molt bé, Claudio! Claudio, canyador!
1: Magnífica investigació de crítiques. No sé on les heu trobat, però són fantàstiques. Mira,
5: aquesta que era sobre Elvis Presley diu El tal Elvis.
1: El tal Elvis. El tal Elvis. Obscena i vulgar, em sembla increïble.
3: Elvis de
1: Com ha donat de si...
3: Però heu vist que diu exactament el mateix, la crítica al vals, que el swing, que el rock and roll, que el reggaeton.
5: El reggaeton.
3: No hi ha res que s'assembli més a un adolescent que un altre adolescent.
1: Obsceno.
3: I això no va de generacions ni d'èpoques.
1: Magnífic, de veritat, Oteros. Acabem amb Bad Bunny.
3: Sí, please.
1: I bon cap de setmana.
3: Ha
1: sigut fantàstic.
6: Ei, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Perquè ja estem aquí amb Fermín López. Gràcies a tu.
3: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a favor del Barça? Le he fichado a Fermín. Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid.
4: Yo soy prototipo Barça.
2: Home, però s'agraeix,
4: no? L'agraeixo, òbviament, les paraules. Jo soy prototip Barça i...
2: Barça sempre. No m'atabaleu.
4: No, no m'atabaleu.
2: Una paraula molt catalana. Sí.
4: Atabalar. Atabalar.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari.
5: Unter Haifisch der Hatzene.
0: No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rosic. A l'escenari, Nao Albet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
1: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
6: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la cadena SER.
1: Tot això passa aquí.
6: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
7: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
6: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui és festiu a diverses localitats de Catalunya, per tant, entenc que molta gent ens escoltarà des de casa, al parc, descansant, al llit, fent coses. Felicitats a tots els que us ho podeu permetre, els que hem de pringar, els que hem de treballar, aquí estem al peu del canó, només faltaria. I la que s'ho ha currat molt aquesta setmana és l'Anna Palet. Què tal, Anna, com estàs?
1: Què tal, bon dia, sí que...
0: Gran setmana coronada amb una altra Champions del Barça, la novena de futbol, la número 49 al club, que podrien ser 50 si l'handbol aixeca la Champions. El Barça té 9 Copes d'Europa, 9 Champions de futbol, 5 masculí, 4 femení, i en té 49 amb totes les seccions professionals.
1: S'està coronant una època daurada que veurem fins on arriba i que serà irrepetible, segurament històrica, perquè de les últimes 6 Champions el Barça n'ha aixecat 4, sobre guanyant amb autoritat contra un Olímpic de Lió, que ara sembla que s'han invertit els papers, que és l'Olímpic que intenta arribar al nivell del Barça.
0: Al Carrusel Canalla, a la nit ens explicaves que hi havia jugadores que encara continuaven de festa. La tarda es va allargar ahir a Barcelona amb més de 11.000 persones seguint la celebració de l'última Champions de futbol. Pots confirmar que n'hi hagi alguna que encara no ha dormit?
1: Jo crec que ara ja totes estan dormint, però les MVPs, les que van durar fins més tard, van ser Cata Coll i Clàudia Pina, que després de la celebració a Montjuïc se'n van anar a Montcada i Reixac a la Festa Major, perquè són festes a Montcada. Clàudia Pina és d'allà i suposo que haurien dir, escolta, doncs per anar a casa...
2: Si ja
1: festa al carrer, doncs estaven pujant-se a les atraccions de la fira,
0: recordo
1: a l'escenari de les actuacions...
0: Recordo que quan vam entrevistar Cata Coll ja ens va dir que hi ha una frase que li agrada molt, la porta tatuada, soc feliç prop del perill.
1: No, i agrada perquè és aquesta sensació de dir, no perquè estiguem guanyant moltes Champions i ja sigui la quarta, s'ha de deixar de celebrar, i escoltem perquè Cata Coll precisament va fer una mica de mestre de cerimònies i res més arribar a l'escenari de Maria Cristina, ja va encendre el públic. El dia de partit...
0: Aquesta és Cata Coll.
1: Aquesta és Cata
0: Coll. O el que queda de Cata Coll.
1: Dirigint el dia de partit, però no poden faltar clàssics com el que va dirigir Salma Parayuelo, el voti, voti, madridista, qui no voti. Voti, voti, voti, madridista, qui no voti. Voti, voti, madridista, qui no voti. La gent totalment entregada a l'eufòria de les futbolistes, també acompanyades de tot el cos tècnic. Es va mantejar a Pere Romeu, que per cert renovarà, ens ho va explicar Marc Vivés, el que t'hi jugues a Barça, que només falta trobar el dia per signar la continuïtat de l'entrenador. I va arribar el moment de cantar. Més d'una persona va cantar a capella en aquesta celebració, la primera, una Quica Nazaret, també MVP de les celebracions. Cantant Rosalía, Quica Nazaret, a pelo, davant de les 10.000 persones.
3: Molt bé.
1: I com deia també representació institucional, el president electe Joan Laporta, el president ara interí Rafa Juste, que veient que Quica cantava va dir, doncs jo també.
4: Oh. Ahir els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam.
3: Com si fos...
4: Som la gent blaugrana, dansava...
0: Em recorda quan va venir el Que t'hi jugues, Rafa Juste, amb el públic, va agafar el micròfon i va començar a cantar també l'himne del Barça.
1: Va practicar el Toreschi per aquesta qüestió.
3: Contigo empezó todo.
0: No em va dir igual, Rafa Juste, puc fer una cosa? I dic, sí, home, sí. Agafa el micròfon, s'aixeca, es posa amb la gent i comença a cantar l'himne del Barça aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, amb una gestualitat que recordava els millors moments de Freddie Mercury, totalment entregat, Rafa Juste.
3: Girs mirant a càmera.
0: Sí, sí, sí.
3: Hi ha un moment que gira
0: Sí.
3: Esta es mi cámara. Y yo, pero bueno.
1: Sí, sí.
3: Estos pasos prohibidos.
1: Era un dia de felicitat, era un dia per celebrar i també va haver-hi homenatges cap a les més veteranes com Marta Torrejón i Alexia Putellas.
5: Torrejón, Torrejón, Torrejón.
1: Aquesta és Patri.
5: Torrejón, Torrejón. Torrejón, te quiero. Per cantar tots
1: i aquesta
5: junts,
1: Torrejón.
5: Només hi ha una reina, Alexia Putellas. Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
1: I és que Alexia hi va viure la pressió popular que encara el seu futur no està anunciat, no ha dit si continuarà o no al Barça, tot i que la majoria d'inputs fan pensar que estem vivint els últims partits ja de la reina, de la capitana amb la samarreta blaugrana, i va protagonitzar un moment amb el president Laporta quan els figaflaues, els convidats per l'actuació musical, cantaven una cançó que es deia No s'acabi, sonava així la cançó. Porta agafava Alexia per l'espatlla i saltaven tots dos junts cantant Que no s'acabi. Per tant...
0: De fet, va ser la gran protagonista de la celebració, Alexia Putellas, a qui li van cantar diverses vegades que es quedi al Barça, no?
1: Sí, perquè ella havia de ser l'encarregada de fer el discurs, però és que la gent la trepitjava per demanar-li això mateix, que es quedi.
6: A totes aquestes persones que veieu una mica més... Un moment, que és més important això. Totes les persones que estan aquí darrere
7: del que estem aconseguint.
6: Ja acabo.
8: Moltíssim aplaudiment per una jugadora de llegenda, per una reina...
0: Alexia Putellas té 32 anys, els acaba de complir i què farà?
1: Doncs el que estava explicant, que tots els inputs fan pensar que marxarà del Barça, ella, doncs, sent el club, és casa seva, però també té ganes de viure altres experiències i sent que si ara mateix no és el moment...
0: Anglaterra?
1: Anglaterra és el país millor posicionat, però també té ofertes de França, té ofertes dels Estats Units i, per cert, la UEFA l'ha anomenat com a la millor jugadora de la temporada a la Champions. Per tant, també una Alexia que està postulant-se per guanyar la seva tercera pilota d'or.
0: Després ho ampliem, però Jordi Ferrón, tu que ets entrenador de futbol femení i també Fermín Suárez, que segueixes molt el dia a dia del Barça... 4 Champions de les últimes 6 ha guanyat,
9: És una bogeria i les ha guanyat i com les ha guanyat, que jo crec que això és l'important. Moltes vegades no és tant el que guanyes, sinó com ho guanyes. I sent tan superior. I l'altre dia, el millor de tot és que va ser un partit on la primera part es va demostrar que hi havia un gran rival davant, que es pensa que el Barça guanya fàcil. I en aquest cas, doncs, una primera part molt disputada, amb una cata que salva quan ha que salvar, però la segona part on el Barça va fer un cop de puny sobre la taula i va fer un autèntic partidàs amb una Alexia molt destacada.
10: És com que hi ha un Barça d'evolució, no? O sigui, perquè la final que el Barça fa davant el Lió no és la mateixa que en el Chelsea. El marcador és el mateix, però no aclapara igual, però és una final molt competida, però el Barça fa un exercici de maduresa, de bona gestió, sí, d'esperar el moment, de defensar quan toca, d'adaptar-se als moments durs que va tenir el partit, i a la segona meitat amb Alexia. Alexia està molt vigent, o sigui, va fer una final espectacular, decidint bé. Seria una llàstima de boca marxés i seria un cop pel Barça, que està molt madur i està en un gran moment.
9: Sí, el tema, Fermín, justament, és que jo m'agradaria que es quedés. Jo crec que ja té la capacitat o té el dret a decidir per tot el que ha marcat.
10: S'ha guanyat el moment de triar.
9: Però justament ara que ha guanyat tot, igual és el moment que et diu el cos...
10: De deixar-ho de dalt de tot, no?
9: És que és potser l'única pega, no?, de guanyar l'altra Champions.
0: Vale, després ho ampliem. El nostre homenatge a les campiones en forma de 1x1 especial
11: postres.
12: L'1 per 1.
0: Però un moment.
12: Talquet i jugues.
0: Ara, vols acompanyar tu al Bermúdez?
1: Sí, com vulguis.
11: Anem pres dos.
0: Vinga, va.
1: Vinga, comencem amb una de les MVPs a la porteria, Cata Coll.
11: Plàtan. Quan la cosa va massa fluida, és sempre qui et salva el cul.
1: Irene Paredes.
11: Brownie. Dura i contundent. És important perquè amb ella pots construir una paret impossible de travessar i que el rival se li fa bola.
1: Mapi León.
11: Lionesa. Es va fotre una bona nata, però de Lionesa és del que se li ha posat cara tota la temporada.
1: Esmei Brooks.
11: Tiramisú. El seu fitxatge semblava cafè per molt cafeteros, però un cop més es demostra que s'ha encertat i molt la tria.
1: Ona Batlle.
11: Flam. La vam veure nerviosa, però la segona part va posar un molt bon carmelet.
1: Alexia Putellas.
11: Cheesecake. Per tots és la reina indiscutible i si a algú no li agradi, bàsicament aquesta persona mereix l'execució.
1: Patrick Guijarro.
11: Comtessa. Si el lloc per la reina ja està agafat, ella mereix també un títol nobiliari perquè no hi ha rival que no es quedi glaçat quan juga contra ella.
1: Clara Serrajordi.
11: Red Velvet, de recent aparició, però s'ha convertit en obligatòria tenint en compte tant el present com en el futur.
1: Graham Hansen.
11: Gelat. Al seu costat no hi ha defensa que no sembli un cono.
1: Salma Parayuelo.
11: Pastís de poma. Durant tota la temporada ens hem menjat una poma insípida, però al final hem descobert que donar-li confiança i treball doncs la pots convertir en contundent imprescindible.
1: Eva Pajor.
11: Tortell. Un cop l'any ho intenta. I potser li sortirà la fava 5 vegades, però ho tornarà a intentar fins que tasti la corona.
0: Ara.
1: I sortint des de la banqueta, Clàudia Pina.
11: Colant. És la manera perfecta d'arrodonir un bon àpat quan les coses van bé entre ella i Porta Màgia.
1: Aitana Bonmatí.
11: Crema Catalana. És la nostra estrella. A la mitja temporada la van veure cremada, després a sobre es va trencar i ara per fi ja pot recollir la dolçó del dia d'avui.
1: Quica Nazaret, MVP de la festa.
11: Carquinyolis. No vindria a ser la primera opció, però ens encanta perquè és més catalana que el pal de la bandera.
1: Va onejar una estelada. Aixa Càmera.
11: Cafè Sol. Només vam poder veure un xarrupet d'ella, però ja sabem que de cara al futur promet bona merda.
1: I a la banqueta, Pere Romeu?
11: Tarta de Santiago. Se'l va rajar molt perquè deien que era deixeble d'un gallec i que era una versió insípida de coses molt millors. Doncs vinga, un pessic allà on el vulgueu.
0: En una estona podeu recuperar l'1x1, especial postres del Barça 4, Lió 0, la quarta Champions, ja està al Museu del Club.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Pendents a aquesta hora del migdia de la convocatòria pel Mundial de la Selecció Espanyola.

0: de la convocatòria pel Mundial de la Selecció Espanyola. La donarà en directe d'aquí a 4 minuts Lluís de la Fuente. L'escoltarem al Que t'hi jugues i després roda de premsa per valorar la seva decisió. Més enllà d'aquesta qüestió, altres notícies ens porten a parlar de segona divisió perquè el Depor va guanyar i torna a primera 8 anys després, Palet.
1: Gràcies a aquesta victòria precisament 0-2 contra el Valladolid, el Depor ja és equip de primera quan falta una jornada per acabar la Lliga. Així descrivia la sensació el jugador Mario Soriano al carrusel Canalla.
2: Es una locura y lo que falta todavía por disfrutar, por vivir con toda la gente. Al final ha sido un momento del partido final, un alivio. He corrido para toda la afición al fondo porque pensaba, bueno, no les he visto a mi familia, pero creo que estaban ahí y ha sido único. Siempre lo voy a guardar esto y es que todavía todo lo que nos queda en Coruña va a ser una locura.
1: Ja són de primera Depor i Racing, la tercera plaça es disputa als play-offs i confirmats els descensos, ho dèiem, a primera federació de Huesca Cultural Leonesa i un històric com el Zaragoza.
0: Pep Guardiola s'acomiada amb homenatge del Manchester City.
1: El de Santpedor no va poder contenir l'emoció ni durant el partit ni durant l'acte de comiat del club després de 10 anys. Va aclarir que no té cap intenció d'entrenar a curt termini.
3: What do you want to do next?
4: No, rest. No plans to training for a while. So, need to... Otherwise I will be here. And I need to... step back, I will not train for a while.
0: Lu, què farà Guardiola? Només descansar?
5: Bueno, sí, serà la representant del City, anirà a casa de vacances.
0: I no podria ser representant del Barça?
5: No.
0: Per?
5: Bueno, perquè té contracte amb el City. Sí, només així. Treballa pel City.
0: Però què farà pel City?
5: Bueno, pues, serà com un càrrec institucional durant, suposo que un parell d'anys, un any, per lo menos.
0: I això no ho pot compaginar amb un càrrec institucional al Barça?
5: Va, si representes el City, però no pots representar amb un altre club. Si representa el City Group.
0: És una anomalia, no?, que Guardiola vagi pel món representant el City i no el Barça.
5: Té molt bona relació amb el Sheikh Mansour. Però molt. I és una qüestió de pell. Són amics.
0: Ara ho ampliarem també, Anna, hi ha preocupació per l'estat físic de Leo Messi?
1: Sí, perquè aquesta matinada ha marxat lesionat després de tocar-se la part posterior de la cuixa esquerra. Recordem que queden 3 setmanes perquè arrenqui el Mundial.
0: Doncs toquem fusta perquè el pugui jugar Leo Messi al Mundial amb Argentina. Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions. Aquesta és una manera de vendre la notícia. L'altra és Adrià Soldevila es carrega el seu Milan que no anirà a la Champions.
1: Exacte, perquè sí, és una temporada històrica pel Como que ha acabat quart classificat, però res de tot això seria possible si no fos perquè el Solde va anar a San Siro a veure la derrota del Milan contra el Cagliari, que ara els feia baixar, per tant, a la cinquena posició, la d'Europa League.
0: És molt bèstia, eh? No pensàvem falla. Que havia trencat el gafe, però ara s'ha coronat. Pobre tio.
5: Bueno, però la notícia a Itàlia és que Pedrito deixa el futbol.
0: Sí, sí. La notícia a Itàlia i al món del futbol.
6: Carrera enorme de Pedro.
7: Mita,
5: Però mita absolut,
6: Absolut.
7: No, total.
6: Picapedrer amb una qualitat i vigent fins l'últim dia,
0: Segons Guardiola, l'1... El dia que debuta canvia la història del futbol espanyol.
5: Això ho diu el Pep, sí. Però Pep ja saps que és una mica engallarat. però sí, és veritat. Jo crec que és una carrera infravalorada absolutament.
7: Sí, segurament perquè la importància que tenia en aquell Barça... Majúscula. Hi havia noms molt importants i molt potents, però la importància que donava a ell per arrodonir tot... Bueno, jo crec que va ser clau.
5: Bueno, jo crec que si no es paria, el Barça no guanya el primer Mundial de Clubs. Perquè més enllà del gol amb el pit de Messi, si no fot el cap al minut 90...
0: Sí, perquè aquella final estava perduda.
5: Collons,
7: segurament.
0: En bàsquet, Seixó, el Madrid perd la final de l'Eurolliga.
8: Doncs sí, un Real Madrid sense joc interior va estar a punt de donar la sorpresa a la final Eurolliga per l'Olympiacos, 92-85. A la final júnior, victòria del Barça, 77-85 davant el Real Madrid. A la Lliga CB, el més destacat, la victòria de la Penya, que es consolida a la sisena posició, i la del Morabanc Andorra-Lleida. Els andorrans surten del descens. I una previsió, en les pròximes hores, Joan Laporta i Xavi Pasqual s'haurien de reunir per saber el futur del tècnic de Gavà. La continuïtat de Joan Carles Navarro cada vegada és menys probable.
0: Atents també a aquesta reunió i del que pugui passar amb el director esportiu de la secció de bàsquet, Navarro, que té les hores contades al club. 1:15, en directe, la llista d'Espanya per al Mundial d'aquest estiu.
9: 16 futbolistas llamados a intentar hacer posible la ilusión de todo un país. Sean las primeras palabras de bienvenida por parte de quien lidera la ilusión del fútbol español a la cabeza de la Real Federación Española de Fútbol, su presidente, don Rafael Louzán.

0: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
1: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
0: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
2: Dale, José. Venga, va.
3: Una nana Camila podria anar a dormir.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: Dimecres a la nit.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: Una i sis, al Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: Divertida és la llista de Lluís de la Fuente per al Mundial, amb 8 jugadors del Barça, amb cap jugador del Madrid. M'apunta el Xavi Valls, sempre atent al Què t'hi jugues. Nosaltres ho estem, evidentment, a l'11 d'Esport 3, que hi ha 8 catalans a la llista. 8 de 26 són catalans. I el Teje apunta una dada interessant. El 2010, que és quan Espanya guanya el Mundial, si comptem a Villa com a jugador del Barça, perquè ja estava anunciat, ja estava fitxat, el paper dels futbolistes del Barça és idèntic a l'actual. 8 jugadors, un porter, ara Joan García, llavors va ser Víctor Valdés. 2 defenses, ara són Cubarsí i Eric. El 2010, Puyol i Piqué. 3 migcampistes, ara són Pedri, Gavi i Olmo. Llavors van ser Busquets, Xavi i Iniesta. 2 davanters, ara són Ferran i Lamin. El 2010 van ser Pedro i Villa. És una dada que molt ràpidament captat el Joan Tejedor.
8: Anem agafant això. Que a Villa és que va estar al València. Jo
6: bueno, ja, però estava anunciat pel Barça, per tant, sí, futbolista del Barça formalment.
8: És com... Però això és com Víctor Muñoz. Ara, si el fitxa algú, a mi em sembla que el mèrit de Víctor Muñoz és haver fet la temporada que ha fet a Osasuna, no qui el fitxi ara, però entenc el... Però
9: això és com quan no sé si va ser el 94 o el 96. El 94, que el Barça va fitxar a Pizzi just abans de començar la...
8: Del Tenerife.
9: Del Tenerife. Mm. I el comptaven com a jugador del Barça.
6: Ja. Oh. Ara us pregunto per quin creieu que serà l'equip base, l'equip titular d'aquest Mundial d'Espanya, però aquest és el moment en què Gavi, a les instal·lacions del Barça, ha sabut ja oficialment que anava al Mundial.
9: Sembla content, eh?
6: Teniu penjat el moment al Twitter del Què t'hi jugues. És un story que ha penjat Lamine Yamal.
10: Que maco.
6: Al seu Instagram personal, Lamine Yamal ha penjat el moment en què Gavi coneixia oficialment que aniria al Mundial. Jo crec que De La Fuente també busca una mica això, no? Que un grup d'amics, no? Com va passar el 2010 també, de gent que està acostumada a compartir el dia a dia
8: base,
6: i que s'entenen, que es coneixen, sigui la base.
10: Un Mundial és un procés com una Eurocopa, molt llarga, molt intensa, on has de conviure moltíssims moments dintre del grup, on has de saber portar els bons moments, però sobretot els mals moments, i tenir una base conjuntada i un bon grup és bàsic per treballar en tranquil·litat.
8: I a més, ell coneix de les inferiors a la majoria. La mitjana d'edat de la plantilla que s'emporta Luis de la Fuente és de 26 anys.
6: 26 anys.
8: Em sembla molt fort. Només hi ha el Panda, que té 33 anys. Després està Llorente i Laporte, que tenen 31, i la resta estan o amb 30 o per sota. I sí, Lamine és el més jove de la convocatòria, amb 18. És una selecció jove. Jo crec que és l'única màcula que podries posar, no? Que en certs moments de vertigen en escenaris molt grans, potser tanta joventut et pot penalitzar una mica, però és cert que per mèrits, jo és la llista que faria, vull dir, és que variaria molt poc.
6: Perquè de la teva experiència cobrint mundials, són 5 des del 94 fins ara, moltes Eurocopes, moltes concentracions de la selecció espanyola, fins a quin punt és important aquesta química el dia a dia per com conviuen els jugadors?
9: Jo recordo l'època de Clemente, que va ser duríssima, però duríssima, hi havia unes hòsties, no va portar Raúl, no va portar Mitchell, va haver-hi molta polèmica, i era un grup brutal, era un grup superunit, estava ple de jugadors del Barça, jugadors que Clemente havia tingut a l'Atlètic de Bilbao, molts, Julio Salinas, Zubi... I era un equip molt homogeni, un equip impenetrable que es va enfrontar a diversos mitjans de comunicació. Hi havia dos bandos, estava la Copa i la SER, estava el Marca i l'As, estava l'Esport per allà mig tirat, per allà.
6: I... Això afecta, el dia a dia?
9: Sí, però aquell equip es va blindar, i és molt important que això passi, que sigui un equip molt, molt, molt cohesionat, com ho és aquest, crec jo, perquè aquest ho és. De fet, el Barça ho és, i jo crec que això li anirà bé, aquest. Jo crec que té un bon grup, perquè els dos que venen, bueno, treus a l'Aport, que l'Aport va menjar part.
6: Mm. Tu el coneixes també, l'Aport, no?
9: Sí, sí.
6: Per què dius que menja part?
9: Bueno, perquè és un personatge.
6: Sí, és un personatge.
9: Sí, sí, sí. Va a la seva. Però, en canvi, Nico és un... Bueno, ja ho sabeu, és molt amic d'aquests, i jo crec que la gent que hi va... Bueno, de fet, avui no el conec, però no sé a quin pal va, però no conec de res. Però jo crec que la resta sí que són... Em dóna la sensació que s'ho passaran molt bé junts, i que es divertiran molt.
8: I perfils molt de grup, sí, eh? Perquè sí, trobes un sí, Rodri, trobes un Cucurella, sí, trobes un Borja Iglesias, trobes un Fabián, un Miguel Merino, vull dir, em sembla gent que segurament fomenta aquesta cohesió.
9: El Panda
8: sobretot.
9: És molt bon, sí, tio.
8: Oyarzábal.
9: I Rodri és un veterano que sí, sempre va bé tindre sí, un tipus serio, perquè si no serà un descontrol.
10: Em va tocar viure unes Olimpiades, 3 campionats d'Europa i un Mundial. Si no tens bon rotllo...
6: Tu vas estar aquí Mundial.
10: A sub-17 en Ecuador. Futbol base, estava parlant, futbol base, eh? Si no tens un bon grup, són moltes hores convivint junts, eh? Menjant junts, dormint junts, aixecant junts, fent les passejades junts. A l'Olimpiada ens mataven al principi perquè vam començar a perdre, no eren favorits, havien portat 2 o 3 joves amb l'absoluta, i la cohesió del grup i el bon rotllo que teníem, Iñaki Sáez ens deixava fer a nosaltres, i era un molt bon grup, ens va fer que, sense ser favorits, poguéssim arribar a la final. Un grup en aquestes competicions tan llargues és bàsic per poder tenir bons resultats.
6: Lluís de la Fuente s'emporta 3 porters, Unai Simón, David Raya, Joan García, s'emporta 8 defenses, Eric García el compta com a central, s'emporta 2 laterals drets, Marcos Llorente i Pedro Porro, 2 laterals esquerres, Cucurella i Grimaldo.
10: A mi em faltaria un central, sí.
6: 4 centrals, que són Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García. S'emporta 7 migcampistes, i estic recitant la convocatòria oficial de la selecció espanyola. Són 7 migcampistes perquè consideren a Olmo davanter. Els migcampistes són Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Merino i Àlex Baena. Aquests són els migcampistes que posa la Federació Espanyola oficialment a la llista. I 8 davanters: Oyarzábal, Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamin Yamal.
8: Jo crec que a Baena el voldrà més per banda esquerra, és a dir, que la federació el fica com a possible migcampista, però jo crec que al mig del camp no el trepitjarà, però jo parteixo de la base que si Rodri està bé serà titularíssim, després al seu costat Pedri, i l'altre serà Fabián, perquè Miquel Merino, com no arribarà ple de forma, jo crec que arrencarà amb això, veurem si Zubimendi pot entrar, i a partir d'aquí Olmo pot anar ballant si a l'esquerra o mitja punta, però no el veig com a titular d'entrada, i a dalt ho tinc molt clar, bueno, quan ja la competició estigui rodada, serà Nico i Lamin, però també és cert que tens a Víctor Muñoz, tens a Baena, tens a Jeremy Pino, i Oyarzábal és segur el nou.
10: Però ja tens...
9: Després hi ha una altra cosa, que són els que no juguen. El Chiqui ho deia l'altre dia, te'n recordes? Que deia Clemente tenia 16 i luego íbamos 8, que els que no juguen són molt importants.
8: Molt importants. Molt.
9: Mira, a la selecció anglesa, una de les raons que ha donat el Tuchel per no portar Cole Palmer és que diu que si Cole Palmer no juga, no el pot tenir a l'equip.
8: Correcte.
9: Jo no sé si és veritat o no és veritat. Jo crec que sí, perquè per això se'n va anar del City.
6: Sí, se'n va anar per això?
9: Sí,
6: és un mal suplent.
9: És molt, molt dolent.
8: Volia
9: molt
8: ser suplent. Cap de cartell, no?
9: Sí, volia ser... Ell té que jugar sempre. I per això va dir que se n'anava al Chelsea. I aquests que no juguen són molt importants, perquè tenen que donar molt rotllo. Luis Aragonés, per exemple, a l'Eurocopa que guanya, va guanyar els 2 primers partits, el tercer partit contra Rússia, va canviar tot l'equip i els hi va donar minuts a tots. A De La Red, va jugar...
8: Reina, Arbeloa, Huiza, fins i tot.
9: Va jugar, com es deia el de l'Espanyol?
8: Sergio García.
9: Sergio García. Que el Sergio García el porta perquè sabia que no es queixaria si no jugava.
10: Sí, sí.
9: I tenia qualitat.
10: Però és que això també és important a un club, en una temporada. Eh?
9: Efectivament.
10: Saber els teus rols, els jugadors. El tenir els... Tu al final tires dels 16, com has dit, 16, 17, 18 jugadors. Tens que tenir després 4 o 5 que t'assumeixin el rol de vaig a participar el que pugui, de vaig a entrenar bé, de vaig a donar un nivell bon als companys i de vaig a fer una convivència en una el diària que sigui bona.
8: És que recordeu clau, el Mundial 2010, Llorente és clau davant Portugal, Pedro hi romp a les semifinals amb Alemanya i acaba sent clau, és a dir, aquests jugadors que tens, 14, 15, que no entren, saps que en una competició llarga i dura tindran el moment.
9: Penso el Guardiola. Exacte. Sempre diu que no vol plantilles llargues perquè diu, jo no puc deixar cada dia a 10 tios fora de la llista.
10: És així, però també tens que tenir aquest filial important que et pugui permetre puxar jugadors joves per completar els entrenaments, per completar qualsevol cosa.
6: Hem escoltat en directe Luis de la Fuente, ha parlat també de la gran quantitat de jugadors del Barça que hi ha a la convocatòria, són 8, inclòs Gavi.
11: Que no sé si són 8, és que no tengo ni idea, y si lo sé se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española, jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual, son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección, nada más. Y Gavi, pues tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy, es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo, esta selección, y creo que es muy importante destacar, es la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección. Pero polivalencia que no es para jugar en una determinada demarcación y cumplir, no. Es que esa polivalencia le permite ser en esas demarcaciones también de los mejores jugadores del mundo. Esa es la verdadera potencia, riqueza y fortaleza de este equipo. Y Gavi nos da esto, mucho de esto que te estoy diciendo. Y luego además también el aspecto emocional, se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un mundial. Creo que a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
6: Doncs déu-n'hi-do, l'elogi a Gavi de Luis de la Fuente. Hem escoltat el moment en què Gavi coneix oficialment que va al Mundial, a l'Instagram de Lamine Yamal. Hem penjat també el vídeo a les xarxes del Que t'hi jugues. El crit que s'escoltava de Gavi ha estat similar al que ha fet el meu fill, el teu. Avui és festa a l'escola i el tenim aquí seguint la convocatòria. T'has posat content quan has sabut que Gavi, de manera oficial, tot i que el papa ja t'ho havia dit, aniria al Mundial?
12: Sí.
6: I està molt pendent. Digues-li a la gent de què estàs pendent ara. Què vols saber?
12: Els dorsals, per comprar-me la samarreta.
10: És veritat, per comprar sac, clar.
6: Suposo que els dorsals els coneixerem ja quan els jugadors estiguin convocats, perquè els han de triar.
10: Exacte, igual esperen al final, no? Per si...
8: Sí, perquè jo recordo, no sé, Suïssa fa poc va posar els dorsals, però feia com 3 o 4 dies que havia ofert la convocatòria, és a dir, que sempre hi ha una mica d'impàs, diria.
6: Va, que vosaltres ja us té molt escoltats l'audiència. Teo, t'agrada la convocatòria o no?
12: Sí.
13: ¿Te gusta que vaya David Fernández?
8: David García.
13: David García.
6: David Raya, seleccionador. T'atreveixes a fer l'11...
12: Però falta Ansu Fati.
6: Falta Ansu Fati, sí.
13: Mira,
6: em hauria agradat que anés Ansu Fati.
13: Hem rebut una nota de veu, al 06-32-72-11, de l'Andrés, que just apostava, que deia que estava convençut que aniria Ansu Fati.
14: Buenos días, Pedro Grifo. Muy contento. Otra champion para el equipo femenino. Venga, vamos, que esto no para. Vaya máquina de ganar y de jugar fútbol. Bueno, ahí va mi pedra para hoy. Yo creo que Ansu Fati se cuela en la selección. Lo digo ahora y así, luego, que no me digan ventajista. Bolso.
6: Ha estat a la prellista, Ansu Fati, que ha marcat molts gols a França amb el Mónaco, que l'equip no hagi acabat de tirar, no s'ha classificat per la Champions, el perjudica, però té 23 anys, eh? Pot anar perfectament al següent mundial, tant que
10: bo.
6: Encara en tindrà 27.
10: Tant de bo. Jo crec que sobretot per qui entrava, no? Era qui feies fora... És que veig una llista molt compensada, veritat, molt buscada, molt... I que maco deu ser per un jugador, i quin important deu ser per un vestidor. El bé que parla Flick de Gavi, el bé que parla de la Fuente de Gavi, deu ser realment un gran company en un vestidor.
6: Va, Teo, apunta el teu 11 titular ideal, així fas una mica de deures, ja que no tens col·le avui, i l'expliquem a l'antena.
9: Si tu pares a pensar una selecció que et juga en Raya, Porro, no sé si passa l'antidoping, eh?
13: Esta es la graceta.
6: Que tinc aquí el meu fill.
13: Esta es la graceta.
6: Que el tens davant.
9: Però i què?
6: Que són les 1:20 i hi ha molts nens que avui no van a l'escola.
9: Que tingui.
13: La receta del niño.
6: Fermín, creus que veurem moltes sorpreses o l'alineació més o menys ja ens la podem conèixer?
8: Clar, el tema sí que, com deies això, del tema de la Minya Mal, no? Que estem pendents a veure l'estat de Nico Williams. Clar, hi ha molts jugadors que arriben justos pel primer dia, però jo crec que l'11 ideal i el que s'acabarà imposant, si no hi ha tema físic ni altres qüestions, per mi és Joan Garcia. Jo crec que arrencarà Unai Simón, però acabarà Joan Garcia.
15: Així de clau tens?
8: Jo ho tinc clar. O sigui, Unai Simón crec que serà el porter el dia 1, però em sembla que...
15: Però si canvies el porter del dia 1, vol dir que les coses no van bé.
9: Si comences amb el porter, vol dir que la cosa
10: no... Sí, vol dir que la cosa no rula.
8: Jo crec que pot arribar un moment en què vegis, intueixis que pot canviar, i crec que amb naturalitat, és a dir, ho fan, és a dir, ho hem vist amb Luis Enrique, per exemple, amb molta naturalitat, que ha canviat porter, ha sigut arriscat, no em semblaria... O potser ja directament té la tria Joan García. Per mi és el dels tres el millor que hi ha.
16: Després, com va de seleccionador a mi, no digues moltes coses.
8: Mira, jo diria Joan García en defensa, Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, em sembla la defensa encaixant al millor moment i a sobre el que li agrada a Luis de la Fuente, Rodri, Pedri, Fabián, i després Nico Williams i Lamine a les bandes i Oyarzabal de nou. Aquest jo crec que serà l'11.
15: El tema està en que Lamine Yamal arriba justet al Mundial, s'espera que pugui jugar el tercer partit contra Uruguai i que l'estat físic de Nico Williams és una incògnita.
10: Bueno, el seleccionador ha dit que com a mínim segur el segon. Ha dit, esperem tenir tots pel primer, però el segon segur que el tenim. I sobretot per sensacions, perquè seria molt important, perquè és un mundial, que Lamine agafés sensacions.
15: Mira, sobre Lamine ha dit això Luis de la Fuente.
11: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. En cualquier caso, y esto no es una frase mía, insisto, no es una frase mía, creo que la he leído mucho en los medios de comunicación, es una frase, sí, de muchos futbolistas también, cuando dicen, es que si hubiera sido una final, habría que haber arriesgado. No estoy inventando nada, no estoy ni comentando algo que no conozcamos, ¿verdad? Pues exactamente, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, entonces pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial, y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido, y si no juegan no será porque no están bien, será porque creo que no tienen que jugar, pero jugarán los mejores jugadores que creamos oportunos para ganar el partido de Cabo Verde, que va a ser un partido muy difícil, aunque primero... Hay que mirar el partido de Irak, que para nosotros también es muy importante.
15: És el proper amistós, el que Espanya jugarà a Corunya el 4 de juny contra Irak, n'hi haurà un altre el dia 9 a Mèxic contra Perú. Abans del Mundial, aquests dos amistosos, escoltant a Luis de la Fuente, ja veig a molts aficionats del Barça patint, patint per la Minya Mal.
10: Fermín és dels que diu ai, ai, ai, i jo soc dels que dic que és veritat. Tu imagina't Cabo Verde, el partit està... circumstàncies de futbol i el necessites. Si està per jugar, ha dit ell sempre, sense. Si estàs per jugar, el moment més important que un mundial, no hi ha moment.
8: Però arrisques en una semi o una final, és a dir, aquesta concepció tan old school que té de s'ha d'arriscar sí o sí a tot arreu i tres punts, ostres.
10: Has d'arribar a la final, per poder arriscar.
15: Luis de la Fuente ha parlat de Lamine, també d'Eric García.
11: Eric García ha estat conmigo en la sub-19, en la sub-21 i en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
15: Tu has vist créixer a Eric García al City l'1, però la evolució t'ha sorprès, ho dic perquè ha passat de pràcticament estar fora del Barça i no ser útil 100% a cap posició a ser un dels jugadors més importants per a Hansi Flick i rendir a qualsevol lloc on el posis.
9: No, a mi no m'ha sorprès. Per, entre altres coses, perquè sé que és un tio molt tenaç, no sé si es diu tenaç, però és un tio que tot el que té s'ho ha guanyat. I jo sabia que el tio volia estar on està i que ho aconseguiria, perquè primer té molta qualitat, segon, és un boig del futbol, ho veu tot. Tot. Bueno, em sembla que t'ho he explicat alguna vegada, l'anècdota d'un dia que estaven escalfant, el Pep tenia dubtes de si l'equip contrari jugaria amb 5 o 4 i el tio mirant l'escalfament dels altres li va dir jugant amb 4.
15: És bo, això, mentre escalfava,
9: No sé si li va dir 4 o 5, però bueno, li va resoldre el dubte, perquè el Pep no sortia a veure l'escalfament.
15: Veient escalfar l'equip rival.
9: Sí, sí. És un malalt del futbol. I és molt treballador i volia estar aquí i està aquí. I a mi no m'ha sorprès. A més, és molt bon tio. Molt bon tio.
15: És futur capità del Barça.
8: Sí. A mi, a diferència del Lu, Lu el coneix més. A mi m'ha sorprès perquè jo pensava que Eric, malauradament, perquè a mi m'encanta, perquè és tenaç, perquè és acadèmic, perquè és pulcre, és responsable, vull dir, és fantàstic, no? Però jo pensava que es quedaria més en equips ja de zona mitjana. És a dir, que cauria d'aquesta elit del Barça, però el punt d'inflexió al Girona em sembla que va ser brutal. Vull dir, va agafar un nivell de confiança, de responsabilitat, de veure's amb possibilitats, i a partir d'aquí, per fi, ha pogut traslladar tot el que més o menys van veure en el City i altres moments.
10: Però és que d'això, és un jugador que venia del City de Guardiola i en diferents vegades sí, jugava de titular, o sigui, que era un jugador que comptava també amb la confiança de Guardiola per poder ser titular en un City. La matèria prima la tenia, el que passa és el que tu has dit, la confiança en un jugador és clau, i la cessió al Girona amb un entrenador que té un estil similar a el que pot tenir el Barça va vindre fantàstic.
15: Estem amb el Jordi Ferrón, el Fermín Suárez, amb el Lu Martín analitzant la convocatòria de Luis de la Fuente per al Mundial. 26 jugadors, n'hi ha 8 del Barça, no n'hi ha cap del Real Madrid. Teniu tots els detalls a la pàgina web de la cadena SER. Com que avui és festa, ha vingut el Teo i ja té aquí la seva alineació. És la que

0: la que a tu t'agradaria o la que creus que farà Luis de la Fuente?
1: La que crec que farà menys el Gavi, que és el que voldria.
0: Que és el que tu voldries.
2: Que Gavi és el que tu vols.
0: Val. Perfecte. I quina és l'alineació?
1: Joan García de porter, de defenses Cucurella, Cubarsí, Laporte i Llorente. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Gavi. I a dalt, Nico i Arzabal i Lamine.
0: I dius que excepte Gavi, perquè tu el poses titular, però creus que de la Fuente posarà un altre?
1: Sí, posarà Fabián, jo crec.
2: Hem coincidit.
3: Sí.
4: Fermín, cuidado, que puja fort, eh.
2: Guayem igual,
4: estem patint, eh.
2: M'encanta.
5: Seleccionador, me parece una tontería lo que estoy diciendo, porque al final, ¿qué voy a decir? En serio, yo lo que, bueno, como no habrá nadie del Madrid, pues ha sido un placer ser el líder de la selección española. Doy gracias.
0: Te das por finiquitado después del Mundial.
5: Empiezan a decir que no es la de todos, no es guatos, esas cosas. Doy gracias por si me dejan llegar al Mundial. Y si no hay una impugnación o me echan o algo, me llamo Florentino Pérez, que si puedo convocar a Pitarch, no sé ni quién es. Manda narices. Es que los jugadores del Madrid son como los liantes en una clase de secundaria. Sabes que pueden causarte un problema, pero te los tienes que comer igual. O sea que yo hasta me estoy planteando convocar a Brahim, empezar una guerra diplomática con Marruecos, que esto siempre me ha gustado. A ver si podemos volver a conquistar el islote del perejil. Cosas bonitas de hacer, ¿no? Y estas cosas que tanto me gustan a mí. Le he dado varias ideas de formatos con los que podíamos dar la convocatoria. La primera con una inteligencia artificial de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Es que esto lo han decidido los de marketing. Los que han decidido los de marketing, a mí no me gusta para nada. No me gusta lo que han hecho. Han decidido cosas raras los de marketing. Y eso, una inteligencia artificial de Isabel Católica y Cristóbal Colón diciendo que vamos a conquistar el mundo. Y meter a los jugadores en La Pinta, La Niña y La Santa María. Ahí que entren. Ostras, como sí, si fueran ahí a galeras. La otra era matar 23 toros, uno con cada foto de un jugador. Hausen, Catacrán, Cubarsí, Catacrón. Y ir matando toros.
0: Lo millor es veure la imatge al Saissó darrere de l'Albert Verdures mentre va imitant a Luis de la Fuente.
5: Y porque, bueno, pues parece que ahora, como tenemos que hacer cosas de marketing y convocar a Borja Iglesias, España me ha salido trilirí.
6: Ja em vaig dir, sí que a mi em feien retar. Quan a la sub-16, abans dels partits, feien un Padre Nuestro, eh?
0: Ah, sí? Sí, a tu et feien res a la selecció espanyola?
6: Sí, ja ho vaig explicar aquí un dia.
0: No ho recordo.
6: Sí, tenim un directiu que era cura i els seleccionadors eren molt catòlics i ens feien rezant. Era any, no sé, 92, 93, no, 94, 95.
0: Però quan resàveu?
6: Abans del partit.
0: Cada partit?
6: Sí.
2: Una pregària abans del partit.
0: No, el Pare Nostre?
6: I en la concentració, sí. Ens feien, sí.
0: Te n'recordes del Pare Nostre o no?
6: No m'hagi sigut molt, molt catòlic, però sí, home, si me'l fas recitar aquí en Fermín...
5: Padre Nuestro, què?
6: No, sí, però ens ho feien, era... No hi havia, llavors, no hi havia musulmans en la selecció, però sí, ens ho feien.
5: Moros.
6: No estava molt d'acord, però bueno, ens ho feien res, i nosaltres, pues, a pringar, si ens ho feien, ens ho feien.
0: A pringar.
6: A mi també em van criticar per ficar-me les mitges que jo me'ls ficava baixes, perquè no es veia la bandera d'Espanya, també.
5: Com a Xavi.
6: Me van obligar a que es veiés la bandera d'Espanya... doblar-me la cap a dalt, sí.
0: Va, pausa, i saludem a l'Anton Meana, que ha estat en directe a la roda de premsa de Luis de la Fuente.
7: Què t'hi jugues?
8: Ser Catalunya-Barcelona.
9: A EMCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
11: Si et despertes amb Miqui Núñez, et lleves aquí.
12: I li vaig dir, pues senyora, mira, se lo digo, yo soy catalán. Diu, ui, pues no, que no tire la bomba. I vaig pensar, mira, m'ha reconegut o alguna cosa així. Diu, que s'esperen a que vuelvas tu a Barcelona i la tiren.
13: Mare meva.
11: Miqui Núñez, el racó de pensar només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. De dilluns a divendres, el programa matinal de Ser Catalunya.
14: On a vu souvent rejaillir le feu.
15: Tot i haver patit molta violència a casa meva i haver-la viscut moltíssim, sí tinc records bonics. Jo recordo aquesta música i recordo els meus pares ballant en aquests pocs moments que tenien d'estar junts, d'estar feliços i d'estar enamorats. I aquells moments eren molt feliços.
14: Me quitte pas, me quitte pas.
16: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda... amb Jordi Manau.

0: Bet i Jugues, amb el Sique i el Flaqui.
1: Pues si no escuchan el programa, lo que voy a hacer es convocarles para la selección y hasta que se rompan.
0: Bet i Jugues.
2: Una 33. Escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. S'incorporen al programa Anton Meana des de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Presente, muy buenas. ¿Cómo estás?
2: També el Bruno Alemany. Hola, Bruno.
4: ¿Qué tal? Sí, que bon dia.
2: Anton, ¿cómo te has sentado? ¿Cómo ha caído esta convocatoria del seleccionador? ¿Y cómo lo has visto en la rueda de prensa que hemos escuchado en la SER?
3: Yo lo he visto muy tranquilo. Creo que ha estado muy bien. Creo que es una lista justa. Hemos tenido grandes dudas, la prensa que seguimos en la selección, sobre si iba a convocar Joan García, a Eric García y a Pubil, y ha convocado a los tres. Creo que Pini, en el tramo de cartel, lo explicaba con...
2: Aviam si podem millorar el so amb l'Anton Meana, que està encara a l'espai telefònic on Luis de la Fuente ha donat la llista i ha fet la roda de premsa. Bruno, a tu et sorprèn que, com diu l'Anton Meana, Joan García, Eric García, Pubill, els tres vagin amb la selecció? Eren alguns dels dubtes que hi havia?
4: Em sorprèn sobretot que no vagi Lenormand. Al final està convocant a Pubill i a Eric, que no han anat, no han jugat en aquesta etapa a la que Luis de la Fuente ha estat seleccionador. És veritat que els havia tingut en categories inferiors, però amb l'absoluta no havien jugat amb de la Fuente com a seleccionador, i es carrega Lenormand, que ha estat un dels caps visibles de la seva selecció espanyola, de l'Espanya campiona al 2024. Per mi és una sorpresa important.
2: Anton, nos decías.
3: Sí, que realmente ha hecho una lista que cualquier aficionado que ve los partidos entiende. Es que ha llevado a los mejores. Veíamos con normalidad que no llevara a Eric García por no romper su pareja de centrales, por no romper ese Laporte Lenormand, pero es que Eric García ha sido el mejor central de la liga. Era raro no llevarle. Y Luis de la Fuente ha demostrado que es justo. El debate de Joan García lo ha capeado como ha podido durante la temporada. Hizo ese invento de los cuatro porteros y ahora le lleva. Y creo que hay un pequeño matiz, te decía cuando se cortaba. Vale, decía Axel que ha sido mejor la temporada de Moleiro que de Jeremy Pino. Pues yo también lo creo, sin haber visto el Crystal Palace, pero me ha gustado mucho Moleiro y me sorprendería que Jeremy Pino en la Premier hubiera jugado tan bien como Moleiro en el Villarreal. Pero es que estamos hablando de un matiz personal. Ha explicado que Baena es un jugador de equipo de la selección, que le da a este equipo en los entrenamientos, en las convocatorias, mucho. Si en una lista los que discutes son Baena y Jeremy Pino en vez de Moleiro o Pablo Fornals, es que es una lista tremendamente justa. Ha llevado a los que tiene que llevar. Me parece que es un acierto absoluto del seleccionador.
4: Fer una llista de convocats per un Mundial és molt xungo, molt complicat, perquè hi ha mil variants. A mi m'agrada molt la llista que ha fet Luis de la Fuente, però és veritat que estem tirant molt del titular, que ha estat una llista justa. I jo em poso al cos d'Aleix García, que ha fet una temporada bestial al Leverkusen.
2: Fornals.
4: De Fornals, de Moleiro. I
3: vale, però a Aleix García, ¿por qué le llevas?
4: No, si, bueno, a ver, te lo digo claramente.
3: ¿Por qué le llevas? Hay que sacarlo.
4: Bueno,
3: ¿por qué le llevas?
4: Yo te digo que ha hecho, si somos justos, ha hecho mejor temporada Aleix que Gavi. Aleix que Gavi, es que te la tiro fácil.
3: Aleix García para el seleccionador es o Rodri o Zubimendi.
4: Pues bien, si me parece.
3: Es que solamente le llevan esa demarcación.
4: Vale.
3: Es que para el seleccionador español, Aleix García.
5: Bueno, pues igual yo no llevaba
3: Zubimendi,
5: porque tampoco te creas que ha acabado tan bien la temporada.
4: Lo que vengo a decir, Antón, es que estamos tirando mucho de titular, de lista justa, y yo creo que ha hecho justicia en la portería llevando a Joan, ha hecho justicia en la defensa llevando a Pubill y a Eric, y me pongo en la piel ahora mismo de Fornals y compañía, y si yo escucho en la cadena SER a gente diciendo es una lista sobre todo muy justa, pues a mí no me parece tan justa, pero me parece una buena lista y entiendo a Luis de la Fuente, no es una crítica.
3: Yo recuerdo hace 4 años a Bruno Alemany y a Dani Garrido encantados con una lista que metía miedo de Luis Enrique para Qatar.
4: No es verdad.
3: Que metía miedo por la cabeza.
4: Yo critiqué la lista.
3: Encantados. Qué lista, qué maravilla. Hugo Guillamón central. Ya se ha visto la carrera de Hugo Guillamón. O sea, una cosa sin delantero centro,
4: corte,
3: un revolucionario.
4: Sácame el corte en el que yo
3: encantó la lista.
4: Diera por buena
3: encantó
4: la convocatoria de Guillamón para el Mundial. Sácame el corte.
5: Y esto de que no haya nadie del Madrid, ¿qué tal? Sentado bien, ¿no?
3: Es que me refiero, solo podía ir Dinhausen y no ha hecho méritos para ir. Entonces, sí. No me parece que sea tan noticia.
5: Todo lo hace Luis Enrique y lo matáis.
3: Pero es que no hay, no tiene. No
5: sí,
3: tiene para
5: vale,
3: llevar.
5: Pero lo hace Luis Enrique y
3: pero
5: lo mata.
3: Pero que no tiene para llevar. Sí, no tiene para llevar.
5: Asesino.
2: No, igual a quien hay que matar es a Florentino Pérez. por sí, construir claro. el equipo que ha hecho sin españoles.
3: O Arbeloa. O
4: Arbeloa por es que no poner a Carvajal.
3: Por ejemplo, Roncero acaba de hacer un alegato en Carrusel pro Carvajal. El partido de Carvajal el sábado ante el Athletic Club demuestra que no está para ir. Ya no estamos hablando de la temporada, ya no estamos hablando de lo que signifique, de los días que falten para el Mundial. El partido de Carvajal el otro día, que casi no puede terminarlo, que en el 80 está a punto de pedir el cambio porque no puede más. Claro, es que no puede llevar a ninguno del Madrid. Gonzalo está para lo que está. Si es que Gonzalo no juega en el Madrid, ¿cómo va a jugar en la selección? Si es que Gonzalo no juega en el Madrid, el único era Dienhausen, que ya estuvo a punto de quedarse fuera en la de marzo, se lesionó Pubil y entró, y no ha hecho méritos. El partido del otro día, el gol que mete Iceta del Athletic Club, con Hausen en un partido afectado, también a por uvas, es que no lo puede llevar. Yo entiendo la polémica de Lu, pero es que no hay un jugador del Madrid que pueda ir a la selección española de rendimiento deportivo, ¿no lo hay?
2: Te hablan la temporada del Madrid, sense jugadors al Mundial amb Espanya, sí,
6: terrible.
2: S'ha quedat fora d'Anglaterra Alexander Arnold, terrible, s'ha quedat fora terrible. De França Camavinga, i ojo, al tanto,
4: Sí, sí, demostra que el rendiment del Madrid ha estat molt per sota del que es podia esperar i jo estic bastant d'acord amb l'Antomena. Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sembla un tros de davanter i per tenir com a recurs jo me l'hagués emportat abans que a Borja Iglesias, no me n'amago, però és veritat que no hi ha espanyols que puguis portar avui dia a la selecció.
1: Esto, Javier, se resume con una frase.
2: ¿Javier?
4: No, no, Javier.
1: Bruno. Perdona, Bruno.
4: Vale.
1: Se resume en una sola frase. Creo que fue Kafka quien dijo.
7: ¿Kafka?
1: Guste más o guste menos. Aquí mandan mis huevos morenos.
4: Pensaba que era del tío Faja.
1: Del tío Kafka. Ah, sí.
7: Tío Kafka.
2: Antón, te escuchamos en el larguero.
3: Perfecto, un abrazo para todos.
2: Un abrazo. El Fermín Bruno ha posat a Espanya entre les tres favorites per guanyar el Mundial. Tu també?
4: Sí, crec que és veritat que hi ha el rendiment de molts jugadors molt importants que està una mica en dubte en aquesta prèvia. El cas de Rodri, Lamín, Nico, jugadors que han estat molt importants per Luis de la Fuente als últims anys. Tot i així, em sembla que Espanya té un tros de selecció i un grup molt fet. Crec que és, per mi, la gran favorita al Mundial.
2: El Play Football, que podem escoltar aquesta setmana?
4: Doncs fem un viatge a través de sons de Guardiola dels 10 últims anys.
8: My Sounds.
4: Sí, sí, explicar
2: una
4: sounds.
8: My Sounds. Sí. Nobody talk!
4: Sí, sí.
8: Sit down!
4: Són tot declaracions de Guardiola, també speech al vestidor del Manchester City, explicar una mica la trajectòria de Guardiola els 10 últims anys al City.
8: You're tired? Fuck you! Vaig dir això en un entreno.
2: Sí, o sigui, has agafat 10 àudios de Guardiola.
4: Sí, no són 10, és a dir, he fet un viatge a través dels 10 anys amb, crec que són 14 àudios.
2: I això ha passat el filtre de Lu Martín?
4: No l'ha passat perquè...
5: Ni cal, segur que millor que no el passi.
4: A dures penes he tingut temps de fer-ho com per a sobrepassar el filtre de qualitat de...
5: Però la frase és, ho hem passat jodidamente bien. Jo crec que aquesta...
4: Ha sonat.
5: És la frase que resum...
4: Aquesta sona,
5: Que resum els 10 anys. És que s'ho ha passat jodidamente bien.
8: Fasten your seat belts.
2: Quin diries que és el millor moment de Guardiola al City?
5: Joder, a guanyar a Estambul.
2: La Champions.
5: Sí.
8: Estambul.
5: By far.
8: Una victòria i una derrota tinc allà.
5: Però també quan hi ha un dia... que ell recorda molt, que és un partit que perd contra el Tottenham la primera temporada, i el tio diu, sí, avui em foten fora. I baixa el Sheikh i li diu, tranquil, tu no has vingut aquí a guanyar-ho tot el primer any, tranquil. I aquell dia ell es dona compte de que la gent confia en ell i que tirarà endavant.
2: Per vosaltres és com va dir Mitchell l'altre dia... l'entrenador més influent del segle XXI al món del futbol?
6: Sí, sense cap dubte, no? Sí, sí. En tots els àmbits, perquè tothom volia jugar com el Barça de Guardiola, des de professionals on va fer canvi de futbol, fins i tot en diferents països on no era tradició, fins a futbol base, o sigui, veies a tothom intentant sortir des de darrere, jugar en centrals oberts, és una revolució, la manera, i a part és que tot el que ha guanyat canviant la manera i arriscant en la manera de futbol. Per mi, evidentment, sense cap dubte, tot el que passa ara són una miqueta evolucions a el que ell ha fet, la primera pedra.
9: Fins i tot la norma aquesta que ara es pot jugar des de porter amb els centrals des de dins de la teva àrea per treure de porteria, això ve donat perquè hi ha una persona el 2008 que diu, escolta, anem a sortir des del darrere amb el porter, amb els centrals ben oberts i començar a construir des del darrere, que era un fet que no s'explorava amb molta freqüència. Vull dir, la quantitat d'innovacions que ha propiciat i la quantitat d'antídots que ha generat, perquè la pressió tan forta de Klopp potser no s'entendria sense aquest moment de sortir en pilota, és a dir, que és una partida d'escacs constant que jo crec que comença ell al segle XXI amb moltes coses.
5: Sí. important és que ha sigut capaç de jugar de moltes maneres diferents, perquè el City jo li recordo 4 o 5 maneres diferents,
3: sí, sí.
5: Ha jugat sense nou, ha jugat amb un nou alt, ha jugat amb el Kun, ha jugat amb extrems oberts, ha jugat amb laterals per dintre,
3: més vertical, menys vertical.
5: El Bayern ha jugat d'una manera, el City ha jugat de 4 maneres, el Barça jugava d'una altra manera.
7: De fet, he perdut contra el Madrid de 7 maneres diferents.
5: Això també és veritat.
3: Això és veritat.
5: Això és cert, també. I no sé, i bueno, l'altre dia em sembla que de la final d'Estambul a l'alineació titular contra el... la setmana passada hi havia dos jugadors, el resto eren tots diferents. Bueno, evidentment del primer City de Guardiola, que era una banda amb el Delphi i amb... Bueno,
3: amb Sanyà,
5: sí. Era un...
3: Kolarov,
5: la banda del Mirliton. Ha canviat 4 vegades a l'equip, al City. I ja no és qüestió de diners, perquè diners, jo insisteixo, diners han gastat molt més al United o molt més al Chelsea, ja ni t'explico, el Chelsea. Chelsea ha arribat una altra temporada, en Pochettino tenia 6 porters.
6: Sí.
5: Una barbaritat.
4: A les màquines del gimnàs no hi cabia, ja, no. Hi havia cua.
5: Hi havia overbooking.
4: Hi ha un segell Guardiola, que això no ha canviat mai. Hi ha un ànima dels equips de Guardiola que això s'ha mantingut sempre.
3: Ser protagonista.
4: Però Guardiola ha estat molt capaç d'adaptar-se a la plantilla que té, adaptar-se al tipus de jugador, a l'estat de forma del jugador i al rival també, i ho expliquem
6: I
4: molt
6: Bruno,
4: al futbol.
6: Que ha canviat la Premier, no? Que la Premier era sempre, en el seu moment, joc aeri. És vital que ja comença a evolucionar, però molts davanters grans, joc aeri, joc directe.
4: Estic d'acord amb tu, però és que es queda curt. És que ha canviat el futbol, és el que deies tu abans, que és que no ha canviat la Premier, ha canviat tot el futbol.
5: El Bayern igual, Alemanya és un futbol, sí. Bueno, com li agrada al Flick.
3: Anada i tornada. Sí.
5: I ell li va donar un control al futbol del Bayern espectacular. I a més, una altra cosa, s'ha adaptat al futbol i s'ha adaptat, si hi ha algú que li agrada al Pep és el sol. Bueno, doncs ha viscut a Múnich i ha viscut a Manchester.
6: Que no hi ha sol.
3: I ara on
6: no
3: viurà?
5: Jo crec que viurà entre Manchester, Barcelona, si arreglen l'Iran i els Estats Units, anirà a viure, passarà molt temps a Abu Dhabi, viurà on vulgui. Però ha guanyat.
2: Lu, aguanta un moment perquè parlarem del Girona, també amb el Jordi Ferron i el Fermín. A tu, Bruno, t'alliberem perquè puguis anar fent feina i recordem que teniu el Play Football disponible a la pàgina web de la cadena SER. Us posem enllaç també a les xarxes socials del que t'hi jugues. Especial Guardiola al City.
4: Sí, 20 minutets explicant els 10 anys de viatge de Guardiola al Manchester City.
2: Àlex Luna, què tal, com estàs?
10: Bon dia, sí que, doncs, com es pot estar paint les conseqüències del que va passar dissabte, la veritat.
2: Ja ens ha fet una pinzellada al principi del que t'hi jugués el Nil Solà, a mode de titular, pendents de reunions, però ell creu que Mitchell no continuarà.
10: És la sensació, jo fa setmanes que dic que s'han cremat els uns als altres, tant Mitchell al club com el club a Mitchell. Home, després del que va passar l'altre dia, és veritat que algú deia, fins i tot amb alguna informació que va sortir, que Mitchell podria assumir de nou la banqueta del Girona per intentar aquest objectiu de tornar a primera divisió. Jo ho veig difícil, és veritat que pot passar de tot el futbol, i el clar exemple el tenim aquí a casa, que no hem guanyat els últims 8 partits quan ja semblava que estàvem salvats, però a dia d'avui, a hores d'ara, la sensació és que Mitchell està lluny del Girona. Veurem com avancen aquests dies, perquè jo m'imagino que aquesta setmana serà clau, perquè el Girona és que necessita a definir un projecte ràpid.
2: Clar, perquè quants jugadors acaben contracte i quants poden acabar marxant tot i que el tinguin?
10: Bé, que acabin contracte crec que són uns, si no recordo malament, uns 4 o 5. No tinc la fulla al davant, però bé, David López, hi havia jugadors...
2: Com
10: Estuani, per exemple, Arnau, que està pendent del que pogués passar, altres jugadors que la clàusula variarà, no?, en funció de si et quedes a primera o a segona, però l'altre dia, després del partit, fèiem comptes i és que jo no veig a més de 4 o 5 jugadors de la plantilla del Girona per l'any que ve, començant, o sigui, per exemple, jugadors que tothom diu, no?, Francés o Joel Roca, bueno, però és que qui no et diu que aquests jugadors vindrà un Elx o algun equip de primera divisió que se'ls pugui emportar, perquè jo m'imagino que el jugador també mirarà pels seus interessos i quedar-se a primera. La veritat és que ara mateix tot és una incògnita.
2: T'imagines que Pep Guardiola acaba entrenant al Girona? No hi ha el Pere Guardiola allà? No és allà el que mana? Doncs que convenci el germà, no? És un gran repte, tornar al Girona a primera divisió. Seria un gir de guió espectacular,
5: eh? És Citigroup.
2: Per això?
11: Però vamos.
9: Però alguna selecció haurà d'agafar algun moment, no?
11: Sí, no, però jo crec que ara s'ha de vacances, eh? Un any.
9: Però després...
2: Un any mínim, no. Bromes, va, del tema del Girona.
11: Un any mínim...
2: És una desgràcia, però escolta'm, ja ha passat per aquí, el, sí, el Girona. I no... sap el que és baixar i tornar a pujar.
6: I no s'havia dit fins a quin punt és dolent que acabi tanta gent contracte, perquè arrastrar fitxes de primera a segona és molt perillós, encara que hi hagi alguna compensació econòmica, et fa un forat terrible. Jo crec que has de començar fent un equip de segona, per, o sigui, per buixar, però sent de segona, perquè aquests equips, em va passar en Saragossa, que arrastren contractes de primera o que vols fitxar jugadors de primera en tot el que porta
9: és una llosa.
6: Econòmic, sí, exacte, o sigui, que començar un projecte nou, perquè es comenci aviat, que jo crec que el lastre d'aquest any ha sigut que fins a jornada 4 el Girona va canviar 4, 5, 6 jugadors en demarcacions importantíssimes, que no ha tingut porter suplent o porter titular en tot l'any de garanties, i que amb una planificació dolenta doncs és difícil. Jo, per desgràcia, i molt que me l'estimo, crec que l'etapa Michel Girona s'ha acabat, seria el millor per ell, jo crec també, i crec que el millor pel Girona, però sí que és veritat que jo, coneixent-lo, havent baixat el Girona, no m'estranyaria que volgués acceptar el repte de tornar a repujar.
2: Sí?
11: Sí, jo també.
6: Sí, perquè jo també amb dubte.
11: Jo crec que sí, si el deute, Girona sí, li diu que vol que es quedi, ell es quedaria.
6: El Girona va apostar molt per ell quan ell estava en descens en segona, sí, li va donar la continuïtat.
11: I inclús aquesta temporada, que el fàcil hagués sigut fotre fora mitja temporada.
6: I jo crec que ara, si el Girona li demanés que fos el capità del projecte, jo crec que ell no ho agafaria, perquè està en deute, sí, sí, és en deute amb el club, però jo crec que ell, i fins i tot pel Girona, hauria de marxar.
11: Jo crec que el Girona també necessita...
6: Necessita fer un cop nou.
11: Obrir finestres i...
9: Nou projecte.
12: Em sap greu, és que el globus està infladíssim, ja per marxar. Saps? Ja tinc el globus preparat.
2: Sí, la sensació a la roda de premsa, Àlex, després del partit, és que Michel tenia ganes d'anunciar que marxava del Girona quan l'equip s'hagués salvat. Sí. I no ho ha pogut fer perquè han passat les jornades i l'equip ha acabat baixant. No sé si comparteixes aquesta sensació, Àlex.
10: Sí, podria ser, tot i que... I més enllà de la informació que va sortir de l'Àjax, la informació que a mi em donaven en els últims dies és que amb l'Àjax no hi havia absolutament res, eh? Ja no m'agrada desmentir a ningú, però era que amb l'Àjax no hi havia res, que ell volia, o sigui, evidentment estava pendent del que pogués passar al final de la temporada, però que ell no descartava continuar, en funció també del projecte que li presentés el Girona la temporada següent. Ara bé, amb aquesta situació, jo crec que per ell ha de ser molt difícil, perquè ell suposo que manté el cartell, no intacte, però mantindrà equips que el vulguin, precisament l'Àjax sí, doncs sí, és un d'ells, però la sensació era, i no només d'ell, sinó d'Estuani, que si s'havien d'acomiadar, doncs que era l'oportunitat de fer-ho quan l'equip assolís la permanència, i no s'ha donat. És que estem davant un cas, clar, Estuani que pot marxar, Arnau sent capità que pot marxar, Michel que pot marxar, figures molt importants que no se'ls farà un comiat com demana.
2: Àlex, estarem pendents aquesta setmana dels moviments als despatxos a Girona. Una abraçada i ànims.
10: Abraçada, gràcies.
2: És la 1:51. Xavi Seixó, tu vas passar bé a la llotja de l'RCD Stadium, a l'Espanyol Real Societat. Quin homenatge que et van fer, eh?
13: Molt bé, molt bé. Molt agraït tant al Departament de Protocol com al de Comunicació de l'Espanyol. Va ser una nit perfecta. Em van regalar una samarreta del 125 aniversari amb el Seixol darrere i el número 21. Sí, molt, molt bé. I, a més, com a propina, vaig tenir davant meu, just davant meu, a un dels meus ídols, que és Xavi Prieto, de la Real Societat, i molt a prop tenia Ramiro, que al final escalfant es va mig lesionar i que estava allà dalt, també. O sigui que perfecte, va ser una nit perfecta.
2: Per cert, ha explicat Luis de la Fuente a la roda de premsa que havia parlat amb Ramiro per explicar-li que convocaria Joan García i, segons de la Fuente, Ramiro ho ha entès perfectament. Ha dit el seleccionador que havia tingut una conversa amb Ramiro perquè no anirà al Mundial i que Ramiro li ha dit que entenia perfectament la seva decisió. Xavi, on guardaràs la samarreta d'homenatge? Perquè tu tens un gran museu.
13: Home, jo tinc unes quantes ja... No, home, s'haurà de posar bé, quadrar-la bé i posar-la en un lloc preferencial, òbviament. Però ja en tinc unes quantes, ja, Déu-n'hi-do.
6: Final... Et tracta millor que Badalona, Xavi? Et tracta millor que Badalona,
13: Sí, doncs pues mira, ara que ho dius... Sí. Sí que és veritat, sí. Sí que és veritat.
12: Escolta, a Badalona, nosaltres tractem a la gent com se mereix. Bueno. Tractem a la gent com és normal. Pues normal, vostè és un ciudadano más, i punt. Don Guixart, vostè té de donar les gràcies que ha nascut a Espanya. Això és el que té que donar les gràcies vostè, de ser espanyol, de no haver-se tingut que buscar la vida...
2: Ara fa temps que no teniu cap pique per Twitter, no? Amb el Biol, Xavi?
14: Fins i tot a la Final Four de la Champions FIBA el vaig saludar i tot. Sí. Bueno, em va saludar ell, a mi. Igual ni em saluda, però sí, sí, em va saludar. Jo, correctament i educadament, li vaig tornar...
9: Tu ets un senyor.
14: Sí, sí, tot ho... En fi, però sí, fa temps que no...
12: Que pot,
14: eh? Bueno, no puc per Twitter, perquè com que t'he bloquejat...
2: Ah, t'he bloquejat encara?
14: T'he bloquejat, però no puc...
2: Alcalde, desbloquegi el seixo, sisplau.
12: Què vols que desbloquegi el seixo? Si és una persona maleducada, és dolenta. És dolent. Eres malo.
14: Ja, bueno. Com va anar el Tardeo? Va anar bé el Tardeo? Ahir, que va anar...
9: Ui, el Tardeo.
2: Ahir va anar el Tardeo, el Biol.
9: Torna el Tardeo, ara.
14: Tardeo, ahir, abans d'ahir.
6: No peta, en Badalona.
12: És algo que, bueno, fem bé, fem uns ballaroses.
2: Encarem el que t'hi juguen els tocs del seixo, que aquest cap de setmana ha rebut un homenatge, l'Espanyol l'ha convidat a la llotja, va fer molts anys d'inalàmbric de l'equip, dels partits de l'Espanyol, i a més jugava contra la Real Societat, que és un dels equips que el Seixo porta al cor, amb aquesta samarreta, que espero que un dia ens portis aquí a la ràdio, sí, per ensenyar-nos-la.
14: Sí, home, i haig de dir que jo sóc dels pocs periodistes que han narrat partits a Sarrià, Montjuïc i Cornellà. Els tres llocs.
2: Has narrat els tres llocs.
14: Sí, sí, els tres llocs.
6: Història viva.
11: Ara que ho dius, jo he currat els tres llocs, també.
14: Mira, ja som dos.
11: Sí, sí. Joder, i he passat fred als tres llocs, perquè jo no sé què tenen els pericols, que allà un van fot un fred que pela.
14: Sí, sí, sí, és veritat.
11: És veritat o no?
14: Montjuïc feia un fred que pelava.
11: Hòstia, jo recordo una nevada contra el València.
14: Sí, senyor.
11: Però una nevada espectacular.
6: Sí, sí, que era molt fred, cert. Sí, sí.
2: Creieu que Manolo González ha de continuar? Ell renova automàticament perquè l'Espanyol manté la categoria, però creieu que ha de seguir? Demà, Elena, roda de premsa de Monchi, no? El nou director general esportiu de l'Espanyol.
15: Sí, a la una del migdia, en horari que t'hi jugues, podrem sentir les primeres impressions de Monchi com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i suposo que desvetllarà quina serà la seva aposta per la banqueta, si es mantenir Manolo, que tot apunta a que acabarà sent així, o opta per una altra opció.
2: O sigui, la sensació és que Manolo continuarà.
15: Sí, és que l'altre dia sí que ho tindrà molt difícil Monchi, si no, explicar-ho, perquè l'altre dia a l'estadi, el Xavi que estava allà ho pot confirmar, l'afició estava amb ell, crits de Manolo, Manolo, tothom volcat amb ell, els jugadors, els pesos pesants al vestidor, s'han manifestat públicament a favor de la continuïtat de Manolo. Monchi ha pogut veure aquests dies, doncs, que és una figura molt respectada dins del vestidor i per l'afició, i li costarà molt, si no, explicar que no vol seguir amb ell al capdavant de l'Espanyol.
12: Això suma-li que el m'he presentat avui vestit de faralaes. A Cornellà.
6: La gent està molt identificada amb ell, i ell ho demostra dia a dia, de que és perico, perico. El que passa ho parlàvem amb Sant Fermín. Normalment, quan un director esportiu o un director general entra en un club, va de la mà de la seva gent de confiança. I els números d'aquesta segona volta no han sigut del tot bons. Veurem, perquè no és una decisió fàcil, perquè després a qui portes.
9: Sí, és arriscat canviar Manolo, perquè em sembla que està molt identificat amb el club, que entén perfectament el que suposa l'Espanyol, que ha fet una molt bona feina des que ha arribat, però és cert que quan un director esportiu arriba, i més de l'estatus de Monchi, vol deixar la seva petjada o la seva rúbrica amb un entrenador que sigui de la seva confiança. Veurem, però jo apostaria per la continuïtat de Manolo.
2: Ja sabeu que la ràdio és bàsicament paraula, però que als temps moderns també es veu. Si podeu observar, enfoqueu, sisplau, el Lu Martín, perquè t'anava mirant, quan et poses la mà així aguantant el cap, em recordes a Adrià Puntí d'un papa. El dia aquell que va anar al programa Soroll, no sé si heu vist el vídeo, que és espectacular, dels millors, història de la tele, el recordeu? Yeah. Després us l'ensenyo, i el Lu, amb aquestes ulleres de sol... I...
11: És que continuo amb mal a l'ull, em perdonareu, però...
6: No, queden bé, queden.
2: Gràcies als tres per estar al que t'hi jugues. 3 minuts i acabem el programa, com sempre, amb el somriure que ens dibuixa. M'ha quedat poètic. El Xavi Seixó.
16: Tres tocs i el Seixó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
14: Bueno, anem a recordar una de les quinieles més famoses que es van dir per televisió. És una quiniela impossible, però que veureu de seguida com es va construint la quiniela. Vinga.
17: Sportivo 1, Compostela 2. València 2, Sporting X. Real Sociedad 3, Tenerife X. Salamanca 4, Mallorca X. Real Madrid 5, Barcelona 1. Real Betis 6,
14: caselles,
17: Racing 2. Español 7, Madrid 1, Real Zaragoza 8, Real Madrid X.
2: A l'última ja s'estava donant que alguna cosa no deia bé.
12: X, no te n'hauries de donar.
14: Sí, sí, no, no, escolta, tal qual, eh?
12: Dos a X.
14: Dos Madrid surten, en fi.
11: Aquestes eren les Valverde, no?
14: Aquestes eren...
11: Les germanes Valverde.
14: Les germanes Valverde. Bueno, atenció perquè el company d'Elche és Pepe Morago, no? És Pepe Morago.
2: Sí. I Adrián Caro, que el vam tenir al Keti Jugues Barça, al costat amb Carrusel i Licitano, i el tio celebrant la victòria del... o l'empat de l'Elx que el mantenia de categoria, i clar, l'afició del Girona es va girar i va dir «Ei, no grites tanto!».
14: Bueno, doncs Pepe Morago, en el Getafe, un jugador que es diu Juan Iglesias, doncs li va canviar la tarja.
18: Le han sacado la quinta amarilla a Satriano, también tarjeta amarilla a Julio Iglesias, también tarjeta amarilla a Julio Iglesias.
14: Ay, Julio Iglesias, Sí, sí, tremendo, Julio Iglesias, que li va entrar una tarja groga. I hem buscat un vintage que us agradarà molt. És un mexicà que està narrant una baixada d'un paracaidista i passa el que passa.
19: Vemos a dos paracaidistas que se avientan en este momento bien abrazados, bien empiernados, están ahí bajando, el cerote tiró su paracaídas ahí rojo, vemos cómo se van alejando a lo lejos, cómo los cerotes están cumpliendo el sueño de volar, lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ya, hueputa, se cayó un cerote! Vemos cómo el cerote va para abajo, ¡a la gran puta! ¡Ah, no, el hijo de la verga tenía otro paracaídas, solo me ahuevó el mierda! ¡Puta madre, me va a dar diabetes otra vez, me están sudando las manos!
12: ¡Me va a dar diabetes otra vez!
14: Estava trucant el tema i el tio no se n'adona i es pensa que caurà i es matarà del cop al mexicà.
2: Ai, gràcies per escoltar-nos.
14: Vinga,
2: un migdia més, no et moris, Lu Martín. Ressuscita, sisplau. Demà a les 11 obrim el bar. A les 11 hora catalana obrim el bar. Als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. I a les 12 el programa. Avui a 9:15, 20:30 a la graderia del balcó. A 11:15, 23:30, El Larguero. La graderia amb el Teje, El Larguero amb Manu Carreño. Gràcies per escoltar-nos. Ara, hora 14, l'actualitat informativa. Adeu.
20: Demà tornem, si no ens fan fora.
21: Què t'hi jugues?
22: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14. El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los 26 de España, son los 26 de Luis de la Fuente.
24: La lista estaba casi hecha desde hace muchos meses, esperando simplemente los contratiempos, circunstancias adversas que se producen en el propio fútbol. Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará.
23: Hemos contado hasta hace unos minutos con Garrido aquí en la SER. Es la lista de España para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en 3 semanas. Una lista sin jugadores del Real Madrid y en la que entran Marc Pubill y Eric García. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Hola, Casal. Buenas tardes. Son las dos grandes novedades. También entra Joan García. Veremos si finalmente es el portero de España en esa Copa del Mundo. Se quedan fuera Dean Housen y también Lenormand. Aparece Víctor Muñoz, entran de nuevo Baena y Jeremy Pino, y no cita al futbolista del Villarreal, Alberto Moleiro.
23: Ah, y media, vuelvo contigo, Meana, y contamos cómo ha sido ese vídeo del anuncio en el que nos sonaba una voz muy familiar para todos, pero el misterio no se ha destapado hasta el final.
26: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
23: Cuando el rey Felipe VI ha aparecido en pantalla, luego lo comentamos todo con Carreño, y le preguntamos también si la de Luis de la Fuente es o no una buena lista, y sobre todo si es una lista justa. 2:01, pero la gran cuestión informativa sigue siendo también este lunes el caso Zapatero y la entrega a las partes del sumario, que puede aportar datos clave para la investigación, mensajes, grabaciones y quizá un poco de luz a las sospechas e indicios recogidos en el auto del juez Calama sobre el papel de Zapatero en esa trama. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal, Casal? Están los abogados pendientes de conocer a fondo lo que han dado de sí estos meses de investigación bajo secreto, que se han saldado con la imputación por primera vez de un expresidente del gobierno, a quien el juez sitúa ya al frente nada menos que de una trama de tráfico de influencias. Su defensa es seguro de las principales interesadas en acceder a esos atestados, autos e informes que aún no se han trasladado, porque él es el primero en declarar y el material, que se calcula en miles de folios, hay que estudiarlo a fondo, pero de momento no está a disposición.
23: hay media. Nos preguntamos cuáles son las claves de este sumario en una trama que ya no solo se limita, o eso parece, a la operación de rescate de Plus Ultra. En lo político, el Partido Popular sigue apretando a los socios y Vox al Partido Popular para que presente una moción de censura. Estos son los portavoces de Vox y del PP, Fuster y Semper.
0: Nosotros seguimos defendiendo lo mismo. Esto es insostenible. Y son los socios los que deben de moverse. Son los socios quienes se apoyan. No valen con declaraciones. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias. Se lo puedo asegurar.
1: No el PNV. Ojalá quien pueda hacer, que haga. Nosotros lo hacemos. Así que menos hablar en mítines y más hacer. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquiera.
23: Nosotros luego vamos a testar la temperatura entre los socios, cada vez más descreídos a la espera de lo que diga ese sumario, pero sobre todo de esa declaración de Zapatero fijada para el próximo día 2. Sobre Zapatero acaba de hablar Felipe González. Lo que está pasando, dice, le abruma, nos supera como país y como partido, y sobre una posible convocatoria electoral.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
23: Debería verlas este año. 2 y 3 es la primera encíclica del Papa León XIV en la que carga contra los dueños de las inteligencias artificiales, los que quieren controlar el planeta, dice, a través de las nuevas tecnologías.
4: Artificial intelligence now demands to be,
23: dice León, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. La IA y las intenciones de cometer atrocidades morales. El Papa León XIV y sus palabras sobre los tecnofascismos, de las que hablaremos a partir de y media con expertos en tecnología a los que ha consultado Javier Ruiz Martínez.
5: Hora 14, con Javier Casal.
23: Pero a las 2 y 4 nos acercamos hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones de este lunes. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El optimismo que ha exhibido Donald Trump por las negociaciones con Irán ha impulsado este lunes a las bolsas. Pese a que Irán asegura que el acuerdo no es inminente y ha rebajado las expectativas, el petróleo se sitúa por debajo de los $100 el barril y los mercados han respondido con importantes subidas. El IBEX 35 está subiendo casi un 2%. Además, acaba de conocer la justicia abierto juicio oral contra el presidente de Ibiza, el popular Vicent Marí, por presunta corrupción durante la pandemia. El también diputado autonómico está acusado de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por la adjudicación durante la pandemia de un contrato de 250.000 euros a la empresa de una exconcejala del PP en Santa Eulalia.
23: Y un día más es noticia, el tiempo, sigue el calor y las tormentas. Jordi Carbó.
8: El tiempo plenamente veraniego, es decir, el sol y calor durante muchas horas, se mantendrá durante toda la semana y es bastante probable que la segunda mitad de la semana tengamos incluso en muchos sitios temperaturas propias de la canícula. De momento esta tarde, sol, algunas nubes que localmente en Galicia, Asturias y Castilla y León darán lugar a tormentas locales, pero algunas con granizo y fuertes rachas de viento. Máximas de 30-35 grados en la mayor parte del país, por encima de los 35 en el Cantábrico, Extremadura, el Valle del Guadalquivir y en Canarias.
23: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
5: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
10: El lloguer d'un pis a Barcelona costaria fins a 268 euros més de mitjana si no s'hagués aplicat el topall de preus. Ho diu un informe municipal que també assenyala, dos anys després de la regulació, que s'està aconseguint frenar la compra especulativa d'edificis.
28: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada.
29: Hem aconseguit també una davallada del lloguer de temporada. Comencem a detectar que la demanda, diguem, especulativa ja no és tan important perquè que està fortament desincentivada.
10: En l'últim any ha caigut un 30% la compra de blocs sencers a la ciutat, que sol ser una operació que només es poden permetre els inversors. Dos motoristes han mort en les darreres hores a Catalunya i ja són 20 en el que va d'any. El director de trànsit diu que està molt tocat.
30: Especial atenció a les motos, que respectin senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
10: Aquest cap de setmana també ha estat tràgic, amb dues persones mortes més a les carreteres. El 98% d'internet viatja amb cables per sota el mar. I aquí ens arriba en bona part a Sant Adrià del Besòs. Les pel·lis de Netflix, els missatges que t'envia un familiar de viatge o els vídeos de YouTube, tot arriba a través de 45.000 quilòmetres de cable.
31: El que passa és que la Landing Station potencia rutes internacionals, de manera que si tu en algun moment al navegar has d'anar-te a buscar un servidor que està lluny, probablement acabi sortint per un cable submarí de la Landing Station.
10: Històricament, els cables havien tingut problemes amb els taurons, però ara els enemics són sobretot les àmfores dels vaixells i la pesca. De seguida ho ampliem. Dels 23 futbolistes que representaran Espanya al Mundial, 9 són catalans.
2: David Raya.
6: Joan García.
9: Marc Cucurella.
11: Pau Cubarsí.
12: Marc Cubill.
10: I del Barça en són 8, un d'ells Gavi, que s'havia parlat a la visió que anava convocat. I així ho celebrava amb els seus companys culers, ho ha gravat Lamine Yamal. Mentrestant, Barcelona li demana en massa a Alexia Putellas que no marxi. Són els crits que ahir 10.000 aficionats li proferien a la capitana del Barça a la celebració de la quarta Champions de les culers. Així avança un dilluns festiu que estem vivint amb temperatures ja pròpies de l'estiu, Jordi Carbó.
8: Durant tota la setmana el temps serà plenament estiuenc. Sol, calor i entre dimecres i divendres el màxim de calor en temperatures pròpies de la canícula. De moment, la tarda d'avui farà molt de sol, amb alguns núvols sense més conseqüències, temperatures màximes per sobre dels 25 graus al litoral, al voltant dels 30 a les valls del Pirineu, al prelitoral, superant els 30 fins i tot amb facilitat a l'interior, cap al Pla de Lleida, com que de Tremp i a l'interior de l'Ebre, màximes properes als 35 graus. Durant la tarda, marinada forta, que aguantarà fins la nit al sud de Lleida i a l'interior de l'Ebre.
10: Passant 9 minuts a les 2, amb en Guillem Arnal al control, arranca l'hora 14 a SER Catalunya.
22: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
10: Bona tarda. Els contractes de lloguer a Barcelona costarien al voltant de 200 euros més de mitjana sense el topall del preu, segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge de la ciutat. La regulació ha aconseguit moderar el cost de viure a Barcelona i ha millorat molt la capacitat d'assumir-lo amb els salaris actuals. L'informe assenyala que el preu mitjà del lloguer s'ha moderat i ho compara amb la tendència dels últims anys, que era de grans pujades de preus. Xavier Balló.
13: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte abans d'aplicar el topall de preus. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatge, si no s'hagués posat aquesta regulació i amb la tendència que portàvem, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. En un inici, davant del topall de preus del lloguer, alguns propietaris van optar per fer contractes de temporada i evitar així la regulació, però en els darrers mesos s'ha aconseguit frenar també aquesta tendència. Per tot plegat, el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera, diu que són bones notícies.
29: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, ho podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
13: En l'últim trimestre, els lloguers de temporada han estat el 14% dels nous contractes. Això és la meitat del pes que tenien el trimestre anterior. Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
10: A més, Xavi, s'ha reduït la distància entre els preus dels lloguers i els diners que tenen les famílies per fer-hi front.
13: Des de l'any 2000, els preus del lloguer sempre han anat creixent molt per sobre del que millorava la renda que tenen les famílies per fer front al consum o per estalviar, fent, per tant, que cada vegada costés més afrontar el pagament del lloguer. Aquesta tendència va fer un pic l'any 2023, arribant a ser la diferència entre l'evolució dels ingressos i la dels lloguers del 90%. Ara aquest indicador ha baixat 20 punts fins al 70% per l'estancament dels preus de l'habitatge i una millora dels ingressos mitjans per la situació econòmica. Per tant, tot i que el preu del lloguer continua estant molt lluny de les possibilitats de moltes llars, l'estudi indica que la situació en els dos últims anys hauria presentat una millora.
10: I més enllà dels lloguers, l'Ajuntament també treu pit d'haver frenat la compra d'edificis per especular. Ha baixat per primera vegada en els últims 3 anys el nombre de blocs que es compren tots sencers. I ho ha fet en un 30% de baixada. Els edificis sencers són l'objectiu principal dels fons d'inversió perquè és la manera més fàcil de treure un rendiment elevat amb una sola compra. Per això el consistori diu que si aquest fenomen baixa, és bona senyal.
13: L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona. És un descens del 31% respecte a l'any anterior, quan en van ser 217. El comissionat Joan Ramon Riera diu que és un fre important als inversors.
29: Comencem a detectar, doncs, que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivat.
13: En els últims 3 anys, les compres d'edificis sencers no havien parat de créixer. Ara s'ha revertit la tendència.
10: Avui, que és festiu a Barcelona, tenim operació tornada del cap de setmana llarg. Trànsit preveu que 300.000 cotxes tornin a l'àrea metropolitana. Són la meitat dels 600.000 que van sortir divendres. Hi haurà diversos carrils habilitats perquè el trànsit flueixi millor, especialment a l'AP7. Trànsit demana extremar la precaució, sobretot després que ahir 2 persones morissin a l'A2 a Jorba i que en les darreres hores hagin mort 2 motoristes. Un d'ells va ser ahir al vespre a Garriguella, a l'Alt Empordà, en un xoc amb 2 cotxes implicats. Tenia 68 anys. I el segon ha estat aquest matí, a 8:45, a Polinyà, després d'un xoc frontal amb un cotxe. Amb aquestes víctimes ja són 49 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres, 20 de les quals motoristes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
30: Especial atenció a les motos, que respectin senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica. Estem bastant tocats.
10: És el seu director, Ramon Lamiel, que ha explicat que Trànsit ja està treballant per intentar frenar, Martí Oliver, aquesta allau de morts.
2: Sí, des de principis d'any, juntament amb Mossos, han fet més de 2.000 controls, tant per motoristes com per altres vehicles que els puguin posar en risc. Normalment aquests controls es començaven a la primavera, quan comença a fer bon temps i s'incrementen les rutes de cap de setmana, però enguany van decidir-ho fer a principis d'any per intentar revertir aquestes xifres, xifres que tot i així no acompanyen. L'any passat es va tancar el mes de maig amb 21 motoristes morts, un més que aquest 2026, però és que si mirem dades del 2019, que és l'any que se sol agafar de referència, hi va haver-hi 17 víctimes mortals, per tant, han augmentat. Trànsit admet que, a diferència dels altres accidents, on les xifres sí que són més bones, amb els motoristes els està costant, i per això, a banda dels controls, també han obert la porta a pintar marques especials en les calçades més sensibles per indicar la traçada i també intensificar les formacions de carretera als motoristes de més de 55 anys.
10: Hora 14 i 14 minuts. El 98% d'internet circula per cables sota el mar. No ens arriben ni per art de màgia ni pel cel, sinó per més de 45.000 quilòmetres de fibra òptica. Les sèries de Netflix i els vídeos de YouTube van a parar, en part, al port de Sant Adrià de Besòs. Pol Valero, bona tarda.
6: Bona tarda, Ferran.
10: Allà, en aquest port, hi arriben 2 cables internacionals.
6: Sí, al costat de les 3 xemeneies hi ha la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, on arriba un dels cables més llargs del món, 45.000 quilòmetres, que surt de Barcelona, travessa tot el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta al continent africà, pujant per les Canàries i acabant a Anglaterra. N'hi ha un altre, n'hi ha 2. L'altre, que ja connecta amb Marsella i Gènova, i per l'any vinent s'espera que aterri el tercer, el cable Medusa, que serà el més llarg del Mediterrani.
31: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
6: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrics Telecom, que és l'operadora que gestiona l'estació.
10: Abans, Pol, els cables havien estat objectiu dels taurons, però ara el problema principal que tenen és la pesca.
6: Sí, aquests cables són de fibra òptica, igual que la terrestre, i un gran vaixell els va desenrotllant i enterrant al fons marí.
31: El que és curiós i contraintuitiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat, menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
6: Les principals interferències les poden provocar a prop de la costa les activitats humanes, sobretot vaixells pesquers o àncores.
31: Les mossegades de taurons, que són una mica històriques, venen de l'època dels cables coaxials, que no eren de fibra, i aquests acabaven emetent algunes senyals de radiofreqüència que deien que despistaven una mica alguns animals. Els cables de fibra òptica no emeten res, que són totalment inerts, per tant, ni en els peixos ni en els animals els hi crea cap mena de confusió.
10: En els últims temps, els cables submarins, Pol, estan jugant un rol geopolític i s'han convertit en una de les principals preocupacions per la seguretat nacional.
6: Sí, tal com va avançar l'ACER, l'Armada ha detectat un augment d'aproximacions no autoritzades i comportaments anòmals prop d'infraestructures sensibles en aigües espanyoles. Concretament, els vaixells russos que naveguen prop de les Canàries s'han multiplicat per 5 i, de fet, cada setmana es monitoritzen una 50ena d'embarcacions de la flota fantasma russa. Per evitar sabotatges, com els que s'han registrat a països bàltics, l'armada ha intensificat la vigilància. I encara en clau geopolítica, en la darrera setmana, l'Iran ha amenaçat amb cobrar taxes per fer servir els cables submarins que passen per l'estret d'Hormuz, tot plegat per l'objectiu d'augmentar la pressió sobre els Estats Units.
9: Pol, gràcies.
6: A vosaltres.
9: 2:17 de la tarda, les properes eleccions municipals, que seran d'aquí un any, estaran indubtablement marcades per l'auge de l'extrema dreta, sobretot en zones com la Catalunya Central. Fixem-nos avui en el cas de Manresa, on governa Esquerra Republicana gràcies a un pacte amb el PSC i Impulsem Manresa. Fa 3 anys aquest pacte els va permetre governar, però tot fa pensar que Aliança Catalana entrarà amb força al municipi i ho podria canviar tot. De fet, Laura Pons, alguns partits ja han començat a buscar com quedar-se ells part d'aquest votant potencial d'Aliança.
11: Sí, els republicans van aconseguir 7 diputats, els socialistes 4 i els 2 regidors d'Impulsem Manresa van permetre la majoria per governar. L'aritmètica parlamentària, però, podria canviar de cara a l'any que ve bàsicament per 2 factors. Primer, perquè s'espera que Aliança Catalana, quan anunci candidat, perquè encara no ho ha fet, estigui fort en aquesta ciutat, i davant d'aquesta expectativa Junts ha anunciat un pacte amb un exdirigent de Front Nacional i hi ha candidatura conjunta entre Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Parramon, del grup nacionalista, per rendibilitzar els vots de la dreta i l'extrema dreta de cara a les municipals del 2027.
9: A la Catalunya Central ja s'han vist altres casos de partits ultres, per exemple, Plataforma per Catalunya, a Vic, a inicis de segle. Ara, Laura, és Aliança Catalana, aquesta marca de Sílvia Orriols, qui guanya força.
11: Sí, el partit de Sílvia Orriols capitalitza el vot independentista fent bandera de la seguretat i la immigració, un partit que aprofita l'enuig d'alguns catalans poc satisfets amb el procés independentista, que veuen que els seus pobles i ciutats han canviat socialment i econòmicament en poc temps, són diferents. Els factors que expliquen el seu auge ho explica Xavier Casals, doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i expert en extrema dreta.
12: Hi ha un factor, si es vol, centrat en la immigració, hi ha un factor de protesta sistèmic, l'arrenc a l'independentisme, entre cometes, processista, i després jo crec que hi ha una clau política territorial important de la Catalunya interior davant a Barcelona.
11: I aquests 3 factors, afegeix Casals, interactuen de manera molt diversa, factors que tenen les seves llavors a la Catalunya Central.
12: Té epicentre en Vic, surt a Manresa, surt a Cervera, surt a puja fins al Lot, i en el fons és la Catalunya interior que fa de trampolí del Suprem, o com li vulgui dir, d'aquest discurs, i aleshores avança cap a la zona metropolitana.
11: Manresa, on ara governa Esquerra Republicana, podria convertir-se així en la propera ciutat on assalta l'extrema dreta.
9: L'extrema dreta està en auge, efectivament, com explicàvem ara, i amb ella també ho estan els discursos d'odi. Justament per fer-hi front ha nascut la campanya És Odi.
14: Tots els marroquins roben.
15: Els treuen treballs.
16: Com a trans et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Tot això és odi.
9: Diverses entitats socials l'han ideat, aquesta campanya, per alertar que estem normalitzant aquesta mena de discursos. L'Espot mostra com aquests missatges s'han integrat en el nostre dia a dia a través d'aquests tòpics que sentíem i sobretot a través de les xarxes socials. Marcos Ferrer.
19: La campanya denuncia a través de testimonis reals missatges que fomenten el masclisme, el racisme, l'LGTBI-fòbia i altres discursos d'odi a la societat. Xavier Trabado és el president de la taula d'entitats del tercer sector social.
20: El perill d'aquests discursos, algú pot pensar que són opinions i que no tenen més rellevància, no? Però més enllà de les paraules, hi ha fets i comportaments que són extraordinàriament greus. No?
19: L'Espot s'ha estrenat quan falta un any per a les eleccions municipals, en un context que les entitats descriuen com a cada cop més polaritzat i marcat per l'augment de missatges discriminatoris contra col·lectius vulnerables.
9: A Cabrera de Mar, al Maresme, un home que vivia en un magatzem ha mort per un incendi al local. Martí.
2: Els bombers han rebut l'avís del foc poc abans de les 8 del matí, s'han desplaçat fins al lloc dels fets, uns baixos a l'avinguda Maresme, i quan hi han arribat s'han trobat amb el cos sense vida de la víctima. Eren uns baixos que estaven previstos per funcionar com a magatzem, però que a la pràctica l'home havia habilitat perquè fossin el seu habitatge i havia més força ferralla a l'interior. El foc ha calcinat totalment el local i la víctima ha quedat atrapada a dins. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i 4 patrulles del dels Mossos d'Esquadra.
9: I a Torredembarra, la Guàrdia Urbana i els Mossos han enxampat, atenció, un arqueòleg que s'emportava a casa peces que trobava a les excavacions. Tenia més de 300 caixes de material als seus diversos domicilis i, de fet, tenia una exposició al seu jardí. S'enfronta ara a penes de presó per apropiació indeguda, tot i que, com que ha col·laborat, això és atenuant. Cristina Artacho.
0: L'arqueòleg, ja jubilat, havia anat col·leccionant les peces durant dècades en 450 excavacions que havia fet a Tarragona. Entre el material intervingut hi ha peces de l'època romana o 1.000 monedes de principis del segle XIX encunyades a la ciutat. El punt de partida de la investigació són unes rajoles que es van trobar en un bar de Torredembarra, propietat de l'arqueòleg, i que pertanyen a un antic convent de Tarragona. David Font és caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
1: Vam recuperar les peces i vam començar a estirar del fil, agafant declaracions arqueòlegs, restauradors i demés. I bé, vam començar a trobar caixes i caixes de material arqueològic no inventariat, no lliurat al seu propietari, que en teoria és l'administració.
0: L'arqueòleg ha retornat el material als Mossos i tot serà entregat a la Generalitat. S'enfronta a penes per apropiació indeguda i danys al patrimoni històric. Com que ha col·laborat i no té antecedents, el més probable és que només hagi de complir amb una sanció econòmica.
9: Una pausa i ara tornem.
5: Ser Catalunya, Barcelona. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
3: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
4: Quina raoma o el teu món?
7: Lo futur del Pere.
18: Algun dia tenir el meu propi piset.
21: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Que veus la nit de Sant Joan.
25: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
26: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
27: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
32: Què li has fet a la meva filla?
33: No, fill, no pot pagar això.
27: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Hora 14.
9: Ara són les 2:25 de la tarda. El 60% dels gironins utilitzen el català com a llengua habitual. La contrapartida és que només un de cada quatre el manté en converses quan l'interlocutor li parla en castellà, Carles Couso.
34: Això, tot i que segons l'enquesta d'usos lingüístics encarregada per l'Ajuntament de Girona a la UDG, també revela que el 95% dels veïns de la ciutat entenen el català. Les conclusions de l'estudi deixen enrere una frase que a Girona s'havia dit sempre quan es parlava de la relació amb l'ús del català. A Girona, rai. Núria Riquelme, regidora de Llengua.
35: Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona.
34: Ara els resultats demostren com només el 25% dels gironins mantenen la llengua catalana quan el seu interlocutor els canvia al castellà.
9: L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha dit aquest matí en aquesta ràdio que, més enllà de trens orbitals, el que necessita el seu municipi és reforçar els ferrocarrils que connecten Barcelona amb el Vallès.
36: Que avui dia hi ha molta gent que cada dia es desplaça de Sant Cugat a Barcelona per anar a treballar, i a l'inrevés, gent de Barcelona, de fet, cada dia venen unes 65.000 persones a treballar a Sant Cugat, a les diferents empreses que tenim. Doncs aleshores punta, el ferrocarril ja està saturat. Tu quan agafes el tren a Sant Cugat a primeríssima hora del matí per anar cap a Barcelona, ja venen plens de Terrassa o de Sabadell. Per tant, cal desdoblar un nou fil directe de Sant Cugat a Barcelona.
9: A Sant Cugat hi convergeixen les principals línies de ferrocarrils del tram del Vallès i col·lapsen, diu l'alcalde, la xarxa en hores punta. També aquí a la SER, l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, que anava a la flotilla humanitària i va ser detinguda per Israel, ha denunciat el tracte que va rebre per part dels militars.
6: Ens han apallissat, van fer mal a tots els tres cervicals, a l'espatlla, una luxació, cops, tirades de cabell, era una violència i una brutalitat constant.
9: Disculpin, Campos diu que va tenir por i va patir per la seva integritat. 2:27, reprenem ara el fil de l'informatiu i anem amb els esports. I la novetat...

0: Encetem el llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués amb Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, és a dir, Francesc, la cançó del famós Quadro de bifrontismo. Que tu saps què vol dir això de Quadro de bifrontismo?
1: No, ni idea.
0: Estem tots igual, eh?
1: Ni idea.
0: Una cosa que el senyor Cano, no?, es va inventar i es va quedar i tots ens l'hem menjat, però no sabem què vol dir. En tot cas, Francesc, aquesta cançó es va publicar l'any 1986, que, si no m'equivoco, va ser l'any que tu vas trepitjar per primera vegada la que ha sigut casa teva professional durant els últims 40 anys.
1: Exacte, va ser quan acabava la carrera de medicina i començava la residència, l'especialitat. I és una època, aquells anys 80, on Mecano, almenys,
0: a mi
1: em sentíem a tot arreu i et marcava tot, i a més et permetia anar des d'un tipus de sentiment a un altre. Et cobria totes les possibilitats, no? Per això he posat un parell de cançons de Mecano d'un extrem a l'altre, no? Quant a sentiments que em recorden.
0: Estàveu impregnats de mecanisme, tots, eh?
1: A tope, contínuament, a tot arreu.
0: I quins records et venen al cap per això, no? Que entres a l'Hospital de Bellvitge per primera vegada?
1: És com si, mentre estudies medicina, estàs una mica en una bombolla, i estàs accedint al mercat laboral, tot i que segueixes entres en una etapa de formació, perquè és una etapa de la residència, on estarem 5 anys per tenir, finalment, una especialitat, comences a tenir una responsabilitat laboral. Ja no val lo de dir, jo sóc un estudiant i m'ho puc passar bé fins aquí i prou, exacte, no em poden exigir res. Ara és una situació molt diferent. I això al començament costa una mica, unes quantes castanyes, fins que t'adons compte del que s'espera de tu i t'adaptes per força.
0: Que tu, quan comences a estudiar medicina, tens clar que et vols especialitzar en urologia, no? O això arriba més tard?
1: No, en absolut. No. Jo vaig començar medicina una mica per descarte, després de mirar moltes altres carreres, però sempre que mirava altres possibilitats, acabava dient, no, però medicina cobreix tot el que a mi m'agrada. No sé si encara exigeix, però ens donaven un llibre de totes les carreres possibles que hi havia, i després de mirar-lo per davant, per darrere, vaig dir, haig de fer medicina perquè és el que m'agrada més, no? Però vaig començar a medicina sense saber què era la urologia, fins que a dintre la carrera comences a fer pràctiques de totes les especialitats i veus el que cobreix cada una de les especialitats, i és on vaig començar a pensar que m'agradava la urologia, i vaig acabar la carrera i em vaig presentar a l'examen MIR sabent que volia fer urologia.
0: I què et va seduir tant de l'urologia?
1: El fet de que és una especialitat molt variada. Ja en aquella època, que no era tan variada, ni molt menys com és ara, era una especialitat que hi havia una part mèdica, hi ha especialitats quirúrgiques que bàsicament només és anar al quiròfan i poca cosa de diagnòstic i poca cosa de tractament mèdic. Urologia, en canvi, és una especialitat que té una part mèdica important i una part quirúrgica. És una especialitat mèdico-quirúrgica, com pot ser, per exemple, otorrino o altres especialitats, no? I urologia em va agradar des que vaig fer les pràctiques pel component tan variat que li vaig veure en aquell moment, i que amb els anys encara s'ha multiplicat molt més.
0: A molt més. Com era aquell hospital de Bellvitge de fa 40 anys, a 1986?
1: Era un hospital que llavors, tot i que era més nou que ara, ja es veia... Era un hospital relativament nou, però que ja es veia una mica degradat. Però tu no ho recordes per com era l'edifici, sinó que recordes per l'ambient en el que entres. Entres en un ambient on tens unes persones grans que quan els veus per primera vegada penses que són molt més grans de tu, després amb els anys te'n dones compte
0: que
1: potser et portaven 4 o 5 anys, però els veies molt, molt, molt més grans que del que érem els que començàvem, els més joves, i després una quantitat de companys d'una edat semblant a la teva amb la que comparteixes les angoixes, els nervis de les primeres guàrdies, de les primeres vegades que t'has d'enfrontar a la realitat com a metge.
0: Sí, a bon rotllo. Urologia, segons la teva experiència?
1: D'entrada, no entres a la teva especialitat. Entres en un pool de diverses especialitats, i en aquest pool de diverses especialitats són amb els que afrontes les primeres guàrdies de cirurgia generals. i però sí que ja vas coneixent tots els teus companys d'urologia. A dintre del servei d'urologia en el que jo vaig entrar, d'entrada no hi havia tan bon rotllo com penso que després hi ha anat.
0: Hi ha anat, o sigui, al principi hi havia més...
1: Hi havia una mica més de sí,
0: tensions.
1: De tensions, exacte, podem dir-ho així.
0: Que, si no m'equivoco, la unitat d'urologia de Bellvitge existeix des de 1975.
1: 72 és quan es va constituir, es va inaugurar l'hospital. El 72 es van començar a crear les places de cap de servei d'urologia, que va ser el doctor Narcís Serrallà, que venia de l'Hospital del Vall d'Hebron, estava treballant al Vall d'Hebron, i va anar allà com a cap de servei, però d'un servei que encara no tenia malalts i encara no funcionava. I d'aquells anys, fins al 75, més o menys, va ser quan va començar a funcionar ja des de llavors fins ara tota pastilla.
0: Que jo deia que tu has estat allà els últims 40 anys, però crec que... al principi de tot, sí que hi ha dos anys o així que, que fas una paradinha, no?
1: Sí.
0: Per anar a un hospital comarcal.
1: Exacte.
0: A on vas?
1: Mira, jo vaig acabar la residència i, a diferència d'ara, que falten metges a tot arreu, vaig acabar la residència i al cap de 5 anys ja tenia el títol d'especialista, però no tenia feina. No hi havia la possibilitat d'anar a un dels hospitals grans, que és el que d'entrada en aquella època almenys aspiràvem qualsevol que havia fet una cosa tan exigent com una carrera de 6 anys més 5 anys de formació d'especialista. No tenia l'opció d'anar a un hospital gran i vaig estar 3 mesos a l'Hospital Comarcal de Manresa. Després vaig estar, perquè allà no hi havia cap altre uròleg, estava sol, cosa que t'ajuda molt a veure què saps fer i què no saps fer.
0: Bueno, és la mili, no? Això, perquè ho has de fer tot tu.
1: I després vaig estar ja la resta de l'any a l'Hospital de Vic. Allà sí que ja érem 3 uròlegs. I jo penso que, tot i que va ser una experiència que d'entrada hauria preferit quedar-me a l'Hospital de Bellvitge, per exemple, penso que és una experiència professional molt, molt important. És molt important que els metges no es quedin només amb el que veuen en un hospital de tercer nivell, sinó que passin una temporada en un hospital comarcal, com el que jo vaig estar a l'Hospital de Vic, per veure què és el que es pot fer en aquells hospitals, quin material tenen, quin suport de professionals tenen, perquè això és molt important, saber que quan et contacta un company d'un hospital més petit i compartint una angoixa per un malalt, l'has d'entendre, perquè ell no pot solucionar-ho tot. Li has de donar
0: mitjans,
1: suport.
0: Tampoc.
1: Exacte, no té els mitjans, li has de donar suport, perquè, i això és més fàcil fer-ho si has estat en el seu lloc, ho entens molt millor.
0: Clar, aquí també entra ara l'avenç tecnològic brutal que hi ha hagut en tots aquests anys. Què us ha portat aquesta cirurgia robòtica?
1: Ens ha portat diverses coses. Primer, la cirurgia robòtica, diem que primer vam començar amb la cirurgia laparoscòpica. Quan jo vaig estar fent la residència no estàvem fent cirurgia laparoscòpica. Urologia va començar sobre els anys 90.
0: Què vol dir laparoscòpica, així, pels que no en tenim ni idea?
1: Laparoscòpica vol dir fer una cirurgia de la panxa, amb unes incisions petites, però on posem els instruments, posem aire dintre la panxa per poder, si s'ha de treure el ronyó, separar el ronyó de les estructures del costat, posar aquell ronyó en una bosseta i treure el ronyó per una ferida petita. Això què fa? Que això va permetre que, per comptes de fer un tall a sota de la costella, que era molt dolorós i que els malalts estaven entre una setmana i 10 dies ingressats, fent-ho d'aquesta manera, s'estaven 24-48 hores.
0: Sí, perquè el dolor, molt menys invasiu.
1: Molt menys invasiu, una recuperació després, un cop estaven a casa, també molt, molt més ràpida. Això ja va ser un canvi espectacular. La cirurgia robòtica va venir després, en concret, a l'Hospital de Bellvitge es va instal·lar el primer robot l'any 2009, o sigui, feia ben bé 12 anys que estaven fent cirurgia laparoscòpica, i amb uns procediments en aquell moment, al començament, el que ens va fer és facilitar algunes de les cirurgies laparoscòpiques més complicades. I a partir d'aquí, el que ens ha permès és transformar moltes de les cirurgies que, a pesar de la laparoscòpia, com que eren massa complexes, les seguíem fent obrint, per tant, amb unes ferides grosses, amb recuperació lenta, transformar-les en cirurgia laparoscòpica, però amb l'ajuda del robot.
0: Clar, que ara dius 2009, que molts quan pensem en robots doncs se'n van als temps actuals, però no. Fa més de 15 anys que tu estàs acreditat per utilitzar la cirurgia robòtica. 2009, una època on, en part per culpa del Barça de Guardiola, a tot arreu, que sonava? Viva la vida de Coldplay.
1: Ah, exacte.

0: Viva la vida de Coldplay sonant al llapis de memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge i també de Viladecans, el doctor Francesc Vigués, que és una cançó que molt, si tanquem els ulls mentre sona, doncs podem veure aquelles mítiques rotllanes del Barça amb els títols al centre. Ara bé, Francesc, si tu tanques els ulls mentre sona Viva la vida, quins records et venen al cap?
1: Em ve el record d'una època molt concreta, una època en què en el meu servei, després de, diríem, no lluites, però sí que per poder fer tècniques noves i havíem de trencar estructures, i ja no recordo quin any exactament era, però hi havia, quan vaig entrar al servei, una estructura molt tancada, tenies persones amb molta experiència quirúrgica, però amb poca capacitat d'entendre que es podia millorar i que es podrien fer coses noves, no? I aquest any, aquesta cançó em porta a l'època en què estàvem començant, ens havíem facilitat l'opció de poder començar a fer tècniques que aportaven un avantatge important en els pacients, com tota la cirurgia laparoscòpica i pocs mesos després la cirurgia robòtica.
0: Si tu recordes el dia que va arribar el primer robot.
1: Sí. Sí, sí. Va arribar el primer robot i també recordo que no sabia per què servia. Vull dir, havíem vist molta... L'havíem provat, evidentment, havíem vist molta bibliografia americana, però deien, pensàvem, això realment ens servirà per millorar la qualitat de vida o l'evolució dels dies després de la cirurgia dels malalts. Evidentment, d'entrada ho veus...
0: Els dubtes.
1: Amb dubtes, sí, sí.
0: Que imagino que en aquests últims 15-17 anys ha evolucionat moltíssim el robot, també. Com ens l'hem d'imaginar, el bitxo?
1: El robot te l'has d'imaginar, de fet, és com una grua.
0: És una grua.
1: Una grua? Una grua que no fa res per ella mateixa, sinó que el cirurgià, que està en una consola al costat, amb una espècie de joysticks, pot moure els quatre braços que té aquell instrument.
0: Una grua amb quatre braços?
1: Amb quatre braços, exacte. Això vol dir que el cirurgià mou un dels braços, és la càmera que li permet estar en tres dimensions, com si estigués a dintre del cos del malalt, i a més té tres mans, perquè té dos instruments per moure amb una mà i un altre instrument per moure amb una altra. Evidentment, no tot alhora.
0: Pots esborrallar el pacient.
1: No, però sí que pots controlar exactament on tu vols veure, la distància a la que vols veure els teixits, a sobre ho veus en tres dimensions, i a sobre tens el control de tres instruments diferents. I això fa que facilita molt les cirurgies, sobretot les més complexes.
0: O sigui, que pel que dius, que més ara ens comentaves que no fa res per ell sol, el robot seria com el cotxe de la Fórmula 1 i tu ets el pilot, el cirurgià.
1: Vindria a ser això, però a part d'això hi ha una altra cosa, que és que al costat del robot i en contacte amb el malalt hi ha d'haver un company que està ajudant amb dos instruments més, i és indispensable. No pots operar sol amb el robot sense aquest ajudant.
0: Sí, tenim sis mans.
1: Tenim
0: quatre,
1: sis mans.
0: Quatre del robot i dos de l'ajudant.
1: I dos de l'ajudant, exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això facilita molt. Clar, abans també es feien cirurgies amb sis mans, però havies de fer un tall prou gran com perquè poguessin caure les sis mans a dintre. Doncs això s'ha substituït.
0: T'ho has estalviat.
1: Exacte.
0: Que, pel que tinc entès, valen una pasta, aquests...
1: Exacte,
0: robots.
1: Sí, valen una pasta, tant la compra del robot, o bueno, a vegades cada centre busca alternatives, com són sessions del robot a canvi d'un compromís d'ús amb un número de procediments.
0: Sí, pots pagar amb espècies.
1: Amb espècies, que és, els instruments que utilitzes no serveixen indefinidament. O sigui, per exemple, hi ha unes tisores, serveixen per 10 cirurgies. Quan han fet 10 cirurgies, aquelles tisores ja no les pots tornar a fer servir i n'has de comprar unes altres. Llavors, si fas moltes intervencions, pagues molts instruments i a l'empresa et pot cedir el robot sense comprar-lo.
0: Sí, pot ser que et digui, mira, la impressora te la dono, però tu els tòners...
1: Els has de fer, sí, has de fer gast, has de fer, i a sobre has d'imprimir bastant.
0: Però has de fer molt gasto, perquè pel que tinc entès estem parlant, potser val 2 milions d'euros un robot... D'aquests.
1: Sí, sí, sí, 2 milions, més un manteniment, que evidentment el manteniment és el mateix preu si es fa en 10 cirurgies que si en fas 1.000. Per tant, interessa que quan un robot entra en un hospital se li tregui el màxim rendiment possible, perquè el rendiment serà el mateix i se'n beneficiaran més malalts Sí, si el pots
0: xista
1: utilitzar.
0: És per fer-lo servir.
1: Això està clar.
0: Recordes la teva primera operació amb cirurgia robòtica?
1: Sí, recordo que va ser una cirurgia d'un càncer de pròstata que va venir a ajudar-me, perquè era la primera. Normalment, els primers procediments, a part de que has fet abans una formació amb cirurgia experimental i amb simuladors, com simuladors de vol, igual, però les primeres cirurgies en malalts, perquè hi hagi la màxima seguretat, normalment ve una persona que ja té més experiència, que fa de tutor i que està al teu costat i et va donant consells, no? Això és una cosa que ara nosaltres fem a molts llocs. I recordo que va venir un cirurgià de Màlaga a ajudar-me a les primeres dues cirurgies. I recordo el paper tan important que té el fet de que hi hagi una persona que saps que no faràs cap mal, no? I que et donarà suport i que t'està guiant contínuament. Això és bàsic, el paper del tutor.
0: Que ara suposo que ja està molt, molt habituat al tema, però al principi, aquests primers anys, els pacients ho rebien bé quan els deies, mira, t'operarem per cirurgia robòtica?
1: Preguntaven quins avantatges té i per què m'han d'operar per cirurgia robòtica. Era molt fàcil explicar-los.
0: Les avantatges són bastantes.
1: Són bastantes, sí.
0: En canvi, d'estar-te dues setmanes a l'hospital, podràs marxar...
1: Bueno, també depèn. Aquí ara ho estem comparant amb la cirurgia laparoscòpica. Ja no estaves dues setmanes a l'hospital, però, per exemple, fer una operació d'un càncer de pròstata per laparoscòpia és un tipus de cirurgia que el cirurgià que ho fa, nosaltres en aquella època ho estàvem fent, però necessites fer-ne moltes per fer-les bé. El robot, precisament, el que fa és facilitar aquesta corba d'aprenentatge, que no necessitis tantes cirurgies per fer-ho tan bé com ho faries per la persona.
0: És més precís.
1: És molt més precís i ho veus molt millor. El que sí que recordo del quan vaig començar la cirurgia robòtica és que vaig aprendre anatomia. Vaig començar a veure estructures que fins llavors amb la cirurgia oberta i amb la laparoscòpia no les veia, simplement per l'augment que tens la càmera del robot, a part d'aquest ho veus totes les estructures en tres dimensions, com si ho veiessis amb els dos ulls, la laparoscòpia només ho veus amb un ull, a part t'augmenta la imatge per 10 vegades, o sigui que ho veus ampliat 10 vegades el que abans ho veies potser només amb un augment de 3 vegades. Llavors estàs aprenent anatomia i, per tant, estàs aprenent a fer-ho més bé.
0: Mai t'ha donat cap ensurt un robot d'aquests?
1: Una vegada, de moltes cirurgies, hi va haver un moment, un dia concret, que un dels braços aquests, que normalment controlem, va fer un moviment pel seu compte inesperat. Mai havia passat això, ho vam estar revisant, no es va detectar cap fallo, no va passar res, evidentment, res greu, i

0: i vam haver de desconnectar el robot, tornar-lo connectar, un reset, el que fem sempre quan una cosa no funciona,
1: quan el wifi no va,
0: doncs exactament el mateix, i va començar a funcionar bé i no va passar res, ni vam saber què havia passat, però a vegades amb les màquines poden passar coses.
2: Sí, només és una vegada en 17 anys.
0: Sí, això va passar una vegada.
2: Que abans et feia el símil aquest de que si el robot és el cotxe de Fórmula 1 i tu ets el pilot, i ara continuo amb una altra comparació automobilística, perquè crec que aquests robots també et permeten ser com un professor d'autoescola, no?
0: Exacte.
2: Que tu pots fer que algú es formi, però tu portes el control del que està fent, i si no està bé, doncs tens els pedals.
0: Sí. Per fer això, saps que he comentat que la persona que fa anar el robot està treballant amb una consola, amb uns joysticks. Els quiròfans, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre del mateix quiròfan, i llavors estan connectades les dues. Això permet que un cirurgià estigui fent la cirurgia i un altre l'estigui supervisant. Si hi ha un moment que li ha d'ensenyar un moviment diferent o posar les estructures d'una forma diferent o accedir d'una forma diferent, això ho pot fer el professor d'autoescola.
2: Moure-li el volant, amb la ràbia que fa.
0: Que
2: et moguin el volant, sí, però sí. Sobretot que no es trenqui res, que en cap moment se senti un soroll com aquest.

0: Al llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués també hi hem trobat un one hit wonder com una casa de pagès, com és el Lemon Tree dels alemanys Fool's Garden. Francesc, què hi fa aquesta cançó de l'any 1995 entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó reflexa una època, és prèvia a les que hem comentat abans, i és l'època en què jo estava començant l'especialitat ja era especialista d'urologia, i em recorda aquella època on estàvem buscant el lloc on havíem, o sigui, una mica buscar la direcció de que havíem de dirigir la nostra tasca professional a dintre de l'urologia. I a vegades et sents una mica com la cançó aquesta, és aquesta que és una situació una mica de, a vegades, de, no d'avorriment, però de que estàs despistat, que no saps ben bé cap a on tirar i si cap a on vas és el lloc correcte.
0: I ara, anys més tard, el lloc era cap on anaves?
1: Per descomptat, per això ve la de Coldplay després.
0: Que quants anys tenies tu, el 95?
1: Pues el 95 tenia quasi 40, 30 sí. I pico, sí.
0: Sí, tu ets del 50...
1: 61.
0: 61.
1: Sí.
0: I quins... Ets de Barcelona ciutat?
1: No, jo vaig néixer a Terrassa i des de fa molts anys visc a Castelldefels.
0: I quins records tens d'aquella Terrassa d'anys 60 on tu et cries?
1: Bueno, els anys 60 de Terrassa, els records que tinc és dels companys de l'escola, de veure la tele en blanc i negre, de no veure la primera tele amb color fins que vaig veure el cos de Franco de mort present.
0: Això és el primer
1: record de televisió en color que tinc.
0: Del Technicolor,
1: és aquest. Bueno. Ho tinc gravat passar per davant d'una botiga d'electrodomèstics i veure tot de pantalles amb la pantalla en color.
0: I allà el dictador mort.

0: Exacte, sí, sí.
1: Que bé, no? Aquest, això de la imatge...
0: Aquest és, això és el primer que
2: i
0: recordo.
2: I això que el pobre hauria estar prou pàl·lid, però bé, això és...
0: Bueno, altra... suposo que el van tonejar, també.
2: O sigui, tu les riuades crec que van ser el 60...
0: Va ser el 62.
2: Clar, no, tu tenies no un any, no recordes. Quants éreu a casa dels Viguers, Julià?
0: Doncs érem els pares i tres germanes i jo.
2: Família de metges o res a veure amb
0: no,
2: la medicina?
0: No, res a veure. El pare era comptable, la mare havia fet magisteri i va estar un temps fent de professora en un institut de Terrassa i després va estar treballant amb la merceria que tenia el meu avi a Terrassa.
2: I a tu quan de petita et deien Francesc, tu quan siguis gran...
0: Bombero, sempre deia. Sempre deies bomber, sí, sí. No sé per què, però deia bomber quan m'ho preguntaven de petit, sí, sí.
2: Sí, tu no jugaves amb els metges, a fer metges, no. ni històries...
0: No.
2: Bomber, eh? Bé, has acabat apagant focs d'alguna manera.
0: Home, això segur, però no de la mateixa manera, no.
2: O sigui, quedaven molts anys perquè tu miressis així cara a cara a la medicina, sí. I li diguessis...
0: Sí, sí.
2: Estic boig per tu. Sí.

0: Boig per tu, de Sau, sonant al llapis de memòria del doctor Francesc Vigués, que és una cançó publicada l'any 1990, en la qual Pep Sala, Carles Sabater i Joan Capdevila, és a dir, els membres de Sau, volien copsar el seu amor per la lluna, però, mira, la gent ràpidament se la va fer seva i es va convertir en un dels grans himnes d'amor de la música en català. I Francesc, entre aquesta gent que l'ha convertit en un himne d'amor, crec que sí, estàs
1: sí.
0: Tu.
1: Estic jo, sí, sí. Va ser... a dintre de tots aquests companys que he comentat abans, que començàvem la residència junts, coincidies més estretament amb un grup més petit que feies totes les guàrdies, que tenies una relació molt intensa perquè passaves moltes hores a urgències, solucionant problemes, però també compartint moltes coses. I aquí va sorgir la persona amb qui estic des de llavors. I la cançó aquesta em porta a un concert que vam anar junts, crec que va ser Palafrugell, de Sau, i tinc la cançó i la imatge d'aquell moment fa molts anys, però encara me'n recordo de la sensació d'aquell començament.
0: Qui és ella, senyor?
1: La Rosa.
0: La Rosa, posem-li nom.
1: Sí, sí.
0: La doctora Rosa, també?
1: La doctora, també. Pensa que hi ha molta endogàmia amb això de la medicina. Estem moltes hores junts.
0: Mira, que diuen del roce hace el cariño,
1: no? Exacte, i aquí no sé si va fer el roce, però va ser bastant immediata la que ens vam veure.
0: Que ella m'han comentat que és cirurgia digestiva?
1: Sí, ella és cirurgiana general i digestiva, sí, sí.
0: Que per què dius que allò va ser una relació inesperada i fins i tot accidental?
1: No, accidental perquè a urgències a vegades has de solucionar problemes amb malalts i cop et trobes treballant sense ni saber qui tens al costat fins que, per solucionar un problema urgent, fins que gires el cap i trobes una mirada que ja et captiva i que des de llavors estem junts, vaja. Una mirada que ens, jo crec que els dos ens va copsar.
0: Us vau conèixer a urgències.
1: Ens vam conèixer a urgències treballant, sí.
0: Entre els nervis, no?
1: Exacte.
0: Passa'm això, passa'm l'altre.
1: Sí, dic, home, qui és aquesta noia?
0: Ostres, no? De cop?
1: Sí, sí.
0: Estaves allà al bisturí i et vas quedar que no li...
1: Quasi.
0: Que us el quedàveu allà i mira, fins avui. Mm-hmm. I dius que aquesta cançó et porta a un concert que veu fer a...
1: Sí.
0: Veu anar a Palafrugell?
1: Palafrugell, crec que va ser.
0: Però aquell va ser un... O sigui, el primer dia, la primera...
1: No, això va ser el cap d'uns dies.
0: Aquí ja estàveu ennoviats.
1: Ah, exacte. Aquí ja la cosa ja estava una mica... Sí, sí.
0: Que m'han dit, doctor, que ets un gran apassionat de viatjar.
1: Sí, sí, sí.
0: En parella?
1: Sí.
0: O, bueno, potser voldries anar tu amb la bicicleta.
1: També, amb bicicleta també, però prefereixo anar amb bicicleta en parella. és més divertit.
0: I on vas aquest estiu?
1: Aquest estiu anem una setmana a Ordesa, a la Vall d'Ordesa, amb les bicicletes.
0: Ella també va amb la bici,
1: ella també va amb bici, sí. Els dos anem amb bici elèctrica, perquè per fer desnivells importants amb bici no faríem res, però amb bicicleta elèctrica no es pot entrar dintre el Parc Nacional d'Ordesa amb bicicleta, però tota la zona d'influència del parc sí que es pot fer i hi ha excursions molt boniques per fer.
0: I però aquí hi ha policia mirant que si la bicicleta és elèctrica o no.
1: No perquè sigui elèctrica o no. O sigui, qualsevol bicicleta
0: no pot entrar
1: sí, a dintre el parc.
0: Elèctrica o no.
1: Exacte.
0: No hi ha una discriminació cap a la,
1: no.
0: Que la bicicleta elèctrica.
1: La gent gran podem anar amb bicicleta elèctrica, sisplau. Igual que els que van sense no, els que no la necessiten, vaja.
0: I quines parts del món has vist que recomanaries?
1: Home... Hi ha diversos viatges que jo penso que m'han agradat molt, que repetiria alguns pels records i per la situació personal, com per exemple un viatge amb cotxe a la costa oest dels Estats Units amb els meus fills bastant petits, que va ser un viatge de ben bé de 5 setmanes i que ho tinc un molt, molt bon record. Viatge al Canadà, viatges a Xile, per casualitat vam acabar anant fa poc a Hawaii, i va ser una cosa inesperada també.
0: Com es va per casualitat a Hawaii?
1: Per casualitat es va a Hawaii perquè la Rosa havia de participar d'un congrés que va ser una cosa d'última hora, que no hi havia d'anar i al final hi va haver d'anar, i dic, home, ja que hi va ella, jo m'apunto, i per comptes d'anar-hi 4 dies, potser que ens hi estem 15, no? I em va sorprendre, em va agradar moltíssim. És un viatge molt bonic.
0: Francesc, quan viatges també és un moment molt procliu per allò de... Hi ha algun mèdico en la sala?
1: No m'ha passat mai.
0: No t'ha passat mai?
1: Afortunadament,
0: encara,
1: no m'ha passat.
0: Encara no t'ha passat mai. algun dia et passarà, que ara ens comentaves, parlaves dels teus fills, ells també continuen la tradició dels pares de ser metges?
1: La Laura, la filla gran, sí, va estudiar medicina i va fer... és oftalmòloga, ara ja acaba l'especialitat.
0: Esteu ben variadets, veig.
1: Sí, sí, una mica de cada. I el Jan, que és el més jove, ell va fer biologia.
0: Sí, més o menys esteu tots en el
1: home,
0: mateix.
1: Home, no és ben bé medicina. Bueno, va dir però... que medicina, veient l'antecedent dels pares i la germana, va dir això que era descartat. La part científica, sí.
0: Que ara mateix està sonant de fons la cançó Bon Dia, dels Pets, que crec que és un tema que has inclòs al teu llapis de memòria, en part, per això que parlàvem, pels teus fills.
1: Exacte, sí, sí, sí. És una cançó que em porta el record dels primers estius amb els fills de 4, 5 anys, la Laura, i 2 anys el Jan, i em porta els estius a la platja Sant Antoni de Calonge amb ells, cantant tots i saltant al matí amb aquesta música de fons.
0: Doncs vinga, anem a saltar a la platja de Sant Antoni de Calonge.

0: que Francesc, sent mare i pare metges, ha sigut fàcil conciliar amb la vida familiar, això?
1: No, no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil més que res perquè a sobre no teníem, tant ella com jo, som els germans petits. Per tant, els pares eren bastant grans i a sobre no vivien a prop ni uns ni els altres, amb la qual al començament, amb els nens petits, havíem de la forma de poder estar o un o l'altre sempre amb els nens, sobretot els caps de setmana, és que quan feia guàrdia un no podia fer-la l'altre. I això era un esforç perquè perdies temps de lleure, d'estar els quatre mm-hmm. junts.
0: No? O sigui, o estaves tu o estava ell.
1: Exacte, sí, sí. No era fàcil, no va ser
0: ara
1: fàcil.
0: Ara ja t'han crescut.
1: Perquè home, ara ja no ens donen gens de feina.
0: Per dates superen la trentena.
1: Exacte.
0: Els dos.
1: Sí.
0: Ja ets avi o encara...
1: No, encara no, encara no.
0: Tens ganes de fer
1: sí,
0: avi?
1: Sí, em fa il·lusió, sí.
0: Perquè ara tens 60...
1: 5, 64, d'aquí 15 dies 65.
0: Tens en ment el tema de la jubilació?
1: Sí, perquè a 15 dies de fer 65 anys, sí, tinc en ment el
0: Els fas d'aquí 15 dies?
1: Exacte, sí, sí. De moment seguiré la feina que estic fent a l'Hospital de Bellvitge i la coordinació de l'Hospital de Viladecans, perquè és una... s'han ajuntat els dos serveis fa relativament poc.
0: S'ha fet gran la cosa, tu.
1: S'ha fet molt gran i és complicat que una sola persona faci la coordinació de tot i de moment seguirà un any. No sé si gaire més, probablement no.
0: Sí, de moment un any. Però clar, tu, sí, com a cap del servei, has de fer una transició...
1: No, és que seguiré un any, però ja deixaré de ser cap de servei de l'Hospital de Bellvitge. Sí, sí, està clar, està clar.
0: Aquí hi ha una transició,
1: sí,
0: o sigui, t'has de passar... Escoltat. Li has d'explicar moltes coses a algú.
1: Exacte,
0: perquè
1: sí,
0: pugui
1: sí. Sí, sí.
0: Fer-ho. Ha passat ràpid aquests volant, 40 anys?
1: Ha passat volant, sí, sí. Ha passat molt, molt ràpid.
0: O sigui, ha sigut un obrir i tancar d'ulls?
1: Potser si mires les cançons veuràs que és música molta dels anys 80 i 90.
0: I hi ha una sorpresa. Perquè...
1: I hi ha un salt i després arribem pràcticament al dia d'avui. O sigui que a mesura que han anat passant els anys, el temps encara ha anat passant més de pressa, les cançons més de pressa i hi ha molt espai entremig. No?
0: Que m'ha sorprès aquesta cançó.
1: Sí?
0: No et feia jo de... Bueno, ara el desvetllarem. També no, t'agrada no. Aquest estil o és una influència...
1: No, m'agrada. M'agrada per l'energia que desprèn, m'agrada pel...
0: I fa xitxa, eh?
1: Exacte, sí, sí. I m'encanta, sí, sí. I a més, no sé, em dona la impressió de que, bueno, fins aquí hem arribat amb energia, amb ganes de fer més coses i és una cançó que des que la vaig sentir per primera vegada m'ha agradat molt.
0: Mireu quina marxa porta el doctor Francesc Vigués. Aquí teniu Lady Gaga, Abracadabra.

0: Doncs aquesta és la canya que porta el doctor Francesc Vigués, que no és música d'algú que es vulgui jubilar, també t'ho diré.
1: Bueno, hi ha moltes altres coses a part de seguir treballant, hi ha moltes coses per fer.
0: Clar, amb la bici, sí. Tu poses això a la bici i amb això...
1: Home, fas això a la bici i t'estimbes.
0: Bueno, puges l'angliro, pot passar qualsevol de les dues coses.
1: Això sí.
0: Que imagino, Francesc, perquè tu, a més d'estar a Bellvitge, crec que abans tenies una consulta també pròpia,
1: sí.
0: Que tu hauràs vist coses molt estranyes a consulta.
1: Sí, hem vist coses estranyes, però vaja, tan estranyes
0: la
1: com
0: més,
1: perquè...
0: La més surrealista que recordis?
1: No sé, així de cop no penso, però bueno, a vegades sí que hi ha confusions que et deixen descol·locat, com una persona que ve, es pensa que ve l'uròleg per una cosa que ha de veure una especialitat que no té absolutament res a veure, que el nom potser s'assembla una mica, i dius, pues, aquí no és a la consulta del costat.
0: Quin seria l'altre nom?
1: Pues, per exemple, ara no recordo un cas en concret, que no sé si venia pel proctòleg o una cosa així. Ja has de fer una mica de docència de què és cada cosa i explicar que no...
0: Clar, el conducte urinari.
1: Exacte.
0: No és ara.
1: No, està a prop, però bueno.
0: Sí, són colindants, potser, sí, mai millor dit.
1: Exacte.
0: Que, però sí. Això t'ho comentava abans de començar l'entrevista, que és la urologia. Potser li falta una mica de pedagogia, perquè
1: possible,
0: jo, sense anar més lluny, a comentar en un grup d'amics, avui ve un uròleg, doncs tot eren bromes, perquè també som un país de caca, color, pedopis,
1: sí.
0: I la gent, realment ho dic, es pensava que és el metge del penis. I no és així, és una especialitat més.
1: Exacte, sí. Bueno, el penis també està inclòs, també li passen coses al penis, però no només en el penis, però sí, és una part de la urologia.
0: Que tothom li quedi clar. Mm-hmm. Que he estat mirant, perquè m'agrada fer aquestes coses, les ressenyes que tenies a la teva consulta, que ara ja l'has tancat,
1: sí.
0: I molt bé, no baixes de les quatre estrelletes, tothom molt content, i el que destaquen és que no perds el temps.
1: No, això sí, que intento no perdre-la.
0: Per feina.
1: Intento no perdre-la, això.
0: Que ets molt clar parlant, i que dones molta seguretat.
1: Doncs mira...
0: Quin és el secret?
1: Jo penso que el secret és la sinceritat i explicar les coses cares sense falses expectatives. La gent, de fet, el que vol quan va, jo penso, quan va a un metge, si li comença a donar explicacions que no són assolibles, el malalt es pot fer una mala idea i després tot això porta a unes males experiències. Jo crec que és molt important ser clar des del començament de què es pot aconseguir i què no. I això és fàcil d'explicar. Són coses que són molt clares. Sí.
0: Que en aquestes pàgines, el Top Doctor i aquestes, n'hi ha moltes on apareixes, posa totes les especialitats que fas i jo he al·lucinat. Mira quantes especialitats fas. Tot això, vull dir, va des de balanitis, biòpsia de pròstata, faloplàstia, pedres del ronyó, segona opinió mèdica, que aquesta està molt bé, sol pèlvic...
1: Bueno,
0: tot això fas?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. Tot això és una llista que no sé d'on ha sortit. Tot això són procediments urològics.
0: Però no tots tu fas aquí.
1: No. Com ja he comentat abans, la urologia... fer tot això una sola persona és impossible, és perquè no
0: absurd.
1: Ho faries bé. No, és impossible fer-ho bé tot. Has de... subespecialitzar-te en una cosa i el que sí que fa, el que et dediques a fer-ho, intentar fer-ho el màxim de bé possible. Però pensar que ho pots fer tot bé, això es feia abans, però no, és una mala solució perquè no faràs res de forma excel·lent.
0: És allò de qui mucho abarca, poco aprieta.
1: Ah, exacte. Sí,
0: no, jo havia al·lucinat perquè aquí hi ha de tot, vull dir, láser verde próstata engrosamiento de penis.
1: No sé d'on ha sortit això, perquè això no ho he fet mai.
0: No sabia ni que es podia engrossar un penis, sabia que es podia allargar... Es pot engrossar un penis?
1: Sí, poden posar-hi greix, per exemple, a sota la pell o...
0: Això es fa, jo sabia que s'allargava.
1: Això més que allargar, es desprèn d'uns lligaments que l'aguanten, amb la qual el penis guanya longitud. Però també penja més.
0: Però també es pot... clar. Bueno, és que tot el que puja baixa.
1: Exacte.
0: Però jo no sabia que es podia engrossar. Dius que sí,
1: a base de fer com una mena d'estètica, sí.
0: Com...
1: Però això no... Espero que no posi que jo ho faig, això.
0: Això posa que tot això ho fas tu. Que
1: no, això no, jo no ho he fet mai, ni penso fer-ho.
0: Com una mortadela i vinga, cap endavant.
1: No, doncs... ho he fet mai, ni penso fer-ho.
0: Ara ja fa un any que et queda. Que acabem, perquè no sempre tenim uròlegs aquí, amb consell de salut. Amb quina periodicitat hauríem d'anar a l'uròleg?
1: Depèn, mira, si sempre... si és una persona jove. Aquí sí que és un noi que es nota qualsevol cosa al dutxar-se o casualment un dia es nota alguna cosa en un testicle, ha d'anar amb un uròleg a consultar-li, perquè les persones joves d'entre 18, 20, 30 i com a molt 40 anys és el pic de màxima incidència de càncer de testicle.
0: Val.
1: I a vegades trobem tumors de testicle d'uns tamanys exagerats, que no entens com pot ser que aquell noi no hagi consultat abans per un testicle que fa 10 centímetres i que és un tumor. Sempre és més fàcil si el diagnòstic el fem previ. El segon grup d'edat és a partir dels 45-50 anys, si tens un antecedent familiar de grau directe, un pare o un tiet o un germà que han tingut un càncer de pròstata, pots tenir més risc de tenir un càncer de pròstata. Llavors, aquí també s'acombé fer unes revisions a partir dels 45 anys, si hi ha antecedents familiars. Si no hi ha cap antecedent familiar, doncs a partir dels 50 anys o així.
0: Sí, si tu et trobes bé, si no tens res, com si haguéssim, a partir dels 50 sí que has de començar.
1: Hauries de fer una revisió i parlar amb l'uròleg depenent del resultat. No cal fer-ho cada any, almenys es pot demorar després, cada 2 anys, si està tot molt bé.
0: Que tu sempre ressaltes que, sobretot, a la mínima que vegis alguna cosa, vagis, perquè la detecció precoç salva moltíssimes vides.
1: Això és important. I un altre moment o una altra situació amb el que és molt important consultar és, evidentment, és quan veus sang a la orina, que és una cosa que normalment és molt escandalosa, la gent ja acostuma a consultar. Però trobes casos que no entens com pot ser que estiguin perdent sang a l'orina i quan arriben a la consulta o arriben a urgències expliquin que allò fa 6 mesos que els hi dura. Però a vegades hi ha persones que...
0: A la primera.
1: Que passa això. Sí,
0: s'ha de fer a la primera.
1: Això sí.
0: Doncs, Francesc, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què tanquem. Et dono 2 opcions. Podem tancar amb Luca, de Susan Vega, o podem tancar amb Brother in Arms, dels Dire Straits.
1: Doncs, Brother in Arms.
0: Sí, agafes la part més rockera.
1: Sí.
0: Que aquesta tornem a aquests anys de joventut, no?
1: Exacte.
0: Tu eres molt de Marno Flair. Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, bueno, tancarem amb Brother in Arms, de Dire Straits. Doctor Francesc Vigués, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, i per mi també és un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Heu de venir més als metges, que sempre ho feu molt bé. Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Saiz i Lluís Colomer, que s'ha estrenat avui a la tècnica fent-ho molt i molt bé, i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Si teniu festa, doncs acabeu de passar una bona festa, i si no, doncs que tingueu molt bona tarda igualment. Ens retrobem demà. Us quedeu amb Marc Knopfler i la seva penya.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra, i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com Dramaticles i Paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui al balcó, tertúlia amb Llucia Ramis, Ariadna Martínez i Nemrod Carrasco, on parlarem de la filantropia del cas Andic i del suïcidi fingit d'un assagista per promocionar el seu nou llibre.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delsa, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Quan un nen o una nena emmalalteixen i han de passar hores i hores a l'hospital, tota una xarxa de distracció i oci es posa en marxa per tal de fer més amable les estades. I és una sort, i així ha de ser, però què passa amb els adults? Tenen aquestes opcions? Al balcó ens ho vam preguntar i ara sabem que entre les sessions de quimio o ràdio per malalts oncològics, pintar, fer fang o, per exemple, treballar la llana o fer collage és ja una realitat.
1: Sí, fa només 3 anys que l'entitat Arteguere impulsa sessions d'artteràpia a hospitals públics i privats de Catalunya. Al balcó ens ha deixat entrar a la sala de la Vall d'Hebron on estan aquestes sessions. Hem conegut a la Sali, arteterapista, i a l'Esther i al Manu.
0: Ja som el que normalment fa de sala d'espera dels malalts oncològics de la Vall d'Hebron. De fet, d'aquí darrere hi ha una porta corredera on hi ha unes butaques més altes, còmodes, on es fan les sessions de quimioteràpia. Però en aquesta sala que estem ara, que ja us dic que és com una sala d'estar, no té cap pinta de sala d'espera. Guillem, com la descriuries?
2: Mira, hi ha 8-10 cadires de colors verd-rosa que estan ficades en cercle. Després hi ha una taula plena de coses per fer art, no? Hi ha pintures, hi ha retoladors, hi ha ceres, hi ha llana, hi ha fins i tot unes pinyes, hi ha fulls, no? I darrere hi ha una altra taula, més grossa, també de fusta, on suposo que després s'hi pot anar a pintar. De fet, hi ha a dalt de la taula obres ja fetes, no? Fulls pintats amb papers i amb dibuixos.
0: De fet, és un espai molt agradable i entra molta llum. Jo sé que abans estaven en un altre lloc, però van decidir venir aquí perquè hi ha unes finestres on hi entra, i a més fa una tarda molt bonica, el sol directament. Aquí s'hi fan setmanalment sessions d'artteràpia, les coordina l'artterapista, ho he dit bé, Sali Scofield. Hola, Sali, com estàs?
3: Hola, bien.
0: Ara, tot això que acaba de descriure en Guillem és per una sessió, per un taller?
3: Sí, procuro poner una variedad de materiales para que cada uno pueda elegir lo que le apetezca usar.
0: És a dir, que va així, entren les persones que s'han apuntat al taller i diuen: mira, jo tinc ganes d'això, de llana o de cotó o d'aquells pots de pintura tan fantàstics, taronja, groc, blau, vermell, va així.
3: Sí, pues yo doy una pequeña pauta normalmente al principio o en la primera fase del grupo, es para ayudarles a explorar, a usar materiales nuevos, a probar diferentes técnicas, y la pauta es muy abierta y lo contarán mejor Esther y Manu, pero es eso, es para ayudar a entrar en el proceso creativo.
0: Esther, Manu, ¿cómo esteu?
4: Hola, bé.
5: Bien.
0: Gràcies per ser al balcó. Esther, de fet, tu tens sessió de quimioteràpia després d'aquesta xerrada.
4: Sí, dintre d'una estona allà estaré.
0: Tu has passat per aquí, has fet 10 sessions. Què és això? Que no sé si sabies que tindries aquesta oportunitat i com l'has viscuda.
4: Pues jo vaig començar i encara no havia començat la quimio. Vaig ser l'única que començava el procés i per mi va ser, bueno, un lloc de poder expressar-me a través de l'art, i que em va anar molt bé perquè van ser com 2 hores abans de la quimio que no pensava en ella, i va ser com un molt terapèutic per mi per això.
0: Com t'arriba la proposta? Perquè jo imagino que quan et diagnostiquen saps que has de fer un tractament tan dur com és la quimio, i que de sobte et diguin: vols anar a pintar? No sé com va reaccionar al principi.
4: Bueno, jo em vaig apuntar. Jo soc molt activa, soc molt nerviosa, molt tal, i quan em van diagnosticar vaig pensar: què puc fer jo per estar millor? Llavors vaig veure un dels cartells que estan aquí a la sala i em vaig apuntar sense saber gaire, o sigui, sense saber molt.
0: I en el cas del Manu, tu com hi arribes aquí? Tu has tingut leucèmia, t'han fet un trasplantament, no sé com estàs ara, per cert, que no us he preguntat com esteu.
6: No estoy bien. Hace 6 meses que hice el trasplante. Y supe del taller de arte terapia por una enfermera del Vall d'Hebron, que me indicó en el proceso. Estaba justo en el proceso de recuperación del post-transplante, y a pesar de tener la gente, los amigos, fue un proceso que viví muy solo, sentía que estaba muy solo, y soy del mundo de las artes escénicas, entonces como que en la parte creativa sentía ganas de ponerla ahí, volver, pero no sabía cómo. Y también de compartir con otras personas y otras gente que tuvo otras experiencias, ¿no? Y entonces lo busqué la información el último día de inscripción. No sabía si iba a tener
0: plaza
6: o no, y me apunté, y así que me apunté y me llamó de último momento.
0: És que és molt bonic, perquè quan heu entrat us heu fet una abraçada, és a dir, que aquí es fan amistats, i imagino que també és una manera de treure pors, no?, de compartir de tot el que esteu vivint.
4: Bueno, es comparteixen la part més íntima, que és una malaltia, és com et sents, com la por, no?, les pors que tens, són bueno, moments molt, molt especials, perquè ningú com tu, no?, que estigui a la teva... Bueno, és gent que està a la teva mateixa situació.
6: Com que una empatia automàtica, així com... per vivenciar... Són diferents històries, però de la misma... del mismo mundo, ¿no? Y entonces creo que entra en ese lugar de empatizarse y compartir.
0: Sali, això ho fa l'art, també. És a dir, el fet... com expliques que sí, aquesta empatia, que és lògica, però aquí deu tenir un to especial.
3: Sí, sí, i... Por eso es súper importante al inicio crear un espacio seguro donde no hay juicio, donde las personas que pueden expresarse de forma libre y sobre todo se baje la autoexigencia y que puedan usar el arte como recurso, poner el foco en el proceso y usarlo para expresarse sin juicio.
2: Clar, a mi m'explicava la Sali que les sessions, primer hi ha aquesta xerrada inicial, no? Després hi ha tot l'espai aquest de crear, i després tornem a ficar les obres en comú, no? Que diguéssim que al final l'art és com el mitjà, no? Però el que dieu vosaltres, l'important és totes les reflexions que feu amb els companys. No sé com us ho sentiu vosaltres, si l'art us va servir realment per canalitzar totes aquestes emocions.
6: Jo crec que sí, perquè te une a lo creativo també. Entonces el hecho de crear, estás poniendo vida a una cosa que has vivido y estás ahí dentro de ti, ¿no? Y es como una manera de compartir y expresar y transformar eso de otra forma.
4: Sí, yo igual. Crec que l'art et deixa treure tot el que sents en aquell moment. I jo, en el meu cas, que era el moment d'iniciar, vaig poder treballar tot el procés de totes les meves pors, totes, bueno, això, no? I em va servir molt.
0: Quines instruccions els hi dones perquè puguin canalitzar aquestes pors, aquest dolor? És a dir, quina mena d'art fan?
3: Pues muy sencillo. Bueno, sobre todo a cuidarse, primero, de compartir lo que quieren compartir sin presión de nada y que sale solo. La parte y disfrutar de jugar, de explorar como niños y reconectar con esa parte creativa que acaba de describir Manu. De poder... utilizar el espacio como... a veces pienso que es una pena que tenemos que llegar a tal punto para hacer estas cosas, y es como un espacio para uno mismo, para estar con tus pensamientos, pero también sacar y compartirlos en grupo, y por eso la parte de reflexiones finales es súper importante para poder poner un poco de distancia, usar la metáfora para, bueno, para poner orden en las experiencias.
0: La Sali diu, sale solo. La gent que ens costa dibuixar, pintar, lo de sale solo, i parla de metàfores. En el teu cas, Esther, quines metàfores? Què ens ensenyes? A les mans tens una de les teves obres.
4: Bueno, jo la primera que ensenyo és la del primer dia, que és la meva sensació de que el món se'n va parar. Són dos cames que estan encreuades, i una taca com verda que representa el càncer, que és el que m'ha fet parar, però amb una cara de gat, perquè jo sóc amant dels gats i necessitava posar-li una part més bonica, no? O sigui, més esperançadora i amb molts colors al redador, perquè encara que és un marronazo, no? Això de tindre càncer, però vull posar-li, vull seguir vivint i tenir qualitat de vida.
0: És que és molt bonic, és una targeta, i tal com dius, hi ha aquest negre central, aquesta taca verda amb cara de gat, però el que també hi veig, les cames creuades, com deies, hi ha un punt vermell, no sé, és un cor?
4: Bueno, era més la part còmica de com...
0: com un nas de pallasso.
4: Sí, com posar-li la part còmica al, bueno, al procés, al compartir, no? A tot això, sí.
0: Tu havies dibuixat alguna vegada? És a dir, sabies que era l'art-teràpia? Sabies que eres capaç de fer aquest collage que realment expressa tant?
4: Jo no tinc dificultats per agafar materials, no tinc dificultats. Diguem-ho així, no he dibuixat, però no tinc, m'agrada.
0: Per ser
6: és creativa.
0: Sí. Per ser, portes una samarreta amb un gat.
4: És la samarreta de la Químio.
0: Portes la samarreta de la Químio i sempre portes el gat aquí imprès. Que et fa companyia.
4: Fa companyia i me la van regalar amigues meves, i llavors és la que m'acompanya sempre.
0: Manu, el teu art, què és, quines metàfores has trobat? Què has pogut expressar a través de les pintures, o no sé si és el material que més has utilitzat?
6: Bueno, hemos utilizado muchas cosas, como nos da la libertad de hacer y utilizar lo que te sale en el momento. Y hay un especial que utilicé como papel reciclado, una caja de huevos, y que lo convertí en un barquito. Y lo transformé la parte que donde se cogen los huevos y lo convertí en dos muñecos que se abrazaban, y lo empecé a hacer sin tener una idea, y al hacer vi que era yo y mi hermano abrazándonos, y mi hermano fue mi donante de médula. Y entonces, como lo puse ahí, lo pinté, hice los ojos, los uní con un hilo rojo, usé el color rojo como representación de la sangre y de la hermandad, y puse al borde del barco como el nombre Hermandad.
0: Que bonic. Avui portes pantalons vermells, és el teu
6: sí,
0: color.
6: Es que
0: i ulleres vermelles.
6: Después del proceso, no sé, este año me salió el rojo vida.
0: I has dit que et senties molt sol quan tot aquest procés va començar. El fet d'haver estat compartint 10 sessions amb gent, ara ho dèieu, que heu compartit, ara et sents més acompanyat, per sempre més.
6: Jo me referia solo más como el proceso. Y también por no compartir, porque como mi proceso fue de urgencia, así como ahora
0: un día para l'altre.
6: Sí. Estuve con un proceso de infección que no terminaba de curarse, y estaba viviendo en Tenerife, no vivía aquí, estaba trabajando ahí. Y entonces fue como un proceso de aislamiento total. Me pusieron en una habitación solo, estaba solo, no podía estar en contacto con otras personas. Entonces viví este proceso estando acompañado por mis amigos, mi familia estaba en Brasil, pero el proceso sí fue solo, no llegué a compartir con otras personas la experiencia o vivir con otras personas que vivieron el cáncer también. Entonces tenía esa, sentía que me faltaba algo ahí de compartir.
0: Jo, per l'estona que portem aquí amb la Sally, ara li preguntarem a ella, però què important ha de ser una persona com la Sally, que ara deia, que facin art, no jutgem, no deixem que s'expressin. Quines característiques té la Sally perquè estigueu aquí tan tranquils explicant el vostre art, perquè us hagin encantat aquestes 10 sessions?
6: Yo creo que el acogimiento, como la acogida y la paciencia, la escucha, la moderación, la facilitación, creo que son cualidades que de estar y estar, como es una persona que está.
4: Sí, és crear un espai de confiança, no? En el qual tothom pot dir el que vulgui, el que senti, sense ser jutjat ni res. Un espai molt còmode, molt empàtic, molt això. Aquesta part, que és difícil, no, crear?
0: Sally, o sigui, d'on surts tu com a art terapeuta? Perquè hi ha molta gent que no coneix aquesta professió. Com t'has format per aconseguir aquest clima que ara tan valoren ells?
3: Vale, pues es una formación universitaria. Yo vengo de Bellas Artes, pero luego hice el máster en arte terapia, que consiste en también mucha base psicológica, de la psicología y el análisis de grupos también. Entonces vengo con formación de grupo y mucha conciencia que el arte es, bueno, es poderoso y que puede movilizar, y hay que crear un entorno donde uno se cuida ante todo.
0: L'art és poderós, això vol dir que a casa seguiu fent coses? Segueixes expressant-te d'alguna manera, Esther?
4: Jo vaig comprar-me revistes perquè vaig veure que a través de les imatges podia expressar molt, i a vegades a casa, si necessito, sí que ho faig. Sí, com rotllo collage, pues així.
0: Ha nascut un artista. Manu.
6: Yo reconecté con el ganchillo, con el croche.
0: Ah, sí.
6: Y empecé a hacer cosas con croche, la costura también. Y hace poco volví a actuar en un cabaret que organizamos unos amigos en la escuela de teatro donde estudié, y estaba en la duda si participaba o no, y al final participé, hice una pequeña participación.
0: ¿Y es aquí Barcelona, cabaret?
6: Sí.
0: ¿A on?
6: En Sant Antoni,
0: sí?
6: En el laboratori escola.
0: Home, pues el venim a veure un dia, la gent del balcó, sí. Això s'avisa.
3: Yo quería puntualizar también que no hace falta tener ningún conocimiento de arte, que hay otras personas en el grupo, vosotros sí que lo lleváis. Pero, bueno, yo creo que todo el mundo lo lleva dentro, pero algunas personas piensan que no, y hay que ayudarles a abrir i usar.
2: Tu a vegades també els fas treballar separats, junts, feu obres comunitàries, no sé, això com influeix, com ho tries tu?
3: Sí, sí. Al inicio es más bien un trabajo individual, pero sí que hacemos dinámicas grupales, hacemos... Depende del momento, depende del lo que necesita el grupo, cada grupo es diferente también.
0: Nosaltres hem començat aquest espai al balcó explicant, doncs, que és veritat que tota la vida els hospitals s'han dedicat molt als nens, als adolescents, a crear espais amables, però tot sorgeix quan ens preguntem i amb els adults, perquè Sally, ara això fa uns 3 anys que ho feu, però anys enrere tots hem tingut gens a l'hospital, hem conegut molts Manus, moltes Esters, això no ho tenien, no hi havia ni espais tan agradables, i això s'ha d'explicar.
3: Esto es gracias al Espacio Domum, que es un proyecto de humanización que ofrece diferentes actividades, y nosotros venimos con ellos. Y también hemos visto un cambio radical porque, bueno, yo llevo 20 años en el sector y ahora son mucho más receptivos, y el ámbito de la salud están más con el tratamiento integral, y ahora estamos en 25 hospitales haciendo arte terapia.
0: En aquest sentit, heu estat afortunats de trobar aquest espai, i es nota que esteu molt agraïts. Esther, et deixem. Tu ara has de creuar aquesta... Et fa molt pal, no? Fer la quimio ara.
4: No queda una altra. Diguem-ho així.
0: Cuida't molt i moltes gràcies. Manu, en el teu cas, ara te'n vas a casa? Estàs
6: estoy
0: recuperat
6: casa,
0: i bé?
6: Estic en procés de recuperació, no? Però bé. Ara a casa, a seguir haciendo coses creatives.
0: Així m'agrada. I et vindrem a veure al cabaret.
6: Al cabaret.
0: Sally Schofield, moltes gràcies per haver-nos preparat aquesta reunió tan... No, tan important i tan significativa, perquè la gent sàpiga que això existeix i que ajuda moltíssim. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: Laura Polodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs estem pendents ara mateix de l'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg. Des de les 12 d'aquest migdia i fins les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles, el 57% dels 300.000 previstos per avui. Anem a veure com estan les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com tenim ara mateix?
2: De moment la circulació encara amb força volum de trànsit, amb moviment a la majoria de punts previstos. Hem de dir que en general, de forma global, no està sent una tarda complicadíssima amb cues quilomètriques, però sí, òbviament, amb molt volum de circulació. Per exemple, l'artèria principal, que és l'autopista AP7, que creua el país. Doncs la zona sud, sobretot a partir de Llorenç del Penedès, la zona de Santa Margarida dels Monjos cap a Vilafranca, tot aquest tram va amb lentitud, amb trams de lentitud, algunes aturades en sentit nord. En el cas de la zona del Vallès d'aquesta autopista, la Roca del Vallès és molt pèl més intensa, de moment sense, com dèiem, grans aturades. I en el cas de la resta de vies, sobretot vies de costa, doncs a la Costa Brava tenim la C31, la zona de Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, autopista del Maresme puntualment a la zona de Cabrera de Mar, que és on hi ha més volum de trànsit, tot això en sentit Barcelona, o també la Nacional 2 a la zona de Tordera en sentit sud. A la C33 tenim un tram de retencions a la zona de Montcada i Reixac per accedir a Barcelona, i en el cas de la Costa Daurada doncs hi ha punts, hi ha vies que van carregats, com és el cas de la Nacional 340 a l'Arbós, a la C31 a Cubelles, o també la C32 ja més endavant a la zona de Gavà i de Viladecans, així com la C30 al Prat. Són punts amb un 2 quilòmetres de lentitud d'aturades. De moment, doncs sembla que no passen aquí.
1: Gràcies, Edu, doncs molta paciència.
2: Que vagi bé, bona tarda.
1: I tenim nous detalls del cas Plus Ultra, la trama en què José Luis Rodríguez Zapatero està imputat. Aquesta tarda s'ha tingut accés al sumari on la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situa la casa de l'expresident com l'escenari on es donaven totes les instruccions d'aquesta presumpta trama corrupta. El sumari també revela que va intervenir la UDEF al despatx de Zapatero, en concret parla d'una caixa forta amb joies i també rellotges de luxe, disdús i carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. Zapatero, però, manté la seva versió i es defensa que no té res a veure amb aquests negocis. I també es parla del paper de la Fiscalia, que va avalar la investigació. En l'escrit del fiscal considera que les propostes d'imputació, així com els registres que s'han fet, són proporcionals als indicis que hi havien i que no es basa en cap cas ni en suposicions ni conjuntures. I encara als tribunals, el Suprem s'ha declarat no competent per jutjar l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i ha enviat la causa per un presumpte delicte de desobediència a l'Audiència de Barcelona. D'aquesta manera, l'Audiència Provincial haurà de decidir si tira endavant el procés contra Rovira o si l'amnistia. Martí Oliver.
3: El Suprem ha desestimat l'últim recurs que tenia sobre la taula i ha tancat la investigació contra Rovira amb dues conclusions. La primera, que pels fets de l'1 d'octubre la processa per un delicte de desobediència sense penes de presó, i la segona, que com que ja no és diputada no té la condició de forada i per tant considera que el cas l'ha de jutjar l'Audiència de Barcelona. D'aquesta manera la causa de Rovira enfila ara el camí d'altres alts càrrecs independentistes i serà l'Audiència Provincial qui determini si se li ha d'aplicar l'amnistia o se la pot jutjar. Rovira va ser investigada primerament per un delicte de rebel·lió, però el Suprem no la va jutjar perquè va marxar a Suïssa quan va ser citada a declarar.
1: Gràcies, Martí. I aquesta tarda també hem sabut que el govern aprovarà demà una ampliació de les plantilles a les escoles i instituts públics. En concret, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, l'executiu donarà llum verda a la incorporació de gairebé 1.800 nous docents, sumant el personal que cal per atendre els nous grups que es creen a la formació professional i també el que reforçarà l'escola inclusiva. La majoria de les noves contractacions seran de mestres i professors, però, explicava la consellera Esther Niubó, també s'incorporen altres figures com integradors socials, educadors d'educació especial o logopedes.
4: I per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Ara bé, les xifres d'aquests nous contractats són inferiors a les que el govern havia ofert als sindicats en les negociacions que encara estan obertes i que es reprendran demà mateix amb l'amenaça d'una nova vaga dimecres a totes les escoles i instituts de Catalunya. Tot això mentre tanquem un nou dia de protestes al sector sanitari, avui en concret del personal tècnic sanitari que reclamen una millora de les seves categories professionals. On més incidència ha tingut aquesta protesta, que és d'àmbit estatal, ha estat a Tarragona, on els treballadors en vaga han obligat a tancar 7 quiròfans de l'Hospital Joan 23. I en habitatge, els preus del lloguer a Barcelona s'han contingut. Si no hi hagués el topall de preu, ara mateix els contractes contractes de lloguer a la capital catalana costarien 268 euros més de mitjana. Xavi Abelló.
5: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte abans d'aplicar el topall de preus. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatges, si no s'hagués posat aquesta regulació i amb la tendència que portàvem, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. En un inici, davant del topall de preus del lloguer, alguns propietaris van optar per fer contractes de temporada i evitar així la regulació, però en els darrers mesos s'ha aconseguit frenar també aquesta tendència. Per tot plegat, el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera, diu que són bones notícies.
6: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, ho podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
5: En l'últim trimestre, els lloguers de temporada han estat el 14% dels nous contractes. Això és la meitat del pes que tenien el trimestre anterior. Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
1: Gràcies, Xavi. Per altra banda, també s'ha frenat la compra d'edificis per especular. L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona, una baixada d'un 30%, si mirem l'any anterior, que en van ser 217. L'Ajuntament treu pit, diu que això és bona senyal i ho ha atribuït a les regulacions que hi ha a la ciutat en matèria d'habitatge, unes dades que analitzarem avui a la tertúlia del balcó. I avui a Ser Catalunya també us estem explicant com enviem un missatge a algú a un altre continent, com mirem un vídeo a YouTube o com mirem també una sèrie al mòbil. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica. De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota els oceans. A Catalunya, concretament a Sant Adrià del Besòs, tenim un port on arriben dos cables internacionals. Ho explica el Pol Valero.
7: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha, connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
8: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
7: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrix Telecom, que gestiona l'estació.
1: Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant, però, en contra del que es pot pensar, són fils molt fins.
7: Sí, són de fibra òptica, igual que la terrestre, i el que canvia són les proteccions.
8: El que és curiós i contraintuitiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat, menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
7: En canvi, a mesura que s'arriba a la costa, s'ha de protegir més perquè hi ha més elements, com la pesca o les àncores, que hi podrien interferir.
1: Moltes gràcies, Pol.
0: Teje, Gradari del Balcó, com estàs?
9: Hola, Anna Puigvoltes, molt bé.
0: No sé per on començaràs avui. Oh. Has aterrat d'Oslo, tenim l'alegria.
9: Vaig aterrar al migdia. Ja. Vaig anar a la festa i tot.
0: Vas anar a la festa, ja.
9: A cobrir-la per
1: amb les jugadores?
9: No, home, amb l'afició. Ah, vale. O sigui, la de les jugadores amb l'afició, la de Maria Cristina.
0: Vale. Clar, és que...
9: Les 10.000 persones.
0: Avui tenim ressaca d'alegria.
9: Catacoll, que em va dir que nos tiramos en el puerto de l'aigua, però no ens vam trobar després. Vaja. Va ser un amic de Microbert, no?
0: Clar, clar, està bé, sí. Molt bé. Però clar, tens aquí l'alegria de la Champions. Tenim la pena infinita del Girona.
9: Haurem de recuperar la ressaca del cap de setmana perquè ha sigut emocions super oposades en els dos sentits, entre el Barça femení, el Girona, sí. Després els de Primera Federació, que ho han fet tot, l'Europa s'ha ficat al playoff, el Nàstic s'ha salvat a l'última jornada. Tenim
0: la llista del Mundial.
9: Tenim els comiats de Guardiola.
0: El comiat de Guardiola.
9: Clar, el Deportiu ha tornat a Primera Divisió amb un entrenador català, amb Antonio Hidalgo. És a dir, tenim un cap de setmana que ens ha deixat un munt d'històries. Tenim el seixó pendent de quan es troben Xavi Pasqual i Laporta, que també ens ho ha d'explicar. Però avui és dia d'analitzar la llista del Mundial.
0: Clar. A mi m'ha agradat molt, mira, l'alegria del que diuen tots, que és el juguet del Barça.
9: De Gavi.
0: De Gavi. Vam sortir a Xavi. El tenim, no? El tall? A la alegria genuïna, no?
9: Home, perquè... és que ho ha passat molt malament.
0: Clar,
9: Gabi,
0: però no s'ho esperava o pensava que estava pendent d'un fil?
9: Jo crec que ell sí que s'ho esperava, per la relació que té amb el seleccionador, que té amb De La Fuente, pel que significa ell per la selecció a nivell emocional també, per com dependent va estar el seleccionador primer quan va tenir la primera lesió al genoll.

0: seleccionador, primer quan va tenir la primera lesió al genoll, i després amb aquesta segona operació, sabent que Fermín, que és un jugador amb el que poden compartir posició o zona molt semblant al camp, malgrat que són complementaris, podia tenir més dubtes, però amb la baixa de Fermín jo crec que Gavi havia de donar per fet 100% sí o sí que aquesta feina de fer de cor amb potes era seva. De fet, no hi va Fermín per la lesió, i el que hi va és Baena, que és un altre cor amb potes, l'ex del Girona, el de l'Atlético.
1: T'agrada la llista?
0: A mi m'agrada molt. N'hi ha 8 del Barça.
1: Clar, i 9 catalans.
0: Com a la campiona del món.
1: Sí.
0: I 9 catalans. Per tant, m'agrada. Farem baixar el Santi Jiménez a comentar-lo.
1: Ah, fantàstic.
0: L'última crònica que va fer abans de venir cap aquí va ser la contracrònica de l'Otro Iniestazo, que va titular, una cosa així a l'esport.
1: Última pregunta. Joan García o Unai Simón?
0: Jo crec que ha de jugar Joan. No sé com ho gestionarà De La Fuente. Yeah. El Santi ara parlant amb ell, després ens ho desenvolupa. Vale. Aquí té la teoria que serà mig mundial, que ell ha cobert algun campionat amb Espanya.
1: Estaré enganxada per escoltar-te.
0: Es fa el sorpasso. Però jo crec que ha de ser Joan. No és com quan va anar-hi Valdés, que Casillas era intocable. En aquest cas.
1: Clar. Veurem.
0: Sí, sí.
1: T'espero a 8:45.
0: Fins ara.
1: Gràcies, TG. Jordi Carbó, com estàs?
2: Acalorat, com tothom, suposo,
1: home,
2: no? Bona tarda.
1: La xitxarre és tota Europa, no?
2: Sí,
1: ja sé que
2: sí,
1: no es
2: sí,
1: diu
2: sí.
1: A xitxarre, però és que és així.
2: La calda.
1: O sigui, diguem... tota Europa està suant. Això és així. I no sé fins
2: sí,
1: quan.
2: Sí, i amb el que suposen aquests escenaris nous, no? Perquè, bé, aquí, sobretot des del 2003, es va fer una inversió a nivell individual, sobretot per capejar calorades que no estàvem habituades en elles, no? Dit en plata, són moltíssimes les cases que ara tenen aire condicionat i abans no en tenia.
1: Clar.
2: I a Europa aquest és un problema perquè, doncs, costa més, no? Com també ha costat més arribar a aquestes situacions. Però bé, són els escenaris. Ja veus, fa una setmana teníem algunes gelades fora del Pirineu.
1: Sí.
2: I aquesta setmana ja no és que tindrem temperatures de ple estiu, sinó que les tindrem de plena canícula. I això què vol dir? Doncs que, sobretot dijous,
1: sí.
2: Gran part de Catalunya tindrà màximes per sobre dels 35 graus.
1: Uau.
2: Llavors hem de mirar el calendari i veure que estem encara al mes de maig. De fet, ara podríem dir allò, però bé, no serà excepcional. 2022 va fer més calor que la que esperem per aquest dijous. Si bé algunes comarques, serà un rifirrafe.
1: Però
2: estarà
1: no,
2: prop al
1: no tot el maig, estem dient, eh? Ara això s'ha d'acabar algun moment.
2: Sí, oi? Això és el que diu
1: home,
2: el sentit
1: si
2: comú.
1: No, no ha passat mai tot un maig tan, tan calorós, o sí?
2: No, de fet, haurà estat tan sols els darrers 10 dies. Fa res, una setmana tenien temperatures d'1 a 2 graus per sota de la mitjana i ara ens acabarem situant 1 o 2 graus per sobre de la mitjana en tan sols una setmana, 10 dies. I això em feia referència, no?, a aquests escenaris nous. Recordes el juny passat, no?, que van ser 4 graus de desviació respecte a la mitjana?
1: Sí.
2: Poder ser, ja pot ser, i fins i tot en freqüència. Però va, anem al més detallat, i és que demà es repeteix pràcticament de manera exacta la mateixa situació. És a dir, aquesta nit la temperatura sí que podrà baixar, la mínima s'acabarà situant entre els 15 i els 20 graus a gran part de Catalunya. Alguns punts ja molt concrets amb mínima tropical. Per exemple, a la ciutat de Barcelona és més probable que la mínima sigui tropical per sobre dels 20 graus als barris situats a més altura, per exemple, el Fabra. En canvi, als llocs més propers al mar serà més complicat. Però vaja, que tan sols unes hores de recuperació, ambient fresc, agradable durant la nit, i demà de nou, sol a tota hora, molt bona visibilitat, hi ha molt poca humitat, i això és el que ajudarà que les màximes a pràcticament tot Catalunya es moguin entre els 30 i 35 graus. I demà ja ens aproparem als 30 a gran part del litoral, però serà entre dimecres i divendres, quan ja arran de costa superarem amb facilitat els 30, i el que dèiem, al prelitoral i sobretot a l'interior, màximes entre dimecres i divendres de més de 35 graus.
1: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
2: Que vagi bé, fins demà.
1: Salut. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:34 d'aquest dilluns 25 de maig. Guillem Delso, què ha de sonar?
3: Miley Cyrus.

0: però el reconeixement a Cyrus per a molts arriba tard.
1: És que jo pensava que la tenia.
0: És que no la tenia Laura Polo.
2: Tothom pensava que la tenia.
1: Veus?
2: I no.
0: És una gran defensora. Cyrus té 33 anys, va començar la seva carrera, ara en fa 20. Quan en tenia 13, vam fer aquest aniversari de Hannah Montana. Allà feia el paper de Miley Stewart, una noia adolescent normal, però amb una identitat secreta com a estrella pop. Cantava cançons com aquesta.

La cantant estadounidenca, autora de cançons com Flowers, ha rebut aquest cap de setmana una distinció molt especial, l'estrella del Passeig de la Fama de Hollywood. Així, el seu nom se suma a les més de 2.800 personalitats que tenen una estrella a la prestigiosa Avinguda de Los Angeles.

però després de l'èxit de Hannah Montana, Miley Cyrus va voler deixar enrere la figura de nena Disney, no? I el 2013 va publicar el disc Bangers, amb un canvi d'imatge i de registre. En aquella època, però, Cyrus també va patir una addicció a les drogues, una etapa que va superar, però que encara l'afecta perquè, per exemple, no fa gires de concerts per no recaure en l'addicció a l'alcohol. D'aquella etapa en van sortir cançons tan populars com Wrecking Ball,

0: Wrecking Ball va ser tot un hit i Miley Cyrus va seguir fent camí fins que el 2024, és a dir, ara fa dos anys, tot just, va rebre els seus primers Grammys.
1: És que, de fet, entre la comunitat fan de Miley Cyrus es va dir, no, de l'estrella ha arribat, com tothom se pensava que ja la tenia, i el Grammy igual, va arribar i tothom però Miley Cyrus no té un Grammy ja, o sigui,
2: clar,
1: què és això?
2: La Laura Polodaf és tan experta en Miley Cyrus.
1: És que jo he crescut amb ella, no?
0: Em sento molt impostor avui, perquè al final l'experta és la Laura, saps?
2: Ja, t'ha tocat fer la música, doncs vinga, tu, endavant.
0: No, però els Grammys premiaven la cançó Flowers, que va ser la més escoltada del món el 2023, vull dir, estava més que justificat. I 3 anys més tard, 2026, Miley Cyrus ja té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. La va recollir acompanyada de la seva mare, la seva germana i la seva parella, i a tots tres es va referir en el seu discurs d'agraïment.
3: To my family, my future family, my parents, my mom, my siblings, my friends, my collaborators, thank you for loving and supporting.
0: Després de mencionar tots els familiars, deia: gràcies per donar-me suport, no només amb les decisions que he pres, sinó també en les meves pors, i gràcies per enfrontar-les amb mi, deia Cyrus, visiblement emocionada, però també de molt bon humor amb tots els fans que es van acostar a escoltar-la en aquest discurs.
2: Ah, molt bé. Jo, d'ells, t'he de confessar que pensava que em colaries avui Bad Bunny.
0: Ja vam fer un monotemàtic de Bad Bunny el divendres, i avui ens hem hagut de mesurar. Però hi ha molta ressaca dels concerts de divendres i dissabte. Molta gent va sortir encantada de la vida, però al balcó ens hem fixat,
2: per exemple,
0: en l'altra cara de la moneda. Fans que, per uns motius o altres, no van acabar de gaudir del concert. Jordi Ferrandez, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Hola. Jordi, tu vas pagar 500 euros per l'entrada VIP, però la teva experiència no va ser del tot bona. Per què?
4: Sí, bueno, en la zona en la que estábamos nosotros valía 300, pero ya sabéis que con el tema de la reventa, por ejemplo, mi novia llegó a pagar hasta 500 euros. Y bueno, vivimos una situación bastante agobiante, porque cuando entramos estábamos muy bien, pero cuando entró la parte general, porque nosotros teníamos la VIP, pues empezaron a apretarse, y acabamos bastante angustiados, con mucha ansiedad, no podíamos respirar, necesitábamos salir de ahí, y el trato pues no fue el idóneo, la verdad.
0: Però veu acabar sortint d'aquesta zona VIP, us van poder recol·locar i veu tenir més espai per ballar després.
4: Sí, o sea, al final, bueno, salimos de aquella manera, ¿no? Lo pueden ver ahí en mis redes sociales, los vídeos, pero al final conseguimos disfrutar del concierto. O sea, Bad Bunny, Benito dio un concierto increíble, pero claro, al final se nos queda una sensación agridulce porque nos llevaron a pista, que la entrada creo que valía 100 euros y claro, nosotros nos gastamos casi 1.000 euros entre los dos.
2: Clar, Jordi, us heu trobat una... És una mica... Sentiu que us han estafat.
4: Sí, a ver, no es estafa. Yo considero que las cosas se tenían que haber hecho de otra manera. Quiero decir, al final, lo que yo compré es lo que tengo, ¿no? Pero la realidad es que no podemos normalizar que, independientemente que pagues 20 euros o pagues 500, que no podamos respirar en un concierto, ¿no? Ni que podamos bailar ni que podamos disfrutar del mismo, ¿no? Independientemente de la zona en la que estés.
2: ¿Això t'havia passat en altres concerts?
4: No. O sea, yo he ido a otros conciertos, también he estado en algunos delante, y siempre los vigilantes de seguridad o gente del staff técnico, al final hace hueco, reparte espacio, pone vallas si tiene que poner, o sea, ponen algún tipo de solución allí. Nos estaban viendo sufrir y no veíamos ninguna solución, incluso al revés, parecía que nos estaban reteniendo.
2: Ja, yo imagino que està allà apretant. Mira, no pengis encara, tenim un altre cas d'una fan de Bad Bunny que no va sortir satisfeta al concert. Escolteu el testimoni de l'Aina.
5: Nosaltres teníem entrades a la pista delantera. Quan va començar el concert, la veritat és que va ser espectacular, perquè teníem a Bad Bunny molt a prop i podíem veure perfectament tota l'orquestra, els instruments i tot l'escenari superbé. Però la nostra sorpresa va ser que després de 6 o 7 cançons, Bad Bunny va anar cap a la casita. Ens ho havien comentat amics que havien anat el dia anterior al concert, però el que no ens esperàvem és que el nombre de cançons que fes a la casita fos tant. A més, a la casita, quan actuava a la part de baix, era impossible veure'l, i quan es ficava al sostre, que vindria a ser el segon escenari, el veiem molt de lluny i, òbviament, la gent ens ho tapava molt perquè estàvem a l'altra punta. Aleshores, la impressió que a mi em va donar era que tant en aquell moment podíem estar a dins de l'Estadi Olímpic, al concert de Bad Bunny, com haguéssim pogut estar a qualsevol discoteca ballant amb unes pantalles enormes al voltant on es projectessin videoclips.
2: Gràcies, Aina. Què et sembla, Jordi? No sé què és pitjor, si està com una sardina o no veure res perquè està tota l'estona a la casita.
4: Sí, bueno, al final nosotros, en el caso contrario, ¿no? Nosotros estábamos en la casita y tampoco veíamos a Bad Bunny, ¿no? Desde otro escenario, incluso mi novia, que es más baja que yo, pues todavía menos, ¿no? Lo que pasa es que al final es un estadio muy grande, se tiene que entender que es muy difícil tener una visibilidad perfecta, y yo creo que Bad Bunny y su equipo por eso decidieron tener dos escenarios, ¿no? Para que ambas partes pues pudieran disfrutar de una parte. He visto otros, por ejemplo, que ponen un escenario en medio, ¿no? Y se intenta repartir todo.
2: Claro, sí, eso es lo que explicaba. Algo, sí.
4: Al final es complicado porque un estadio es demasiado grande, ¿no?
2: Claro.
4: Pero aún así, lo único que podría decir con eso es que podrían haber puesto más pantallas, porque nosotros, o sea, creo que solo había una grande y ya está. Entonces creo que a lo mejor haber puesto más pantallas habría facilitado el poder tener una mejor visibilidad.
2: Vale. Veuremos si lo tienen en cuenta. Jordi Fernández, muchas gracias. Ferrandez, perdona, gràcies. Com esteu, Ariadna Martínez, Lucía Ramis, Nemro Carrasco? No vau anar-hi, no?
6: No. Jo en aquest hi hagués anat, eh?
2: Ja. És que no eres ningú si aquest cap de setmana no havies anat a
6: place to be total, eh?
2: Sí.
7: Però hi havia moltíssima gent concentrada fora de l'estadi. Yeah. Ballant, seguint el ritme...
2: Què haguéssiu preferit? Casita o llauna de sardines? Perquè, clar...
6: No, però estava fet a posta, eh? Sí. És a dir, la idea del concert era fer una gran verbena i que fos una gran festa, i no era tant una idea de concert com estem habituats a pensar, sinó justament que tothom ballàs, que tothom se passàs bé, que tothom... I era aposta que anàs canviant de lloc i que no hi hagués un centre i que ell no fos el centre.
2: Sí, ho explica el Joan, però per això volíem escoltar-los, perquè semblava tot idíl·lic, sí,
1: i
2: la gent està molt feliç.
1: Es queixaven que els preus, clar, anaven dels 200 als 500 euros.
6: Aquesta és una barbaritat. Clar.
1: Dins d'aquests, i clar, estàs allà i no veus el concert com a tal. Vull dir que vas a una verbena i que et val 300 euros.
6: No, i sobretot si has pagat
8: 100.
6: Això.
8: I pista 100. Pista a partir de 100. Que a mi això... Quan hem normalitzat això, també, no?
2: Quan hem normalitzat pista 100.
6: I si no hi cabien a la zona VIP, perquè hi havia més entrades, no? De les persones que hi cabien. Dic jo, si no, no. I una altra cosa... a mi me maten si me fan això, amb la fòbia que tinc a les
2: multituds. Clar.
6: M'hauria pegat
2: algo. Sí, aquest noi l'hem localitzat amb un vídeo que se'l veu totalment, que no pot ni respirar gairebé.
0: No es pot moure.
2: I diu que la nòvia doncs no hi veia.
7: És angoixant, i el risc de l'estampida es fa molt present.
8: I hi havia una part de la grada que estava sota el sol una bona estona, perquè clar, les 8 del vespre encara fa sol.
2: Quan hem normalitzat tot això? A mi m'ha agradat aquesta... Sí. Dos minuts, que encetem la tertúlia dels dilluns. Agrair aquests tres campions, campiones, que estan aquí el dia de festa.
6: I no, jo però constipada. Ariadna,
2: mitja festa, la Llucia, festa. A més, està molt constipada, ve més sol, i tu no tenies festa, Ariadna,
8: sí,
2: avui a Tarragona.
8: Sí, jo treballo amb calendari de Barcelona.
2: Ah, gràcies, sí, sí, doncs. Sí. Gràcies a tots. Dos minuts, no marxeu.

0: la 7 i 49, la Llucia acaba de fer un esternut que estem una mica...
1: S'han mogut les cortines.
2: Una pluja...
1: No, no és vera, m'he tapat boca. No diguis mentides.
0: No contagies, no?
1: A més,
0: ja portes dies, no?
1: M'he posat supermarginada.
0: Sí, està supermarginada.
2: Sí, no, això sí, això sí, però l'impacte...
1: He agafat el micro, m'he anat a l'altra banda.
2: Però l'impacte...
0: Però us agraeixo molt, com deia abans, que estigueu aquí, que és dia de festa. L'Ariadna fins i tot que ve de Tarragona, però ella té calendari de Barcelona. Anem, però tu no tenies classes, no tens
2: res. No, i tinc veu, l'he recuperat.
0: És veritat.
2: L'he recuperat, va ser dramàtic, la meva darrera presència.
0: Però vam dir que era pels plataners, no? Segurament.
2: Sí, segurament, però ostres, quina angoixa.
0: El que està clar és que han passat tantes coses en una setmana, esteu d'acord?
1: Sí.
0: O sigui, avui haguéssim pogut parlar de tantes coses. Hem hagut de triar, com amb tot, entre tots. El primer tema, per això té a veure amb un cognom, amb una família, podria ser Zapatero, però hem decidit que no, era massa. Però potser surt a col·lació, no ho sé.
1: Hi ha punts en comú.
0: És un cognom que té a veure amb aquest presumpte homicidi. Tot el cap de setmana hem anat coneixent detalls d'investigació. Així seguirem. Avui, per exemple, estem explicant... Hi ha un efecte col·lateral de la investigació que l'explica avui el periòdico, que hi ha persones que se'n van a visitar el lloc on va passar tot. És a dir, van a fer, Laura, tanatoturisme, no? Aquest tanatoturisme. És aquell turisme que visita llocs on hi ha passat alguna desgràcia.
3: Exacte, sí. El que explica el diari és que moltes persones se'n van a Collbató i allà pregunten als locals on és exactament el camí de Mango. Li diuen així, el camí de Mango. Per anar a veure doncs, el lloc dels fets, no? on va passar tot. Això ja va passar el desembre del 24, quan va abrir la caiguda mortal d'Isaac Andic, però ara s'ha produït una altra vegada, s'ha reactivat per la detenció del seu fill.
0: Tant a turisme, que anem parlant molt, turisme negre, es sí. diu... Anem filosòficament, aquesta pulsió...
2: No, jo crec que... Més que explicar-ho en termes filosòfics, jo crec que és en termes sociològics.
0: I morbosos.
2: Exactament, jo crec que això és una pulsió mòrbida que és molt fàcil de nodrir i més si rep aquesta activació, no?, des dels mitjans de comunicació. I en el fons jo crec que hi ha també, no només aquesta morbositat, no?, que genera el fet de mirar d'esbrina com es va produir una cosa que aparentment semblava impossible pel que ens han explicat,
0: també,
2: no? A banda, l'interès i la curiositat, no?, que genera tot plegat. Diria, a banda de la morbositat, jo crec que també hi ha aquesta necessitat que tenim moltes vegades d'acostar-nos a gent que aparentment, no?, és molt llunyana i que ens permet constatar allò de que los ricos no tan solo lloren, sinó que los ricos també caen. No? I aleshores, clar, quan los ricos també caen, no?, això genera de sobte un sentiment de consol que és molt, molt, molt, molt, molt, molt interessant.
1: Jo crec que en aquest cas, sobretot, és perquè la gent vol veure si realment pots caure des d'allà o no,
0: sí,
1: per constatar. Ja. I ja tenir...
0: Això i morbo...
1: Sí, però dir no, però aviam si va ser aquí, si és possible, no és possible, cadascú treure les seves pròpies conclusions, però això fa recordar, crec que va ser Bob que va piular l'altre dia, que explicava que Sherlock Holmes deia, compta amb el que dedueixes abans de tenir proves, perquè després faràs que les proves encaixin amb les teves deduccions, no?
0: Clar.
1: És el que passa molt amb el cas de Jonathan Andic i Isaac Andic, no? És a dir, que al final la gent anirà allà per corroborar que la seva sospita que el fill ha matat el pare és real, perquè per allà no hi pots caure, etcètera, etcètera. No? És a dir, que hi ha també aquesta necessitat de reforçar les teves pròpies deduccions.
0: Digues, Ariadna, la pobra Lucía avui...
1: Sí.
0: Volies dir alguna cosa del tanatoturisme?
4: No, amb això de que deia la Llucia, que en ciència també ho diem, no?, que les conclusions al final són fruit d'una combinació d'experiència i d'hipòtesi. Si ja tens la hipòtesi abans de l'experiència, la conclusió pot ser bastant esbiaixada.
1: No, i a més, hi ha un cas, en el cas del pare i el fill, Andic, clar, si això acaba anant a un judici popular, que té bastants números que sigui així, tothom dins el jurat popular tindrà una idea preconcebuda del que va passar allà. Llavors, pensava, no?, que hi ha un judici popular previ, hi ha un judici que tothom ha fet ja en el moment actual, uns perquè a favor dels rics sempre, perquè els rics no poden fer aquest tipus d'actes, que ja estan completament posicionats, i d'altres que diuen el contrari, no?, que és evident que aquí hi ha hagut un assassinat per això i això i això i altre, no? Llavors pensava que hi ha una cosa que té molt en contra ja el Jonathan Andic, que és el fet d'haver pagat 1 milió d'euros
0: en 20 minuts.
1: En 20 minuts. Això sí, li posa això a tota la societat en contra, perquè demostra que la justícia no és igual per a tothom.
4: O de marxar 2 dies i fer-se robar el mòbil i tornar en 2 dies, no?
1: Clar, exacte. Aquest tipus de coses fan que la gent se posicioni i digui, més enllà de que després el consideris culpable o no, te n'adones que aquestes persones tenen unes... uns com se diu això?
2: Privilegis?
1: Sí, exacte, uns privilegis que tu no tens, no? I que tens unes possibilitats que tu no podries tenir en una situació semblant com aquesta, no? És a dir, tu de seguida ja passaries a ser sospitós i te ficarien a la presó sense capacitat de sortir-ne, i en canvi a ell se li han donat com moltes oportunitats per poder defensar-se.
0: De fet, hi ha una de les vessants del cas que cal tenir en compte, té a veure amb els diners i el que Isaac Andic volia fer amb ells.
3: Perquè poc abans de la seva mort, Isaac Andic havia començat a pensar que faria amb tota la seva fortuna, i la intenció era crear una fundació per ajudar persones necessitades. Això, segons la jutgessa del cas, hauria estat el possible mòbil econòmic de Jonathan Andic per matar el seu pare.
0: Ariadna, tu has reflexionat sobre aquesta faceta filantròpica del fundador de Mango. No sé per on anaves.
4: Bueno, m'ha agradat que al final això es considerés com una peça clau, no? De fet, es veu que Andic ja col·laborava amb Sant Joan de Déu, que és una de les institucions locals que treballa més amb filantropia per tema de pediatria, i pretenia anar a més... Però a casa nostra no sé què passa, que ja és poc freqüent la filantropia, que quan passa, tinguis família o no, perquè també fa un any, tot just, hi va haver-hi el cas de la Fundació Cèlex.
0: Sí.
4: També el Pere Mir, que era un investigador que s'havia enriquit gràcies a unes patents de química, i també va portar un munt de milions a la ciència catalana, i arrel de la seva mort també els socis doncs, van estar acusats de derivar diners de la fundació, no?
0: O sigui, que hi ha poc... els que ho decideixen, o sigui, no acaben fructificant-se.
4: No, és però perquè tampoc no... M'ha agradat un article d'opinió que he llegit avui de l'Helena Costes, que deia que a Europa no tenim aquesta cultura de la filantropia, que així com als Estats Units es considera...
0: Clar, és que és típicament nord-americà.
4: Sí, es considera com un retorn moral d'aquestes grans fortunes. Aquí, com el fet d'haver estat taxades progressivament, no?, ja se suposa que aquest retorn l'has estat fent, es consideren més com un llegat familiar.
0: Però t'he de dir una cosa, eh? Als Estats Units, per cada dòlar donat, l'Estat torna 74 cèntims. És a dir, que està ple d'exempcions fiscals.
4: Sí, sí, sí. No? No, evidentment, ja, i la Fundació de la Caixa també segurament no ho fan només per esperit social, sinó per...
0: Mira, espera, discutim aquest article que deies, parlem de parar 2 minuts, també volíeu parlar, no?, de filantropia.
2: Sí, home, i tant, i tant.
0: En res, 2 minutets i tornem.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltas. SER Catalunya, Barcelona.
1: I ara a les 8 en punt tenim doble programació, Joan.
2: Sí, perquè les freqüències que esteu escoltant, en 2 minuts comença la informació a través d'Hora 25, però si voleu seguir escoltant aquest programa al balcó, el que heu de fer, per exemple, si esteu escoltant l'aplicació, és canviar cadena SER, i si ho feu a la ràdio, doncs a la pantalleta del cotxe, ara us surt SERCAT, heu de canviar a SER, a seques. I el transistor, per exemple, a Barcelona la freqüència per seguir escoltant al balcó és el 96.9, o a Tarragona el 97.1.
0: El balcó.
3: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
0: Tots els nostres continguts.
3: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena SER.
3: Tot això passa aquí.
4: Si et despertes amb Carles Francino, et lleves aquí.
5: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon i et pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement, i el van detenir els Mossos d'Esquadra perquè era un accident molt greu, i això em va fer pensar que allò que deia el Pau Donés de que vivir es urgente tenia més raó que un sant.
4: Carles Francino, el racó de pensar de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández, de dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen 2:02 del vespre, encara amb la ressaca emocional de l'èxtasi del Barça femení a Oslo, guanyant la Champions de manera brillant per 4-0 davant l'Olympique de Lió, la quarta de la història de l'equip femení blaugrana i quart títol de la temporada, i amb el cor foradat per la crueltat amb què el Girona ha baixat a segona divisió. Comencem una nova setmana en què hem conegut la llista de la selecció espanyola pel Mundial. Hi ha 8 jugadors del Barça. Serien 9 si Fermín no s'hagués trencat l'os del dit petit del peu. I no n'hi ha cap del Real Madrid. De seguida l'analitzem a fons. És dilluns, 25 de maig, amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: A banda dels 8 jugadors del Barça, que són Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine, a la llista de la selecció espanyola hi ha 9 futbolistes catalans. Més enllà dels 5 del Barça que ja hem citat, Joan, Cubarsí, Eric Olmo i Lamine, també hi ha David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlético i Víctor Muñoz, cedita o Osasuna pel Real Madrid. De seguida sentim el seleccionador Luis de la Fuente explicant algunes de les decisions d'aquesta llista que el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha posat com a argument per argumentar el canvi de rumb que vol fer el capdavant del Club Blanc si els seus socis el voten, ja que quan ha parlat aquest matí a la inauguració de la seva seu encara no se sabia la llista, però intuïa que amb sort hi hauria un jugador del Madrid, finalment cap. Riquelme, a més, li ha demanat a Florentino que li doni l'oportunitat de fer un debat.
1: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia, que proyectos que se quisiesen presentar, y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa. No es un proyecto, como he dicho, que no es anti nadie ni contra nadie, es un proyecto a favor del Real Madrid.
0: Riquelme, a més, també ha comentat la pancarta que va penjar Florentino aquest cap de setmana, dissabte, en què treia pit de les Champions que ha guanyat el Madrid amb ell com a president. Riquelme ni recorda que n'hi ha més abans de Florentino que amb Florentino.
1: Legado y futuro. Legado donde respetamos totalmente y buscamos que sea la base del futuro Real Madrid. Legado, pero no únicamente de las 7 Copas de Europa que se han puesto en alguna lona, hay 8 más también, que también es parte del legado del Real Madrid. Y hablando del futuro, y el futuro tiene que estar basado en el socio. El socio, sin duda, es uno de los grandes olvidados.
0: El soci com a propietari, recordem que és un dels arguments de Florentino Pérez per convocar les eleccions, per protegir la propietat, quan ell va portar a l'assemblea privatitzar com a mínim una part del club per vendre'n accions, i Enrique Riquelme agafa el mateix argument. Pendents de que la data sigui oficial, tot apunta al diumenge dia 7 de juny. Això a Madrid. Demà, aquí a casa nostra, l'Espanyol presenta Monchi com a nou director general esportiu, que arriba amb Fernando Navarro, exfutbolista entre altres del Barça, com a director de futbol, i amb Miguel Ángel Gómez com a secretari tècnic, sobretot important el que digui sobre el futur de Manolo González, si el ratifica a la banqueta, i la reestructuració que hagi de fer de la plantilla amb un exercici que està pressupostat tancar amb 13 milions de pèrdues. Avui s'ha acomiadat a les xarxes amb un missatge llarg i sentit Ramon Terrats, que acaba la seva sessió igual que Carlos Romero, que Piqué i que Engongue, i també acaba contracte Calero el 30 de juny. A Girona, després de la decepció del drama de dissabte, van donar la cara Mitchell, l'entrenador, del Figeli, el president, diversos futbolistes i capitans, però la propietat i la direcció general, a dia d'avui, la declaració és... cap ni una. Ni tan sols han fet com el propietari americà del Mallorca, que s'ha pres la molèstia d'enviar un vídeo en anglès a la seva afició per demanar disculpes. No sé si consola que s'hagi pres aquests 5 minuts i no els 5 minuts que s'havia de prendre l'estiu passat per reforçar l'equip. No sé a Girona fins i tot què encendria més l'afició, si la inacció actual o fins i tot una